0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

Explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual cosa hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir

0: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
1: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
0: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit torri del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res, com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines cites, molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana, això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir de llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
3: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
4: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
3: Why do you mean the 24th?
4: It's 2:30 already.

Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que

0: I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de pròrroga,
1: mira,
0: pròrroga,
1: atenció, no? Que està a punt de marcar Marroc i gol de Marroc.
2: Ui, ha fallat.
1: Però com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, ho has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ara ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, acaba que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Que portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un Paraguai-Alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguint el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners.
1: I tant.
0: També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo. I va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paradís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
0: Què ha passat?
3: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
0: Sí.
3: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
0: Caram.
3: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
0: sí,
3: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
0: Ah, mira, amb Déus.
3: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrodeixin fets com aquest. En tot cas, és una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
0: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, com un minut arribem ja a un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
0: I alerta perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
4: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
5: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
6: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
5: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
4: Veus?
0: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
4: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, és que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
0: I escolta'm, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
4: Sí, i tant, fantàstic. Tant, llarga, i l'esport sempre està molt bé.
0: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. Quart de 6 del matí i un minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
4: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
0: A veure.
4: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
0: Dura molt el tall, Lara?
4: És per trepitjar quan puguem.
0: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
4: Correcte.
0: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviem en senyals per
4: en doncs funció, pues, si utilitzaven el de ceràmica volia dir perill, si utilitzaven el de metàl·lic una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
7: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
0: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
4: No, és que a mi m'agrada com el Silvo Canario.
0: Sí, exacte.
4: Que també és el mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
4: I també fa gràcia.
0: Us imagineu ara tothom comunicant-se així?
4: Va, m'encantaria.
0: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
4: És que no sé xiular. Sabeu xiular bé? No. Bueno, sí, això sí.
0: Pues si no et surt.
4: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
4: jo no
0: puc fer la ràdio.
4: Home,
0: no, Marta. Però treu-me la música, a veure.
4: Però què?
0: Vaig xiular, home, vaig xiular.
4: Però així solen, o sigui, sense els dits, així no, no ho sé fer. Hauria d'haver gravat això. No, no. Tu, Lara?
8: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per
4: és
0: favor.
4: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
4: Sempre és un mussol.
8: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. No. A veure. Ai, Déu meu, senyor. Com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit, tot serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
0: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos-Marroc?
4: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
0: A veure...
4: Sí, ah, 5 minuts.
0: Ah, 5 minuts de descans?
4: 5. Val.
0: I per què ha de parar 5 minuts per descansar?
4: Per hidratar-se, fumar un doncs piti...
0: Espera't, que jo el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canviant el grup.
4: Ui, això serà ja penaltis,
0: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
4: Doncs batega amb Carmen Jedet, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
10: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son lo mismo que los de cualquier persona.
0: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: digue'm.
1: No, no, que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto aquest vídeo, dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí,
1: déu-n'hi-do,
0: déu-n'hi-do. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista, que ara explicarem...
1: Té
2: una veu
1: intolerable. Ah, sí? Ah.
0: Sí, sí,
1: ara l'escoltarem, doncs. A veure, a veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació, les Canàries, el podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ell explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha vencido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Una miqueteta, però...
2: Un robot.
1: Sí, sí, però...
2: Però no, té la veu molt gruixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de 6 del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs vinga. Digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano. 3 a...

0: altra història, parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació.
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 6:45 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famós originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge, va ser sens dubte la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, pleníssima. A veure què ens explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 6:45, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos al Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen en aquest empat 1-1, ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Acabar, això,
0: té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 el nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade, com es pronuncia?
0: Comelade. Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: En aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara García n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'escà, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 6:45 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
1: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
0: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
1: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
0: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
1: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
0: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
1: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3CAT Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
0: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
1: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
0: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
1: Una nova reunió, aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington, la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
4: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
1: Dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Arnau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cot d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a La Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
7: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
5: Un altre cop al diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
7: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, Gallec i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
0: 6:15 del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
7: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
5: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
7: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
5: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
7: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
5: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
7: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
5: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
7: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació Massiva de l'Estat.
5: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
0: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
6: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori, un poble de 300 habitants.
0: Una notícia per als amants dels gossos.
6: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, als gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
8: Déu-n'hi-do.
6: Sí, és tot el piticant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona, i ara els gossos tenen el seu retrat.
0: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
6: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
0: 20 centímetres, eh?
6: Per banda.
0: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
6: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
0: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
5: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també tropical, de fet, a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
0: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 6:15 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
9: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
0: Mare meva.
9: Que tot era sang.
0: Estan nerviosos en aquest temps de descompte, aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem, va?
9: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, de Carme Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música de Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, eh? A la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular: Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un
0: elenc
9: fantàstic.
0: Xesca Pinyón!
9: Me l'he deixat?
0: Sí.
9: Xesca Pinyón.
0: Home, Xesca, no te la deixis.
9: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem el Poliorama, on s'estrena La Truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
0: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim Teatre Dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però Teatre Banda, què més tenim?
9: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis.

0: que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió, oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, que anem arribant ja a 3:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: Passeu.
3: No, però ja saps que la ràdio té un avantatge, que és que
2: després cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
3: Aquest Catalunya Informació pels polítics és un problema quan no volen sentir coses, eh?
2: Sobretot jo, que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
3: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que compta és el fons, no la forma.
2: Està molt bé.
3: Però, conseller,
2: és una bona eina d'informació.
3: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera, i aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai al Roger Xevetre, i és, en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Ghana, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ha obert la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que no s'estan tirant cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, bueno, com el futbolí, no? Com la vida de futbol.
4: El porter està dins la porteria,
0: ai.
4: Atenció! L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem
4: coses. Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic, Recordem que la terapeuta, per exemple, de Jonathan Andic i d'Isaac Andic ha de compareixer.
0: Ja us deu testimonis, ja ho diria bé, deu testimonis, eh?
4: Exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal.
0: Però, mare meva, si l'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment, que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0 i
0: amb aquest...
4: Ui, el pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el
0: t'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era el Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Maiol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutar amb pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als de lente komt, dan stuur ik jou filter uit Amsterdam. I en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure...
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: Ui! Oh! I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya.
0: L'ha
4: parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: T'ha pringat.
4: Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben guapo, aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Un programa eclèctic aquest, aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya.
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si Sara Líder, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència, perquè, veus? Perquè ara van fent.
4: 150.000. Doncs qui més sé, costa Sara Líder, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
4: Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixuta banda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera catalana.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.243 persones.
0: La Sara és fortíssima. La Sara és fortíssima. És
1: que, està menjant GPT allà, la Sara.
0: No, són persones legals. Sara Elias és un... Sara Elias és d'una transparència, vamos, meridiana, ho t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure.
0: Totalment, ho estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per a mi l'Unió Sara Elias m'agrada, ens uneix. És un moment del matí que ens uneix.
4: Sense haver fet a Marroc. Les està encertant totes a la banda que estira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 932017474, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya i particularment a Barcelona, però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
8: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
9: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
10: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una...
7: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general General de la Policia de la Generalitat en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
13: Jo faig el personatge.
12: Bueno,
13: moment. Això no s'està greu.
12: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella econòmica més i mates un noi del públic.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: El matiner.
15: Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
16: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
15: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals. Sí. I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant...
0: Però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, espera, esperem-nos un moment perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raó d'això.
4: Pues mira.
0: A veure, va, que xuta.
4: Xuta.
0: Ui!
4: Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Sembla que una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: Doncs
4: si
0: ara ens esperem.
4: Falla, seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí ja Simón el que ha fet és moure's, però sense, dempeus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, sí, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Somme va recuperar una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, Canalies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per vuitens de final.
0: Ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Havíem d'anar rau, havíem d'anar rau.
0: Anem fent, ja està. Marroc classificat. Ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: sí,
0: doncs.
4: Tots els partits duran més que aquest programa, perquè duran 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant més. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
17: Em sap greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè a Saxani, que els estimam, besito per tots els de Saxani, però a Saxani ningú li tira ampolles.
18: Super simpàtics.
17: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè es mouen com a pallassos, i això és així.
18: Això és així.
17: I això és molt dur fer front.
18: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada, amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no es repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Que porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja, amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'estar passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
19: José Luis Rodríguez Zapatero es reunirà amb el papa de Roma per extingir el català.
20: No! Atenció, un mosso infiltrat...
19: Participarà a la gran cita... Alerta, que no tot acaba malament... On es contagiarà d'antivirus.
20: Míriam Nogueras...
19: Anirà al confessionari de Rosalia...
20: Perquè Alexia Putellas torni al Barça.
2: Donald Trump
19: farà una triatló amb Salvador Illa.
21: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'està passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu, fins demà.
0: Fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral, sí. A l'interior no tant. I de fet aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No parlem res de l'altre món, eh? Però normalitzant fins dijous. És a dir que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta...
0: Ja, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb els d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i les temperatures, ja ho diem, serà una miqueta...

0: Les dones són la meitat de la població, però la seva presència als llibres d'història sol ser anecdòtic. L'aportació de les dones al desenvolupament social, cultural i econòmic ha estat clau per entendre el món en què vivim. Tanmateix, durant dècades se les ha intentat esborrar o se les ha col·locat en una posició secundària, sotmesa a l'home. El patriarcat és una estructura social en què els homes dominen les dones i les limiten a certes àrees de la vida pública, com la cura de la llar o les feines específicament supeditades als homes. Una estructura que afecta totes les dones, independentment de l'origen o la posició social. Així i tot, en tots els moments històrics, les dones han estat essencials per sostenir l'economia familiar, per fer viables les famílies o per garantir l'educació de les generacions futures. Han trobat sempre escletxes on fer sentir la seva veu i sovint s'han organitzat per poder participar en el debat públic. Avui recorrem milers d'anys d'història per veure on eren les dones i què feien en cada moment, però també per buscar l'origen del patriarcat i com se les ha intentat esborrar del record. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 8. Invisibles però presents. Les dones al llarg de la història.

Som dins d'una cova del Paleolític. Si mirem les parets de roca, podem intuir dibuixos de fa més de 30.000 anys d'història. Hi apareixen uns animals, probablement cérvols, que són perseguits per unes petites figures humanes amb arcs. Veiem una escena de caça, probablement un dels moments més importants d'una societat caçadora-recol·lectora del Paleolític. Una bona peça de carn és tot un esdeveniment per a aquella gent i probablement tindrà un pes important per la seva socialització i ritus. Tant que decideixen immortalitzar aquest moment en roca per sempre. Ara anem a principis del segle XX. Un arqueòleg visita el jaciment i cataloga la troballa, enmarca la data i descriu els elements trobats. Dos cérvols, un animal desconegut i tres homes que llancen fletxes amb els seus arcs. De sobte, les persones que van viure aquell moment es redueixen a només tres arquers, tres homes, els únics prou rellevants per ser retratats per la posteritat. Però com sabíem que aquells caçadors eren homes? La resposta és molt senzilla: no ho sabem. L'arqueòleg ha assumit que eren homes perquè això és el que s'ha ensenyat sempre. Els homes cacen, les dones recol·lecten. Quina base científica té això? Cap. L'única justificació per aquesta afirmació és l'androcentrisme. Quedeu-vos amb aquesta paraula.

0: Les dones són més dèbils que els homes, mentre que referma el concepte de la criança de les criatures com una tasca exclusiva de les mares. Aquesta és una fal·làcia cada cop més discutida per les pròpies restes que s'han anat trobant. Dones enterrades amb els mateixos ritus i objectes que homes, ossos masculins i femenins amb el mateix tipus de ferides que podrien estar relacionades amb la caça, o fins i tot representacions artístiques de dones com a caçadores actives. Així ho destaca Mercè Otero Vidal, encarregada de l'Arxiu de Caladona i referent del moviment feminista català.
1: Dones caçadores en les pintures que ens hem trobat de les coves, vull dir, hi ha les dones al costat de les bèsties. En la prehistòria tenim aquestes restes de les grans deesses de l'antiguitat, que són aquestes figuretes petites de les Venus, de Willendorf, de l'Espug, etc, etc. Vull dir, que ens donen una idea del protagonisme en femení.
0: Però totes aquestes restes que ens han arribat s'han interpretat posant-hi la visió del present com a referència. Una visió que també ha begut de segles d'escrits fets per homes, interpretant el món segons la seva pròpia experiència i obviant la de les dones. La historiadora Montserrat Jiménez Sureda, especialista en la història de les dones, explica com el mateix terme prehistòria té en si una connotació androcèntrica.
2: La memòria de les dones ha estat una memòria oral. En aquest sentit, jo sempre faig una reflexió entorn a la cronologia, perquè és una cronologia masculina, fins i tot amb la gran cronologia que diu la prehistòria és abans de l'escriptura, i a partir de l'escriptura, com a gran fita, comença la història. I jo sempre dic, fins quan ha arribat la prehistòria de les dones, no? Perquè les dones eren analfabetes, eren un col·lectiu predominantment analfabet. Aleshores, mentre es feia la història dels homes, les dones continuaven realment en la prehistòria, des d'aquest punt de vista filosòfic, no? Si volem pensar així.

0: Sortim de la nostra cova i endinsant-nos en una vila al costat del riu. Els camps llaurats són la nova font d'aliment de la societat. Acaba d'arribar l'agricultura i amb ella les poblacions sedentàries, fixes en un territori. Fins ara, les societats nòmades viatjaven amb allò imprescindible. Ara es poden acumular béns, sorgeix la riquesa i amb ella les diferències entre rics i pobres. Però també és possible que sigui aquí on aparegui el que anomenem patriarcat.
1: No hi ha cap historiador o historiadora que pugui donar com l'inici, no? Potser si parlem del moment en el que ja passem a la prehistòria a parlar doncs d'una societat ja molt més agrícola, que deixa de ser nòmada, que hi ha home que comença a acumular béns que pot intercanviar, etc., ja és una persona que comença a guanyar un poder, no? I és aquí en el moment que, derivat suposo que de la maternitat, etc., es comença a separar molt més quins són els rols i els papers que cadascú ha de dur a terme i es comença a relegar la domesticitat, a l'espai domèstic, a les dones.
0: Hem escoltat la Carlota Vidal, historiadora especialista en gènere. Amb l'agricultura i les ciutats, el concepte tribu dona pas al de família. Els lligams de sang són ara més importants que abans i les famílies passen a viure separades d'aquelles persones amb les que no es té vincle directe. Neix la llar i l'economia domèstica. Les dones s'encarreguen de la criança i tenen cura de la casa mentre els homes adopten altres rols. Aquesta divisió del treball anirà relegant la dona a l'àmbit domèstic, encara que, com veurem més endavant, això no vol dir que no participin d'altres àmbits de la societat.
2: En el fons es tracta d'una posició de privilegi i és el manteniment d'una sèrie de privilegis en tots els àmbits i aleshores era còmode mantenir aquests privilegis en un, sobre una servitud que els proporcionaven doncs, les dones, no? que els estaven facilitant tota la logística per tal que ells es poguessin dedicar diguem, als seus menesters, sense haver-se de preocupar de les petites coses que són tan grans que poden ocupar tot un dia i tot un temps.
0: Amb l'establiment de les primeres civilitzacions també apareixen les religions. Moltes d'elles reforcen la idea patriarcal de l'home com a centre de l'univers, en què les dones estan jeràrquicament per sota.
3: Es posen a funcionar d'aquesta manera, vull dir, fins i tot els déus de l'Olimp, vull dir, Zeus, vull dir, amb el llampant, ja no diguem les religions monoteístes, Déu Pare Omnipotent, tot aquest plantejament que és allò també tan desagradable d'explicar, que és els elements de força i violència i, per tant, de repressió.

0: aquests models jeràrquics també impliquen apartar les dones, la meitat de la població, de posicions de poder o de presa de decisions. Si no han de prendre decisions, tampoc cal que tinguin accés al coneixement. A poc, la societat es va articulant només al voltant dels homes. Però quin benefici social pot tenir desfer-se de la meitat de la població?
1: Des de la mirada d'assassinament masclista i patriarcal entendrem que el fet de tenir una part que comparteix un gènere i un sexe totalment invisibilitzada, oprimida i silenciada, l'altra part podrà fer una mica lliurement, podrà fer i desfer, no? Aleshores, jo crec que la utilitat, si podem parlar d'utilitat, doncs simplement passaria perquè una part controla i oprimeix a una altra part i se'n pot aprofitar d'aquesta opressió i d'aquesta invisibilització, silenciament, etc.
0: Però per què ho accepten això les dones? Abans hem parlat que el patriarcat comporta un component de força, de violència, que permet la imposició de l'home sobre la dona. Per a Montserrat Jiménez, l'acceptació d'aquesta posició de submissió per part de les dones té una explicació.
2: Hi ha la imperiosa necessitat de sobreviure en un context hostil. Aleshores, jo crec que les mares i les àvies feien una mica de corretja de transmissió d'aquesta societat patriarcal precisament perquè no volien que les seves filles, netes, familiars directes fossin cap d'esquila, no? I fossin assenyalades com les diferents i, per tant, fossin excloses i aquesta exclusió les pogués portar una persecució activa, no només passiva.
0: Aquesta persecució passiva es pot veure, per exemple, en el gineceu, que en grec vol dir habitació de les dones. A la Grècia antiga era habitual que les dones haguessin de fer vida com més apartades de l'àmbit públic, millor, fins al punt que reservaven estances, normalment allunyades del carrer, perquè les dones fessin vida.

0: Fem un altre salt en el temps per resseguir la història de les dones fins l'època medieval europea. La implantació del feudalisme reforçarà algunes de les estructures patriarcals que sotmeten les dones, però també hi haurà escletxes per poder viure amb certa llibertat.
1: Aquesta idea de que les dones durant l'edat mitja estaven absolutament tancades i eren persones sense cap mena de llibertat, crec que és una idea molt errònia d'una narrativa històrica molt tradicional. I veiem, per exemple, una pràctica que a mi em sembla molt interessant, que és l'ostentio mamarum, que trobem en certes representacions del segle V, etcètera, no? On les dones apareixen amb els pits nus com a símbol d'aquesta autoritat, no? Per tant, durant l'època, durant l'edat mitjana, veiem que les dones tenien una autoritat bastant contundent, no?
0: Aquest poder no vol dir que no existís desigualtat. De fet, n'hi havia, i molta. Però les dones seguien sent un pilar econòmic de la societat. La feina al camp estava dividida a parts iguals entre homes i dones, amb una diferència. Elles també s'encarregaven de les feines de casa.
1: Treballaven al camp i alhora també és cert que feien aquells treballs que es feien dintre de la llar, no només els treballs domèstics, sinó també doncs, aquelles petites produccions que podien ser doncs, produccions amb qüestions de teixits o amb qüestions de petites peces, etc. No?
2: S'han dedicat molt a la part de la ramaderia, a la part del bestiar. O sigui, la meva àvia era la que portava els pollastres i vull dir, els ous al mercat. No? Això és interessant, aquest tipus d'intervenció en l'economia que passa més enllà de l'economia domèstica, però sinó també el poder fer un petit negoci, el poder anar al mercat.
0: La Mercè Otero ha parlat de la participació de les dones als negocis. Això li ha despertat una pregunta a l'Aitana, estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat.
3: Les dones tenien dret a tenir propietats en el passat?
2: Els homes es morien abans que les dones, vull dir, sempre l'esperança de vida ha estat d'aquesta manera, i aleshores les dones que vull dir que es feien càrrec del taller, encara que moltes vegades no eren reconegudes i es havien de posar sota el nom del fill, que era com si fóssim l'hereu, però que era una criatura, i en canvi era la mare la que anava fent la feina. No?
4: Elles poden ser propietàries, i mal que bé poden tenir petits drets de possessió i gestió dels seus béns. Sempre es procura deixar el gruix del bé perquè el gestioni una figura masculina. En el cas de l'aristocràcia, això encara s'incrementa.
0: Com veiem, les dones sí que eren part activa de la societat, tot i que els llibres d'història sovint no hi apareguin. De fet, aquesta invisibilitat del dia a dia femení té a veure amb qui ha escrit la història durant molts segles i també en com l'hem reproduïda durant anys sense qüestionar-la.
5: El silenci és la barrera que cal enderrocar per tal de donar veu i posar nom a totes aquelles dones que han estat protagonistes d'una història que mai s'explica. Una història a la qual li manca veracitat, doncs és la versió del 50% de les persones que la van viure. Així doncs, escoltem la necessitat de l'altra meitat, aquella meitat invisibilitzada que ara deixa de fer silenci per començar a parlar.
6: Nois, fem silenci, si us plau, va. Comencem, vinga. Estáis muy nerviosos. Vamos a calmarnos un poco. Albert, Aina, sisplau. Bien. Hoy daremos una generación de poetas muy importantes de este país. Una generación que marcó un antes y un después en la literatura española. Se trata de la generación del 27. Estos eran unos jóvenes con inquietudes y con una gran pasión por el arte y la literatura. Seguramente conoceréis el nombre de Federico García Lorca, Dalí, Pedro Salinas, entre otros muchos más genios de las humanidades. Perdón, chicos, pero yo no puedo hacer esta clase si alguien me está hablando. Andrea, ¿te gustaría compartir algo con tus compañeros?
7: Perdón, no pretendía molestar, solo le decía a Laura que en lo que llevamos de clase no has hablado nunca de ninguna mujer. ¿No había mujeres?
6: A ver, esto es la generación del 27. Hay un pequeño grupo, pero no las daremos porque no está incluido en el temario que he de impartir.
7: ¿Y eso quién lo decide?
6: A ver, ¿qué vols dir, Andrea?
7: Tú ets l'autoritat, ¿no? Pots decidir i no ho fas. Alguna raó hi haurà per no fer cap dona.
8: Tia, calla, que tostón.
7: Imbècil. Creo que es importante dedicarle tiempo. No solo hay que hablar de mujeres el día 8 de marzo.
8: Andrea, no me parece bien cómo estás actuando. Eres una chica ejemplar. No entiendo cómo ha sido posible este comportamiento tuyo. Creo que tienes inquietudes, pero este ni es el momento ni el lugar para resolverlas.
7: Si este no es el lugar para resolver mis inquietudes académicas, entonces, ¿dónde?
8: Si no te parece bien mi forma de dar clase, te invito a que des tú la siguiente.
7: Pues vale, perfecto.

0: A Catalunya, les dones que se surten de la norma han estat assenyalades i castigades en molts moments històrics. Aquest és el cas de les bruixes, dones que sovint eren culpades dels mals de la societat o a qui se les atribuïa poders que contradeien la norma imperant de la religió i els valors socials de l'època. Tot i que semblin sortides de contes per espantar les criatures, les bruixes eren dones que van patir la persecució, en molts casos, fins la mort.
1: Normalment, les bruixes tenen un retrat robot i és que són persones que no estan ben integrades en el seu grup. Aleshores, són persones a les quals el grup vol excloure. I també funcionen una mica a moda de catarsi, no?, de boca expiatori de les tensions del grup. Aleshores, perquè funcioni aquest mecanisme, doncs han de ser persones que, esclar, estiguin desprovistes d'agafalls socials, siguin desvalgudes, siguin un blanc molt fàcil i no tinguin opció a revenjar-se. Se les acusa de bruixes i se les maltracta terriblement. Des del punt de vista psicològicament és devastador i alguns arriben a l'aniquilació física. I jo sempre dic que hi ha tres instàncies de persecució de les bruixes. La persecució civil, a través de tribunals civils, la persecució eclesiàstica, tribunals eclesiàstics, i la persecució popular, sense cap tribunal.
0: Però la violència física no era un element exclusiu de la cacera de bruixes. Molts homes exercien el maltractament com una forma de sotmetre la dona. Excepte en comptades ocasions, les dones que n'eren víctimes no tenien manera de lliurar-se de la violència física que patien a casa.
2: Tenim fonts medievals en la que ens parlen de tribunals que es fan en contra de certs homes per haver maltractat a uns nivells extrems a la seva dona i que per això van estar també doncs, condemnats, no? Fins al punt d'estar a punt de morir aquella dona, no? Per tant, el maltractament ha sigut algo que sempre a nosaltres ens ha travessat i justament crec que és una altra de les eines d'aquest patriarcat per seguir-nos tenint d'alguna manera oprimides.
1: Era bastant, una cosa bastant tolerada i no es considerava un problema públic, es considerava un problema privat, estrictament privat. Aleshores, i havia de ser un cas espantós, un cas de sevícia. La sevícia és un maltractament continuat que posa en perill la vida de qui el pateix. Però posar en perill vol dir pràcticament quedar en coma, el que diríem avui, eh? I ha de ser continuat, ha de ser pràcticament diari o molt, molt sovintejat. Aleshores, en aquest cas, l'Església permet la separació del marit, allò que es diu divortium quatorum et habitationem, és a dir, permet deixar la convivència, no trencar el sagrament, eh?
0: La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre per què les dones acceptaven aquesta situació.
3: Les dones, abans del feminisme, no reivindicaven els seus drets, per por o perquè acceptaven el seu rol sense pensar-ho.
1: Jo estic convençuda de que la major part de les protestes de les dones de classe baixa han quedat a nivell oral. I si no han estat recollides per algú que les ha descrit, no? Sigui una memòria, un diari personal, sigui una carta, sigui... s'han mort juntament amb les persones que les van protagonitzar.

0: Deixem enrere l'època medieval i entrem a l'era moderna i al Renaixement. En aquesta època, les societats europees comencen a expandir-se per tot el món a través de processos de conquesta i colonització. També hi ha grans avenços científics i la societat comença a canviar amb l'aparició de la burgesia, gent que s'enriqueix mitjançant el comerç i els negocis. És el moment de les monarquies absolutes i revolucions liberals, l'expansió de les idees a través de la impremta i el sorgiment de noves formes d'entendre la religió. En aquest llarg període històric en què el món canvia, comença a institucionalitzar-se molt més la figura de la dona com a complement de l'home. Si fins ara les dones quedaven relegades a la vida íntima i familiar en base a normes socials no escrites, ara les normes també les releguen a aquesta funció. Fins i tot les dones de classe benestant patien aquesta discriminació.
1: Eren les filles dels grans humanistes i aleshores els pares aquests conscients donaven una bona educació a les seves filles. I aquí és on surt també aquestes situacions tan injustes de que les filles ben formades i amb capacitat i tot el que tu vulguis, vull dir, aleshores feien un matrimoni, es casaven i desapareixien del mapa.
0: Però tot i aquesta reclusió forçada, és a partir d'aquesta època en què les dones comencen a articular el seu discurs en veu pròpia. La literatura serà un vehicle molt important perquè les dones puguin exposar les desigualtats que les travessen i els anhels de poder intervenir en la vida pública i política de la mateixa manera que els homes. Però fins i tot durant la Revolució Francesa, en què el lema serà llibertat, igualtat, fraternitat, les dones no gaudiran de la mateixa igualtat que reclamaven els homes.
1: En el moment que arribes a la Revolució Francesa, aleshores ja et trobes un tipus de dones que, a més, tenen intervenció política. Per exemple, la figura d'Olympe de Gouges, vull dir, és la figura que diu, bueno, si hi ha els drets del ciutadà, ha d'haver-hi els drets de la ciutadana. Va morir a la guillotina.
0: Aquesta manca d'igualtat l'hem vista també en un dels primers episodis de Miralls de Memòria, en què parlàvem de la situació de les dones a les fàbriques. La industrialització també reforçarà la idea de les dones com a persones de categoria inferior als homes, fins al punt que els sous que rebran elles seran molt més baixos.
2: Quan ja arriba la industrialització, són una mà d'obra molt més econòmica del que eren els homes. Estaven infrapagades al nivell molts cops de com es pagava als nens.
0: I ja al segle XIX, en època contemporània, les normes socials encara s'endureixen més. La moralitat serà una forma d'impedir que les dones visquin en plena llibertat. Des de la seva independència econòmica fins a la seva llibertat sexual, tot estarà sotmès a l'escrutini de la moralitat i l'opinió pública. Les dones que se surtin de la norma seran tractades de boges o malaltes.
2: Veiem que el segle XIX no és un segle especialment favorable per les dones, no? Època victoriana, etc., on s'ordena molt més aquesta idea del gènere i on les dones a poc a poc comencen a ser encara més relegades cap a l'espai domèstic.
3: Les dones han estat un dels pilars fonamentals durant totes les èpoques històriques. Només cal que algú miri amb un ventall més ample aquelles narracions que s'assoleixen com a vàlides per tal d'equiparar el reconeixement que es mereix cadascuna de les figures que ha contribuït a ser qui som en l'actualitat.
4: Nois, silenci, silenci, sisplau. Avui l'Andrea ens farà la classe per parlar de les dones de la generació del 27.
5: Bueno, la generació del 27 era un grup d'artistes que tenien diverses inquietudes i les transmitien a través de sus obres artístiques. Seguramente os sonarán más los nombres de los hombres quienes fueron parte de este grupo, ya que han sido los únicos nombres nombrados en clase siempre. Pero también había un grupo de mujeres que no han de ser olvidadas ni invisibilizadas. Las sin sombrero. Un grupo de mujeres artistas, intelectuales y activistas que desafiaron las normas sociales de su época en España durante las primeras décadas del siglo XX. Se las llama así porque muchas de ellas solían desafiar las convenciones de la época al no usar sombrero, un símbolo de la feminidad tradicional. Toda esta generación vivieron en un contexto histórico marcado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Española y la Guerra Civil. María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champursín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Remedios Varo y Margarita Manso, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y María Blanchard no eran pocas. Estas mujeres desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y contribuyeron activamente al panorama cultural y artístico de la España del siglo XX. Como muestra de todo el trabajo y todo el arte que nos dieron esas mujeres, pese a las condiciones de la época en que se encontraban, he traído un poema de una de ellas. El poema se llama Apolo. Es parte del libro de versos prohibidos que fue escrito por Rosa Chacel. Y dice así: habitante de los anchos portales, donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, donde las losas académicas, donde las arcas y las llaves mudas, donde el papel caído recubre el polvo de frágil terciopelo. El silencio dictado por tu mano, la línea entre tus labios sostenida, tu suprema nariz exhalando un aliento como brisa en las praderas, por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho, y en torno a tus tobillos un espacio pálido como el alba. Eterna, eternamente el universo imagen tuya, con la frente a la altura de tu plinto, viniendo de aritméticas vacías como claustros, de cielos oprimidos como flor entre páginas. Eternamente dije, y desde entonces eternamente digo. Beso a mi voz, que expresa tu mandato, la suelto y voy hacia ti, como paloma obediente en su vuelo, libre en la jaula de tu ley. El trazo de tu norma en el basalto de mi inocencia oscura, el paso de tu flecha para siempre, y hasta el fin tu soberbia. Sobre mí, solo eterno tu mandato de luz, verdad y forma.
4: Sisplau, silenci. Nois, feu el favor.
6: Andrea, m'ha encantat. Puc fer-te un parell de preguntes?
5: Clar, si vols després anem a la Bíblia a veure si hi ha algun llibre d'elles.
6: Vale.
0: El segle XX serà el del sorgiment del feminisme modern i les lluites polítiques protagonitzades per les dones. Des de la prehistòria fins a l'actualitat, les dones han estat presents en tots els aspectes de la vida. La historiografia comença ara a estudiar-les i a posar el focus en totes aquelles dones que van ser invisibilitzades, silenciades i esborrades de la memòria col·lectiva. La història que primer va ser dels reis i emperadors i després dels homes comuns és encara una història del 50%. Una història que no és la de tothom i que, gràcies a la tasca de les historiadores, comença a fer justícia enfront un patriarcat encara imperant. Avui hem conegut algunes d'elles. La Mercè Otero Vidal, catedràtica del llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. La Montserrat Jiménez Sureda, doctora en Filosofia i Lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona, i la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en Història Contemporània i de Gènere. Al pròxim capítol resseguirem les passes del feminisme des dels seus orígens fins a l'actualitat. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Sabies que...
1: Quan una persona mor, l'oïda és l'últim sentit que perd. Primer es perd la vista, després el gust i l'olfacte i finalment el tacte i l'oïda. És per això que algunes persones en coma expliquen que van sentir els seus familiars parlar de fons.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
4: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva es podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
9: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
10: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós a veure quina reacció tindran.
9: Aquests, com el manteniment del Drac Bufarot i la Víbria d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
10: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de 3 anys o 4 ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar, doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem, doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent, doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
9: Ningú donava 2 duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
10: Vam començar, doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. i ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb Toló de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passa Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això, qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
0: Al final, boca orella, no?
10: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
9: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
10: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
9: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
10: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química
0: que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba, acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs, vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
9: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. I és una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
9: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menys tenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic, intentem doncs lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
9: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
11: No,
0: ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no? D'aquesta essència de, del gremi antic, no? De dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no? Que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
9: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya. Però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
9: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però, tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
3: Calaix actiu, amb Mònica Socies.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
3: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
5: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la Vall del Terror són les altres 3 novel·les.
3: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
5: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
3: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
5: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
3: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant dues sardanes de Jordi Molina. La primera es diu El meu Montornès, sardana estrenada l'any 1997, i després De la creu al castell, sardana estrenada l'any 1999, i les escoltarem, interpretades per la cobla Marinada de Badalona.

Avui hem començat escoltant les sardanes al meu Montornès i després de la Creu al Castell, sardanes de Jordi Molina amb la copla Marinada. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor amb aquesta copla. Es diu Sardanes a TV3 i va ser estrenada l'any 1996.

Acabem d'escoltar la sardana Sardanes a TV3 de Jordi Molina amb la copla Marinada. Bé, i ara canviarem de copla i escoltarem en primer lloc la sardana dels Infants de Fructuós Piqué i després Sant Jordi, sardana d'Antoni Planàs, les dues interpretades per la copla juvenil Reus Jove.

Hem pogut escoltar les sardanes, la sardana dels infants de Fructuós Piqué i després Sant Jordi, sardana d'Antoni Planàs, interpretades per la cobla Reus Jove. I ara escoltem també amb aquesta cobla la sardana que porta per nom La Font de Riudoms i és del compositor Josep Maria Bages.

Hem escoltat la sardana que porta per nom La Font de Riudoms, de Josep Maria Bages, amb la copla Reus Jove. Bé, i ara d'aquí un moment escoltarem també una altra sardana de... amb la copla Reus Jove, que es diu precisament aquest nom, Reus Jove, i és del compositor Eduard Cendra.

La Cobla Reus Jove ens ha interpretat la sardana que porta precisament aquest nom, Reus Jove, del jove compositor Eduard Cendra, que també és el contrabaix d'aquesta cobla. Bé, i ara canviarem i escoltarem sardanes interpretades per la Cobla Salvatana. La primera es diu La plaça del doctor Gravalosa i és de Marià Brugués. I després La plaça dels hotels, sardana de Pere Fontàs.

La Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar la plaça del doctor Gravalosa, del compositor Marià Brugués, i després la plaça dels hotels, de Pere Fontàs. Bé, i continuarem amb la Cobla Salvatana, que ara ens interpreta Gràcies, Sant Hilari, sardana de Francesc Camps, i després una altra sardana balladora, com sempre les que fa en Miquel Tudela, que es diu La plec de la pedregada. Són sardanes, doncs, interpretades per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la cobla salvatana que ens ha ofert Gràcies, Sant Hilari, de Francesc Camps, i després l'Aplec de la Pedregada, de Miquel Tudela. Bé, amigues i amics, em toca ja despedir-me fins demà i escoltem la darrera sardana per avui. Es diu La Font Vella i és del mestre Josep Vicenç Lavi Xaixo. És interpretada per la cobla salvatana. Amigues i amics, fins demà. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts 30 de juny de 2026. Avui tanquem el mes de juny. Comencem a aquesta hora una nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, el programa que us acompanya de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 del migdia, per, entre altres coses, informar, per tant, repassar l'actualitat local, però per l'altra intentar entretenir i posar doncs, diversos tocs de colors al programa cada dia amb els nostres col·laboradors i col·laboradores. És el cas d'avui, evidentment, també, perquè avui ens visiten per darrer cop aquesta temporada la Marina Tomàs i l'Àngels Almendros a l'espai Parlem d'Educació, aquest espai mensual que compartim els dimarts a quarts de 12. Avui ens visitaran per fer un balanç del que ha donat de si el curs, per tant, dels temes més destacats que han parlat i que han analitzat en aquest espai. Farem una recapitulació de tot el que ha donat de si el curs a la darrera hora del programa. Ho farem també acompanyats després del Jordi Baumal amb l'espai Gastronomia Molins, que el saludarem també abans d'arribar a les 12 del migdia. D'un matí on començarem parlant-vos d'unes activitats que ahir començaven, justament, ahir dilluns, i no és pas el Juga't l'estiu, però sí que té relació, evidentment, amb aquesta època de l'any. És una programació especial i flexible, ens expliquen, amb un seguit d'activitats que en aquest cas es duran a terme a la sala polivalent del Molí Jove, eh? I els espais també exteriors de l'equipament. Van començar ahir, Estiu Jove, és el títol de les activitats, que s'allargaran fins al dia 24 de juliol. En parlarem amb la regidora de Joventut de l'Ajuntament de la Vila, la Ainhoa García, d'aquí una estona. Després d'haver actualitzat la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Escoltarem també les reflexions del company David Guerrero, periodista del diari La Vanguardia i del Viu Molins de Rei. Doncs ens acompanyarà a partir de, abans d'arribar a 9:15 per posar-hi les reflexions a la punt del dia. Farem també el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió per avui dimarts i escoltarem l'Albert Galera a la recomanació cultural parlant de cinema. Després de les notícies de les 9 tindrem la Fermina Recio amb la cançó del dia i immediatament després tindrem també, evidentment, la tertúlia d'actualitat. Avui és dimarts, ens acompanyarà el Josep Genés, el José Polo, el Paco Prieto i el Xavi García, en principi, aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Serà a partir de les 9:10, 9:11 minuts, fins a arribar a les 10 del matí, a l'equador del programa. El que farem és saludar, en aquest cas, el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui Preguntes Esquerra, amb el Ricard Vinyets, que ens acompanyarà, no pas la regidora portaveu Marta Espona, sinó que avui ens acompanyarà el Ricard Vinyets. Amb ell repassarem l'actualitat política local fins a 11:15. Avui qui no ens pot acompanyar per motius de feina és el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Recuperarem, per tant, algun dels espais que hem compartit en el transcurs d'aquest darrer trimestre amb el Damià. Farem una reposició, per tant, avui no tindrem material inèdit amb el Damià Martínez, que esperem que ens pugui acompanyar la setmana que ve. Després sí que tindrem en principi el David Lloberes a l'espai de Xifra en el Món. Amb ell repassem també sempre aspectes de la política internacional. La setmana passada no va ser possible que ens acompanyés el David. Estàvem a les portes de Sant Joan. Avui esperem doncs, recuperar el temps perdut i fer aquest espai fins a arribar a les 11. I després de les notícies de les 11, breument us explicarem una activitat que celebra l'Associació de Veïns recent creada del barri de La Granja, que us en volíem parlar. L'activitat és dissabte.

avui tindrem el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. Això serà a partir de 1:15. I a 1:00, com és habitual els dimarts, repetirem l'aventura de cuinar amb la Judit Herrera. I tot això ens portarà fins a 2:00 amb la connexió amb les notícies en xarxa i la resta de programació que repassarem d'aquí una estona. És dimarts 30 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Som-hi. Passen 6 minuts i mig de les 8 del matí.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga esperant-nos per explicar-nos la situació. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim la calçada tallada des de fa una estona a la N240 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via a causa d'un camió accidentat. Recordem que sobren desviaments senyalitzats. Per altra banda, però, tenim una avaria des de primera hora del matí encara activa hores d'ara a la A2 que ens deixa un carril tallat en direcció Barcelona a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i que forma retencions en tot el tram d'entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat durant 7 quilòmetres. Per altra banda, també hi ha afectacions de retruc a la P23 amb lentitud ja des de Molins de Rei en direcció Barcelona, sobretot també ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Destaquem altres retencions habituals, per exemple, a les vies costaneres en sentit nord hi ha retencions des de Viladecans per la C32 durant 2 quilòmetres cap a la capital catalana. També tenim retencions en tot el tram dels túnels de Vallvidrera per la C16 des de Sant Cugat del Vallès. També de retruc hi ha afectacions per aquesta intensitat en la circulació de tot el nus de la Trinitat. Hi ha cues a la ronda de dalt en sentit Llobregat, de la mateixa manera que a la ronda litoral també hi ha cues en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, Ferran, moltíssimes gràcies i bona jornada. Seguint parlant de la mobilitat, segons informa el Centre de Gestió de la Informació del Transport, en principi tenim normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, que esperem que duri en el transcurs d'aquesta jornada. El que farem ara és saludar també el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg de capçalera, perquè ens expliqui, tot i que ja ho deduïm o podem més o menys saber quin temps hem d'esperar la jornada d'avui. Pràcticament 25 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora, 24.8, i saludem doncs el Jordi. Què ens expliques, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Una jornada més de molta calor, nit tropical la que hem tingut, no hem baixat dels 20 graus, de fet, a molts punts de la costa no s'ha baixat dels 25 graus, i per altra banda, avui esperem, igual que hi ha una màxima que estarà situada al voltant dels 35 graus. Portem molts dies, més d'una setmana ja amb temperatures màximes de més de 30 graus i avui la calor serà un dia més la protagonista i també la xafogó perquè la humitat serà elevada. Sol durant tot el dia, a la tarda apareixeran alguns núvols en direcció cap al nord perquè al Pirineu sí que tindrem ruixats i tempestes però que no arribaran ni molt menys a la nostra comarca. Demà afluixa una mica la calor, però esclar, passar de 35 de màxima potser a 33 pràcticament ni ho notarem. I ja de cara a dijous, les temperatures màximes tornen a pujar i ho faran més de cara a divendres i al cap de setmana. Per tant, de moment, no ens mourem d'aquestes altes, altíssimes temperatures tot el que resta de setmana, tot i que demà puguin baixar una mica. De fet, demà serà el dia amb menys calor de tota la setmana, perquè a partir de dijous la calor tornarà a ser altra vegada la clara protagonista, més que no pas aquests últims dies. I de moment, de precipitacions de cara a les properes jornades, no en preveiem.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per la crònica. Passen 10 minuts de les 8 del matí. El que farem ara és escoltar l'oferta de feina amb la veu del Francesc Rueda, perquè ja el tenim també a punt. Quina oferta ens destaques avui, Francesc? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un conductor, conductora de camió, aspirador i netejador, netejadora industrial. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, amb torns rotatius. El contracte seria indefinit, amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 25.800 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un conductor de camió aspirador i netejador industrial.

0: del camió per la retirada i aspiració de sòlids industrials, tasques generals de manteniment i neteja tècnica, preparació i reedició bàsica de l'equip d'abans dels serveis, compliment de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals i treball en coordinació amb equip en diferents centres de treball. Imprescindible, carnet de conduir C, el CAP en vigor, la targeta de tacògraf i valorable experiència en neteja industrial, construcció o entorns productius. A nivell de requisits, experiència d'un any, a feina similar, català i castellà, i a nivell d'estudis, un graduat escolar o ESO.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Per cert, també, fent un apunt de mobilitat aquí a la vila, ahir van començar també obres a l'entorn de l'escola Pont de la Cadena, referents al nou pavelló, que condicionen l'aparcament del Felip Canalies, del pàrquing del carrer Felip Canalies. De fet, no es pot deixar el vehicle en aquesta zona del pàrquing del carrer Felip Canalies fins a nou avís, fins a finals de que acabin aquestes obres, com dèiem, relacionades amb el nou pavelló de l'escola Pont de la Cadena. Que ho sapigueu, això afecta doncs, el barri del Canal i en aquesta zona concreta del pàrquing del carrer Felip Canalies. Amb un altre ordre de coses, recordar-vos la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. Juan José Pérez Martínez vivia al carrer Molí i l'acte de comiat serà avui a la una del migdia a l'oratori del Tanatori. Descansi en pau el senyor Juan José Pérez Martínez, de funció que ja comunicàvem ahir. Com dèiem, el senyor Pérez vivia al carrer Molí i l'acte de comiat serà a la una del migdia avui a l'oratori del Tanatori. I per últim recordarem la farmàcia de Guàrdia per avui dimarts, dia 30 de juny. Avui és la farmàcia Codina, que es troba a l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles. Recordeu, la trobareu oberta des d'ara 8:45 del matí fins les 10 de la nit. Continuem un minut i mig i arribarem a 8:45 del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local. Primer fent un apunt del Premi Margarida Xirgu 2026, perquè l'actriu terrassenca Rosa Boladeres és la guanyadora de la 52a edició d'aquest Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs el premi, recordem, que distingeix a la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. És un guardó que es va crear l'any 1973 per la ja desapareguda penya Carlos Lemos. És un dels premis més longeus de l'Estat en l'àmbit de les arts escèniques. Boladeres és qui ha guanyat el premi enguany. Té una trajectòria de més de 3 dècades. S'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral i audiovisual català. I ha tingut una carrera versàtil. Ha combinat teatre, tele, cinema i té diferents registres, tant dramàtics com còmics. L'actriu ha treballat amb alguns dels creadors de l'escena catalana contemporània més destacats, com Mario Gas, Àlex Rigola o Magda Puyo, entre d'altres. Paral·lelament, també s'ha convertit en una cara popular per al gran públic gràcies a la seva presència en sèries de televisió com Poble Nou, Temps de silenci, La Riera i actualment a la sèrie de TV3 Els migdies, Com si fos ahir. El premi l'impulsa el món del teatre amateur. Ha distingit altres actrius de l'escena catalana, moltes, entre elles, per exemple, Núria Esper, Anna Lizaran, Milla Miscla, Mercè Arànaga, Clara Segura o Emma Vilarasau. Doncs, com dèiem, aquest any el jurat ha decidit donar aquest premi a l'actriu Rosa Boladeres, en concret per la seva participació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va estrenar a l'abril a la Sala Beckett. Els organitzadors del premi són Núvol, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, l'Ajuntament de Molins de Rei, que hi aporta 2.000 euros a l'any, i la Fundació Romea. El premi és un anell d'or, un anell personalitzat i exclusiu conegut popularment com l'anell Xirgu, que es fa expressament per l'ocasió. I l'acte de lliurament del premi, obert al públic amb inscripció prèvia, es farà el proper 20 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Romea de Barcelona.
0: Molt bé, doncs enhorabona a la Rosa Boladeres. I canviem de qüestió per explicar-vos que ahir es presentava, amb una bona convocatòria de públic, el llibre La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939, que ha escrit la periodista Llúcia Oliva.
1: És un retrat coral de la Guerra Civil i la Revolució Social des de la mirada de dones i nenes de la rereguarda republicana. S'ha fet a partir de diaris, memòries i testimonis orals, també. Hi apareixen dones de diferents edats i contextos i els relats comparteixen experiències de pèrdua, violència i transformació de la vida quotidiana. Hi ha testimonis de dones diverses, com Pepita Marín, Lucía de l'Esperanza, Montserrat Mercet, Mercè Oliva, Gertrudis Canals, molinenca, Carme Noguera i les germanes Maria Victòria, Maria Dolors i Mercè Tort. L'autora ens parla de l'obra i del paper concret de la figura de la molinenca Gertrudis Canals.
2: Eren unes dones que pertanyien a unes famílies molt cultes. Aquí estem parlant de que els diaris tant són de nenes com de dones adultes, no? Però venien de famílies, com és aquest cas de Molins de Rei, la Gertrudis Canals. Canals venia d'una família molt culta, amb una gran cultura popular. I llavors, a l'hora d'escriure, doncs va escriure, que és el capítol 4 del llibre, molt ben explicat com la seva família i amics de la seva família van patir la revolució social i el final de la guerra aquí a Molins de Rei.
1: El llibre La revolució en veu de dona l'ha dit a l'Avens i el podeu adquirir a les llibreries.
0: Més coses passen 2 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Anem explicant més coses del que passarà el diumenge i també en el cap de setmana en el marc dels actes de Vivim el Tour, perquè ja ho tenim a tocar, això. Parlem dels companys de l'etapa reina, d'entrada.
1: Doncs sí, juntament amb el consistori han estat al darrere dels actes previs a l'arribada del Tour i, en concret, aquest programa de ràdio Molins de Rei, a partir del divendres, estarà als baixos del Molí fent programació de ràdio i a partir de les 8 començaran una activitat més lúdica, el Tapa Tour, una ruta d'etapes amb un tiquet de 18 euros. Podreu doncs, consumir 5 tapes. Aquesta és l'activitat més lúdica del divendres. I ja tenim també tota la programació del mateix diumenge, que és quan passa el Tour de França per Molins de Rei. A partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, durant tot el dia, estaran ubicats al Parc de la Mariona, al carrer, a tocar el carrer Primer de Maig, amb una jornada que volen que compartir amb amics, família. Hi haurà música, activitats, es farà la transmissió, s'anirà comentant allà mateix, doncs, tot el que vagi passant al voltant d'aquest pas del Tour de França. I com dèiem, hi haurà activitats paral·leles, hi haurà concerts de música. A les 11 actuarà en Bauca, a 1:15, Rocktambuls, Zouk Live, a 6:15 de la tarda. I a partir 7:15 hi haurà el DJ Van der Garderen, que també s'animarà l'espai d'aquesta mena de fanzone o d'espai al voltant del Tour de França. També el pintor Miguel Soro, exciclista professional, també és qui té l'exposició Can Ametller, amb obres de gran format del Tour de França. Doncs ell mateix també crearà el diumenge una obra en directe durant la jornada perquè la gent pugui veure tot el procés artístic. A les 2 faran dinar popular, arròs i gelat. Els tiquets valen 12 euros pels adults i infantils fins als 10 anys, 8 euros. Hi ha diferents opcions de dinar i, a més, evidentment, tot al voltant del pas del Tour. A les 3 de la tarda, 3:09 exactament, passa la caravana publicitària i l'organització del Tour preveu que els ciclistes passin entre 4:45 i les 5:50 aproximadament, doncs, per aquest tram de la carretera. Doncs tot preparat ja per aquesta arribada dels ciclistes del Tour de França.
0: Molt bé, efectes pràctics, això vol dir que divendres a 6:45 de la tarda podreu escoltar en directe per la ràdio i excepcionalment, doncs, aquest especial de l'Etapa Reina des dels Baixos del Molí. No tindrem els divendres faves tendres com és habitual, però per aquesta raó d'emetre aquest programa especial, tenint en compte, doncs, que estem ja a tocar del cap de setmana, evidentment, on tindrem el pas del Tour de França per la nostra vila. Ja us ho anirem explicant. Ara parlem de l'Associació de Veïns del barri de la Granja. Avui els trucarem a les 11 perquè organitzen una activitat aquest cap de setmana.
1: Fan festa al barri, volen que la gent, doncs, conegui a l'associació, fer barri i que, a més, la gent se'n faci soci i sòcia. Per això, aquest dissabte al matí, 11:00, preparen, doncs, activitat al carrer, activitat festiva, hi haurà l'espurna de l'enxuscat, jocs gegants per totes les edats, tallers infantils i també servei de bar a la Rambla de la Granja, a la part central de la Rambla, el dissabte 11:00, obert a tothom.
0: El dia, per cert, dissabte també tenim la presentació d'un llibre del Jaume Clotet, oi que sí?
1: Sí, es presenta a la taula d'en Bernat. El llibre es diu L'espasa del rei. Jaume Clotet conversarà amb Eduard Suárez en aquest acte que organitzen la llibreria Arola i la taula d'en Bernat dissabte a les 12:00.
0: El dia abans, però, recordeu, el divendres, tenim la tercera proposta de les nits musicals del Botànic, que aquest any es fan, recordeu, al pati de Can Ametller.
1: En aquest cas, amb Lia Sampai farà el seu concert a partir d'un 9:15 de la nit. Abans, però, si voleu anar-hi, a partir de les 8 ja podeu entrar al pati de Can Ametller. Recordem que l'entrada val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat i, a més, també instal·laran una barra amb servei de beguda pels que vulgueu prendre alguna cosa i també podeu dur sopar de carmanyola. Nou concert del Botànic, del SEM, el divendres al pati de Can Ametller.
0: I tenim més música perquè, en aquest cas, l'Associació de Veïns, però del barri del Canal, organitza la tradicional cantada de veneres aquest cap de setmana.
1: Sí, un clàssic de cada any, a més, amb el grup habitual Son de l'Havana, amb rom cremat, també gratuït per tothom. Això serà el dissabte, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, al barri del Canal.
0: I aquest diumenge és l'últim diumenge de ballada de sardanes que proposa la grupa, des de ja el mes d'abril i sobretot entrant al mes de maig, que, doncs, s'ha programat cada diumenge una ballada de sardanes. Aquesta serà l'última abans de vacances, eh?
1: Sí, a la plaça de la Creu, com és habitual, a les 7 de la tarda, el diumenge, en aquest cas amb la Copla Maricel. Última, com dèiem, la propera serà en el marc de l'11 de setembre.
0: Molt bé, i segueix, evidentment, us dèiem, ahir començava l'activitat Juga't l'estiu a l'Escola Pont de la Cadena. Avui tenim la segona jornada d'activitats, eh?
1: Sí, jocs de taula en concret. Recordem que es fa a l'Escola Pont de la Cadena per nens i nenes de 4 a 12 anys. El preu per sessió de tardes és de 5 euros i van tota la setmana 20 euros.

0: Continuem, ens queden ara mateix 6 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí. De moment fem un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Doucet, bon dia i molt bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona, ho diu el periòdico a la seva portada, una doble inversió pública i privada que es valora en 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per les navilieres. La fotografia de portada és pel grec que obre la festa del seu 50è aniversari, una estilitzada revisió de l'òpera de Tres Rals de Brecht a càrrec de Marta Pazos, inaugura el festival d'estiu. Decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Machado anuncia el seu retorn al país després del doble terratrèmol. Ens hem d'abraçar, plorar i passar el dol junts. Diu també el periòdico que la regularització rep 1 milió de sol·licituds i supera els plans del govern i Pedraz imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més en el cas Leire. La taxa de graduació a l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya i Badalona aprova el pla per convertir Can Ruti en un gran pol sanitari. També parlen dels clubs de la Lliga F que aproven la proposta d'inversió de 55 milions de Pau Gasol. A La Vanguardia, Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja en suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. Forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca amb una fotografia de portada de doncs, la destrucció a Veneçuela. Parlen del jutge que imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més per la trama Leire i del Tribunal Suprem dels Estats Units que ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora A. Jean Carroll. Entrevisten a Gavi, diu que és bastant paranoic i que s'atabala en llocs públics i la terapeuta del Zandig va amenaçar de deixar-los. També les morts per ofegament es disparen, de moment 188 a Espanya. I el govern central retirarà de mica en mica les rebaixes a les gasolines. Al diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des de 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU. La presidenta de la CEPI imputada, la Fiscalia apunta delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. I també en fotografia de portada es fixaran la inauguració del grec amb un retorn als orígens. Hi ha més temes, la fi de les rebaixes fiscals a la llum i el gas encareix el cost de la vida i la catalana OpenChip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. En esports, el Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96 i avui també suplement comarques Terres de Lleida. De fet, carta a carta, el passat Ibar entra en joc. I repassem per últim la portada del Punt avui, que té un àliga i una bandera dels Estats Units com a protagonista, la potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. Diu Lluís Simón Rabasseda el dia d'ahir que no hi ha vacunes contra la repressió. Arrenca el judici contra Vergés i Argimon, que afronten penes de presó per les denúncies de la policia espanyola. Crònica d'Anna Serrano, els equilibris de la via Starmer i de David Portabella, nou escut anticrisi i decret d'habitatge. L'apunt esportiu és per la remuntada del Brasil amb un gol en el minut 96 amb aquest 2-1 i entrevisten a Míriam Dabuzbanti, periodista i escriptora, diu que ser pobre no és un delicte, però es castiga quin és.
0: Seguim 2 minuts i mig i 8:45. Abans de saludar la regidora Ino García, anem a fer un repàs als diaris digitals.
2: El Trescat explica que avui s'acaba el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds després del període de tramitació de 2 mesos que ha estat marcat, recordem-ho, per una gran pressió administrativa i la saturació de les gestions durant les últimes setmanes. A Catalunya arribaran unes 200.000 sol·licituds. També es recorden aquesta notícia que diverses entitats han demanat que s'allargui el termini perquè molts col·lectius vulnerables tenen dificultats per accedir a la tramitació i, en conseqüència, el període de 2 mesos habilitat consideren que és massa just. Anem al Nacional, que diu que resol l'allau de zeros a la prova d'euskera a la selectivitat basca. La solució és que no comptarà per la nota de tall. Alumnes a Biscaia que van portar als tribunals la seva nota d'euskera a l'ESPAU han aconseguit que, de manera cautelar, aquesta qualificació no compti en el procés d'admissió universitària. La decisió arriba després de la polèmica per aquest allau de zeros i notes molt baixes a l'examen de Llengua Basca i Literatura, que va afectar sobretot estudiants de centres concertats on la majoria de matèries s'imparteixen en castellà. De totes formes, encara no és definitiu i això podria afectar i podrien perdre la plaça aquells que hi entren sense que compti aquesta nota. És advertència que els hi fan encara al País Basc. El Nacional diu que Otegi obre la porta a cogovernar amb el PNB i el PSOE al País Basc. El líder d'EH Bildu fa una crida a alçar un mur antifeixista i a no fer distinció entre PP i Vox. I acabarem amb el 3CAT, que recorda que comença el judici a Vergés i Argimon pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils més de 6 anys després de la pandèmia. La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per cadascun per un delicte de prevaricació. Considera que es va discriminar els agents dels cossos policials espanyols i que els acusats van paralitzar intencionadament les vacunacions per un servei essencial. L'acusació del sindicat policial, Jupol, i de l'Associació de Guàrdies Civils afegeix, a més de petició, 3 anys, en aquest cas, de presó. La vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils arrencava un mes més tard que els Mossos, a un ritme més lent, i els exresponsables de salut, la consellera i el director general, ho atribueixen a criteris mèdics i la falta de col·laboració de la delegació del govern espanyol.

0: Ahir dilluns va començar una programació especial i flexible amb el títol Estiu Jove 2026, que són un seguit d'activitats que es duran a terme, en aquest cas, a la sala polivalent del Molí Jove i als espais exteriors de l'equipament. La programació s'allargarà fins al divendres 24 de juliol. Doncs en parlem uns minuts amb la regidora de Joventut de l'Ajuntament de la Vila, que és la Ainhoa García, que la tenim al telèfon. Què tal, Ainhoa? Bon dia i bona hora.
1: Què tal, Oriol? Bon dia i bona hora.
0: Molt bé. Doncs escolta, explica'ns d'entrada quin és l'objectiu, objectius que teniu a l'hora d'organitzar en concret aquesta sèrie d'activitats sota el títol Estiu Jove 2026.
1: Doncs mira, el que volem és oferir una programació d'estiu pels joves, pels adolescents, ja que entenem que ja no van als casals d'estiu, però també tenim aquest període estiuenc en què necessiten doncs una programació, una sèrie d'activitats que afavoreixi el seu benestar i el seu desenvolupament. I per tant, doncs, el que fem és treballar de manera lúdica aquests diferents interessos que poden tenir els joves per tal de promoure també el vincle entre els joves i la comunitat.
0: Molt bé. He vist, bàsicament, que fixeu les edats aproximadament entre els 12 i els 17 anys, no?
1: Sí, intentem fixar-ho entre els 12 i els 17 anys. Bàsicament és la franja de l'ESO, aquesta franja d'adolescents a Molins de Rei, però si ve algun nen una miqueta més petit, una miqueta més gran, no li direm que no.
0: Parlem del contingut d'aquestes doncs, activitats, perquè veig que programeu tant activitat de matí com de tarda, oi?
1: Sí, el que intentem és que hi hagi una programació diversa, una programació activa, on els joves doncs, puguin gaudir de les activitats, però alhora també aprendre de les pròpies activitats que es vagin fent. I aleshores el que fem és adaptar els horaris i els dies segons les diferents activitats.
0: Per exemple, aquesta setmana, durant el matí de dos quarts d'una a dos quarts d'una, feu club de lectura, excepte el divendres, que hi haurà taller de cuina sense pares, atenció. I a les tardes, doncs, cada dia hi ha o espai de trobada o, per exemple, avui, taller de manteniment bicicletes amb la Fundació Main, no? Aneu canviant.
1: Sí.
0: Per exemple, els dimarts veig que hi haurà tallers i en funció del dia doncs, serà una temàtica o una altra.
1: Sí, el que intentem és, primer, també que els joves coneguin l'espai, perquè al final el Molí Jove és un espai que l'hem creat i l'estem dedicant als joves i, per tant, també comencem a donar-li més contingut a banda del que ja teníem les pròpies aules d'estudi, amb les pròpies assessories, amb els consells que ja porten funcionant allà uns mesos. I el que fem és també intentar que els joves s'arrelin en aquell espai, coneguin aquell espai. Per això intercanviem els tallers amb els espais amb els clubs de lectura, però també amb els espais de trobada. En el Molí Jove trobaran jocs de taula i trobaran diferents propostes per poder passar allà de tarda sense necessitat d'haver estat de fer un taller concret, sinó simplement doncs, estar allà poder passar la tarda.
0: Molt bé, per tant, són activitats, com dieu, independents. El que sí que demaneu és que cal fer inscripció prèvia, oi?
1: Sí, intentem que els joves puguin que facin aquesta inscripció prèvia per nosaltres poder tenir una previsió dels joves que vindran, però si hi ha algun jove que ens ve a última hora i no s'ha inscrit, òbviament el deixarem entrar igualment.
0: Molt bé. molijove@molinsderei.cat, si ho feu per correu electrònic, o un WhatsApp 671-45-41-86. 671-45-41-86 per fer les inscripcions prèvies. Activitats que seran fins pràcticament tot el juliol, oi? Fins al divendres 24.
1: Sí, fins al divendres 24. Ho hem fet encaixar una mica amb els casals d'estiu.
0: Sí.
1: I després ja tothom de vacances a gaudir de l'estiu.
0: Molt bé. Recordeu, l'horari al matí és de 12:45 a 1:15 i a la tarda de 5 a 8, i, com dèiem, es fa al Molí Jove. I aprofito que et tenim aquí, Ainhoa, avui, perquè volíem preguntar-te també pels pressupostos participatius justament per joves. Tens una idea? Joves, participa per decidir 12.000 euros perquè, si no vaig errat, s'acabava el termini el dia 21, per tant, la setmana passada, per presentar idees, i justament ara comença tot el procés de valorar les propostes, no? Com ha anat el que ens puguis explicar fins ara pel que fa a la presentació de propostes enguany?
1: Doncs mira, s'han presentat 12 propostes enguany. Recordem que aquest any, després d'una feina molt intensa amb diferents entitats i amb la Comissió del Pla Local de la Joventut, vam fer un canvi de les bases, un canvi on fèiem, jo crec, alguns canvis substancials però també necessaris d'aquests pressupostos participatius joves. I el resultat de moment és que tenim 12 propostes per aquest 2026. Tot just avui ens reunim la comissió de joventut per valorar aquestes propostes i per veure si aquestes propostes són viables o no. I la setmana que ve doncs, tindrem aquesta assemblea oberta on decidirem on destinem aquests 12.000 euros dels pressupostos participatius joves.
0: Molt bé. En principi veia assemblea oberta el 6 de juliol, he llegit, i a partir d'aquí, quan es decideixi, no, hi ha tot el marge fins a final d'any per implementar les propostes o encara hi ha marge fins l'any que ve?
1: Hi ha marge fins l'any que ve. Aquest és un dels canvis que hem inclòs aquest any i és que en comptes d'acabar amb l'any natural, que seria el desembre, deixem de marge fins fins que es programin els pressupostos participatius de l'any que ve, sí, per poder desenvolupar aquests projectes.
0: Alguns projectes que ja són coneguts, no? I que s'han presentat altres anys, per tant, poden seguir repetint, diguem, activitats que hem vist a la vila d'algunes entitats que doncs, surten d'aquí. No hi ha límit per presentar-se en aquest cas?
1: Sí, els projectes que ja s'han presentat alguna vegada tenen un límit de 3 edicions per poder presentar-se, que diguéssim que entenem que és com el temps que necessita una activitat per consolidar-se. Uh-huh. Per tant, hi ha activitats que s'han anat desenvolupant amb els pressupostos participatius joves, que si ja és la tercera edició, doncs almenys serà l'última que farem amb els pressupostos participatius joves. No vol dir que aquesta activitat desaparegui, sinó que s'haurà de buscar alguna altra via de finançament.
0: Molt bé. Per tant, setmana que ve assemblea oberta i ja coneixerem aviat, abans de tancar el juliol, doncs, les propostes concretes que tiren endavant, no?
1: Sí, abans d'acabar el juliol, doncs el dia 6 tenim l'assemblea oberta.
0: Sí.
1: Segurament la setmana que ve ja tindrem aquests pressupostos, ja sabrem quins són els pressupostos guanyadors, els projectes guanyadors.
0: Molt bé, feina per la regidoria de joventut i suposo que també feina per la regidoria de cultura, a començar a moure l'engranatge de la festa major de Sant Miquel, oi?
1: Bueno, ja fa unes setmanes que vam començar a moure l'engranatge, però ara sí que ja comencem a intensificar aquesta feina perquè queden tot just 3 mesos per Sant Miquel. Hi quedaven 3 mesos per Sant Miquel, per tant, la màquina de cultura no s'atura mai, però ara sí que està treballant més intensament amb aquesta festa major que tindrem després de l'estiu.
0: Molt bé, doncs ja en seguirem parlant, evidentment. Alguna altra, tornant a joventut, que és el que ens ocupava bàsicament, alguna altra qüestió que vulguis esmentar, Ainhoa?
1: No, que els joves, esperem que els joves gaudeixin molt d'aquestes activitats, que el mes de setembre el Molí Jove continuarà obert perquè els joves que ho vulguin doncs, puguin fer, tinguin allà el seu espai de trobada i puguin fer les diferents activitats que organitzarem al Molí Jove. I molt bon estiu.
0: Molt bé, doncs l'Ainhoa García, regidora de Joventut i de Cultura, entre altres responsabilitats, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia i bona hora.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat... Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
6: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora. Ens queden 4 minuts per arribar a 8:45 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions del David Guerrero, periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. L'apunt del dia. Hola, David. Bon dia i bona hora.
7: Bon dia i bona hora, Oriol. La setmana passada, mentre els petards ressonaven la nit de Sant Joan als carrers de Molins de Rei, un ciclista moria al pont de la Nacional 340, a prop de 4 camins. Com tants altres ciclistes, circulava per aquest punt negre quan va ser atropellat per un conductor que anava ràpid, que anava massa ràpid, que no el va veure. Ja n'heu parlat aquests dies a la ràdio, el propi alcalde, aquest ciclista, ha reconegut el problema... Se'n parla d'això i tothom ho diu. Aquell punt és un perill i s'ha de resoldre. Però la pregunta és quan i com? I d'això no tenim resposta. Aquests dies, parlant de l'accident, escrivint de l'accident, he recordat com el Viu Molins de Rei van publicar en plena pandèmia, quan es buscaven espais per caminar a distància, per moure sense necessitat de pujar-se al tren i als autobusos i compartir espai amb la resta. Estem parlant de l'any 2020, doncs he recordat com hi havia un projecte de l'àrea metropolitana de Barcelona que pretenia fer un carril bici i una zona peatonal segura per poder anar davant de banda del riu, perquè els molinencs poguessin anar a Sant Vicenç dels Horts, a l'intercanviador de 4 camins o on volguessin, i viceversa. Però això, ja dic, era 2020, han passat 6 anys i, òbviament, no s'ha fet ni cap projecte ni, encara menys, s'ha tirat endavant cap idea. El pont segueix sent un espai criminal per ciclistes, un autèntic perill i desagradable pels que van també a peu, amb zones de pas irrisòries, sense espais segurs per creuar. És trist, però potser la mort d'aquest ciclista serveix perquè d'una vegada per totes les administracions responsables prenguin alguna decisió i es resolgui aquest punt negre. El més el proper diumenge... Precisament el Tour passarà per aquest mateix punt i per la resta de la carretera. Els ciclistes del Tour, òbviament, ho faran amb tots els honors i totes les proteccions, però aquell mateix dia, el proper diumenge, unes hores abans, com passa cada cap de setmana, ciclistes anònims que surten a pedalar una estona al seu temps lliure s'hauran jugat un altre cop la vida per culpa d'aquest disseny urbà que podia ser acceptable fa 30 anys, però ara és totalment inadmissible. Així que diumenge passi el Tour i que dilluns tinguem algun moviment per resoldre el punt negre. és el mínim que es mereixen els ciclistes.
6: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David, per aquestes reflexions oportunes que ens han situat ja a un minut i mig per arribar a tres quarts de nou del matí.

Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimarts. D'entrada, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, això seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés. Això serà fins a un quart d'una, i després a dos quarts d'una tenim la cita amb el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas al capdavant. Ens acompanyaran fins la una, i després de les notícies de la una tenim la reemissió del programa L'Aventura de Cuina amb la Judit Herrera, que la podeu escoltar els dijous a les 5 de la tarda. En fem reemissió dimarts a aquesta hora, de 1 a 2. A les 2 és el moment de connectar amb les notícies en xarxa, com és habitual, una hora d'informació general de 2 a 3, i de 3 a 4, en aquest cas, tenim l'hora de la migdiada, que ens acompanya de 3 a 4 de la tarda, tant les notícies en xarxa com la migdiada, de dilluns a diumenge. A partir d'aquí, aquesta tarda, tenim el programa del Pere Bergoñón, el Pierre, de Tu a Tu. Per cert, agraïm públicament també al Pere, que hi era el seu sant, Sant Pere, i que ens va fer aquí un obsequi d'una coca molt bona. Li agraïm també públicament aquest detall al Pere, que el podeu escoltar com sempre els dimarts de 4 a 5 de la tarda. A partir d'aquí, a les 5, tenim una finestra oberta al món amb el Carles López i tot el seu equip reflexionant sobre temes de la vida, entre les 5 i les 7 de la tarda. I a les 7 tenim el món interior, que després d'un parell de setmanes d'absència per diversos motius, avui recuperen doncs ja el contingut habitual la Marta Trech i la Rocío Vallejo, i avui parlaran sobre la música, i ho faran amb la Laura Benet, que serà aquí al programa a partir de les 7 de la tarda acompanyant la Marta i la Rocío, avui parlant doncs sobre la música, de 7 perdoneu, a 8 del vespre. I a les 8 tenim l'Alexandra Morera amb el programa Quan cau la tarda, avui com sempre en aquest cas amb convidada. Diu que enfilaran un programa de gran sensibilitat i delicadesa amb una dona que ens podrà parlar des de la seva pròpia vivència. Aquesta dona és la Teresa Martí Gaudes. El 2015 va publicar la seva primera novel·la i més endavant diversos relats curts pels quals ha rebut diferents premis. El seu darrer llibre, encara inèdit, tracta l'experiència viscuda per la seva família durant el procés de sol·licitud i recepció de l'eutanàsia del seu marit, en Josep Aparicio, el dret a morir dignament, un tema que pot obrir un debat informatiu del qual i del que n'hauríem de ser conscients, explica l'Alexandra, que també convida, si algú vol venir de públic a veure el directe del programa, doncs podeu assistir trucant prèviament al telèfon de l'emissora, que és el 93-668-6161. Recordeu que el programa és de les 8 del vespre a 2:15 de la nit, i la convidada, per tant, doncs, serà la Teresa Martí. Això serà, com dèiem, fins a 2:15. A 2:15 repetirem les històries de la fotografia amb el David Rius. A les 10, remissió del Highway 61. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que ens portarà fins la 1 de la matinada. A la 1 connectarem amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, per tant amb la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament, també de dilluns a diumenge, el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora.

0: abans de saludar el crític Albert Galera perquè ens recomani una nova pel·lícula a la recomanació cultural, anem a fer un repàs a la programació televisiva. Roger, endavant, com vulguis.
1: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. A 11:15, al canal Vimat, tenim la pel·lícula de Christopher Tabori, Perseguido, amb Christian Slater i Gil Bellows, entre altres, com Michael Clark Duncan o Stella Warren. És una pel·lícula d'acció americana i canadenca del 2004 que dura 2 hores. Ben Keats, president de la companyia Image Systems, acaba de desenvolupar un sistema de seguiment per satèl·lit que revolucionarà el mercat. A 11:15, al 33, la pel·lícula Una ment meravellosa de Ron Howard amb Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Paul Bettany, Adam Goldberg, Josh Lucas i altres actors i actrius ja no tan coneguts, un drama del 2001 americà que dura 2 hores i quart. Obsessionat amb la busca d'una idea matemàtica verdaderament original, el brillant estudiant John Forbes Nash arriba a Princeton l'any 1947 per realitzar els seus estudis de postgrau. Allà és un estrany, un solitari, sol, només comprès pels seus companys d'habitació, fins que se li acudeix una revolucionària teoria. A les 11, Factoria de ficció. Sàhara, de Breck Isner, amb Matthew McConaughey i Steve Zahn, també Penelope Cruz i Jude Akiwait, una pel·lícula americana del 2005 d'aventures, dura 2 hores, quan el gran explorador Dirk Pitt descobreix una llegendària moneda amb molta història, comença l'aventura més gran de la seva vida en emprendre la cerca d'un tresor a través d'algunes de les regions més perilloses de l'Àfrica. A 11:15, a Nova, la pel·lícula de Neil Burger, El Il·lusionista, una gran pel·lícula amb Edward Norton i Paul Giamatti, també Jessica Biel i Rufus Sewell, una pel·lícula americana de la República Txeca del 2006, de suspens, que dura 2 hores. El misteriós Eisenheim esdevé amb els seus espectacles un il·lusionista d'èxit. El pragmàtic Leopold, príncep hereu de l'imperi austro-hongarès, s'assabenta dels seus poders i encarrega un perspicaç inspector de policia que el vigili, ja que sospita que és un estafador. I a 11:45, a la 2, La trampa, de Michael Knight Shalaman, amb Josh Harnett i Ariel Donoghue. És un thriller americà i anglès del 2024 que dura 1:45, en el que, segons les seves pròpies paraules, suposa el millor dia de la vida de la noia, un pare i la seva filla adolescent assisteixen a un concert de música pop. Per ser una pel·lícula de Michael Knight Shalaman, us he de dir que és una mica atrotinada, com a tal. Sembla una pel·lícula de diumenge a la tarda d'Antena 3. En tot cas, quedeu-vos amb L'Il·lusionista i Una ment meravellosa, que són les dues grans pel·lícules d'avui. Tenim, a nivell de programes, per una banda, a les 10 a Televisió de Catalunya, avui, parlant de Madonna, al Nit sense ficció, La veritable història de Madonna, un documental que s'endinsa en la personalitat d'aquesta actriu, Luis Verónica Ciccone, que no sé si ho sabíeu, però és el nom real, mundialment coneguda com a Madonna, una artista, actriu i empresària polifacètica i controvertida. Per tant, a les 10, si us agrada la figura de Madonna o voleu saber més coses, podeu veure aquest documental. També a les 10, al 33, tenim La Renaixença amb el Peyu. Avui parla de l'extinto i revisa de manera didàctica la utilitat i el funcionament d'aquest element quotidià. A més, l'espai rep la visita d'Alba de Lomas, considerada la millor jugadora d'escacs de Catalunya. I finalment, a la secció Històries per passejar el gos, a recrear l'assassinat del general Prim al novembre de 1870. Això serà a les 10 al 33. A les 11, avui a la 1, teniu el Mundial amb el França-Suècia, un enfrontament amb l'objectiu d'obtenir un lloc en els vuitens de final d'aquest Mundial 2026. França hi arriba després d'oferir un gran nivell a la primera fase, en la que ha demostrat el seu potencial i perquè és una de les grans favorites endur-se el títol. Avui a les 11, a la 1. I també a les 11, a 4, Código 10, que ofereix una entrevista en exclusiva amb Andrea de la Torre, la parella de José Luis Ábalos, que aborda la situació personal i judicial de l'exministre, els seus pròxims passos i la seva relació amb el PSOE. A més, l'espai també aprofundeix en les informacions que han situat l'exministre José Bono en el focus Oriol d'una investigació.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. 7 minuts i seran les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dimarts, com sempre, ens porta a parlar de cinema amb un bon expert, l'amic Albert Galera, crític de cinema, que ja ens ha deixat a punt la recomanació d'avui. Què tal, Albert? Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta setmana em ve de gust recomanar-vos una pel·lícula que ja teniu als cinemes, a la cartellera, estrenada aquest darrer divendres. És una pel·lícula procedent de l'Aràbia Saudita, sí, sí, un país on també es fa cinema, i el més curiós del cas és que, o el que és bastant excepcional en aquest cas, és que la pel·lícula la signa una directora, i això sí que és bastant excepcional, perquè l'Aràbia Saudita, doncs, la dona ja té problemes per pràcticament tot, doncs fixeu-vos la possibilitat de convertir-se en cineasta. L'excepció és el d'una senyora que es diu Haifa Al-Mansur, que ja porta uns anys fent cinema reivindicatiu, jugant-se la pell literalment, i retant d'alguna manera, doncs, a la indústria, al país, a la política de l'Aràbia Saudita. I en aquest cas s'ha estrenat la seva darrera pel·lícula, que es diu La mujer sin nombre, o La dona sense nom, una pel·lícula que és un drama punyent, és una crítica social i política, però a la vegada és un thriller perquè parla de la desaparició d'un adolescent. I a partir d'aquí la directora el que fa és construir un relat de denúncia al voltant, doncs, de la dificultat que té la dona a l'Aràbia Saudita, amb les obligacions de casar-se molt joves, amb la invisibilitat de moltes feines a les que estan sotmeses, etc, etc. La veritat és que és una pel·lícula força interessant. Potser una mica demagògica en algun moment, un pèl ingènua, però en qualsevol cas és una pel·lícula força interessant, que ens endinsa, doncs, en una societat segurament no prou coneguda per l'armatisme que l'envolta i per, doncs, aquesta clara, doncs, aquest clar menyspreu que viu la dona saudita. I la veritat és que és una pel·lícula que convé, que és molt interessant, que ha tingut un llarg recorregut per molts festivals internacionals i que, per sort, ara ens arriba als nostres cinemes per poder-la gaudir de la millor manera, que, com sempre dic, és en pantalla gran, a la fresca d'aquests dies, doncs, que ens permet a les sales de cinema, i gaudir, per tant, d'una pel·lícula diferent, d'una pel·lícula d'un país del que és molt difícil que ens arribin pel·lícules, i encara molt més que aquesta sigui, doncs, signada per una directora. Us recomano, doncs, aquest drama, aquest thriller, aquesta aposta per cinema denúncia, que suposa La dona sense nom, La mujer sin nombre, que és com la trobareu a alguns dels cinemes de la nostra cartellera. Recomanació d'aquesta setmana, en aquest cas, doncs, d'una pel·lícula procedent d'un país molt poc freqüent a la nostra cartellera. Fins aviat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Albert, com sempre, i que tinguis una molt bona setmana.

Abans de tancar aquesta primera hora del programa, recordar-vos que després de les notícies de les 9, que escoltarem tot seguit, tindrem la cançó del dia que ens proposa la Fermina Recio, com cada dimarts, i després la tertúlia d'actualitat. Ara ja amb la baixa de José Polo, que per motius de feina ens acaba de dir que no ens podrà acompanyar. Espero que la resta sí que ho pugui fer, de companys habituals del dimarts. A partir de les 10 tindrem l'espai polític de preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, avui amb el regidor Ricard Vinyets. Tindrem l'espai, en aquest cas reemissió repetida, del Parlem del Renaixement, perquè avui no ens pot acompanyar en directe el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, i farem l'espai de Xifrant el Món amb el David Lloberes per parlar i analitzar diversos temes de política internacional. Serà de 11:15 fins a arribar a les 11. A les 11, després de les notícies, parlarem d'aquesta festa que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de La Granja. Vine a conèixer-nos i a fer-te soci. Som granja, aquest és el lema. Doncs mireu, això serà aquest dissabte de 11 del matí a 1 del migdia, en aquest cas a la Rambla de la Granja. Què és el que faran? Quin és l'objectiu? En parlarem avui amb l'Ovidi López, que és membre de l'Associació de Veïns de la Granja. Després tindrem la Maria Àngels Almendros i la Marina Tomàs a l'espai Parlem d'Educació. Últim espai del curs, farem balanç de tots els temes analitzats en el transcurs d'aquests mesos, i amb el Jordi Baumala parlarem de gastronomia abans de tancar el programa a les 12 del migdia. I escoltarem alguna cançó entremig, i el que pugui doncs anar succeint en el transcurs d'aquestes 3 hores que tenim per endavant l'equip d'aquest programa: Silvia Artés, Roger Tuset, un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible. De manera que fem una pausa i tornem de seguida amb la segona hora del programa. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans del dia 1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. I el govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca contra el llotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencia que els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. 14 efectius dels bombers de la Generalitat estan desplegats a Veneçuela per participar en aquestes tasques d'avaluació dels edificis afectats pels terratrèmols i facilitar les tasques de rescat, com ha explicat fa uns moments a la xarxa en Lluís Mendo, oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
1: D'altra banda, s'han confirmat 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. I avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència i l'empresari. I també avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns, fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'espurna de l'enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'associació de veïns de la Granja. El dissabte al matí a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes. Aquest dissabte també, a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 7:45, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 7:45. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a l'escola Pont de la Cadena, de 5 a 8 cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. A aquesta hora hem de recordar la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà avui a la 1 del migdia al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions.

0: tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
1: La de fora.
2: La de dins.
0: La que escriu.
3: I la que parla.
4: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?
9: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
10: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
11: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Before You Gotta Go i ve des d'Austràlia, de la veu de Courtney Barnett. Ella és una cantautora i compositora australiana. Ho fa meravellosament bé. Fa cançons amb un toc divertit com aquest Before You Gotta Go, en el que parla d'un trencament, un trencament sentimental, però fet d'una manera civilitzada. I sobretot el que ella ens intenta transmetre amb aquest tema és que no és bo anar-se'n a dormir enfadades o amb les coses sense resoldre, que els conflictes s'han de resoldre per poder descansar bé i llevar-te encara millor. Espero que us agradi.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest darrer dia del mes de juny, dimarts dia 30, avui serà íntima en principi, perquè la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el Josep Janés, que el tornem a tenir aquí a l'estudi. Què tal, Josep? Bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Avui amb la baixa del José Polo per motius de feina i del Paco Prieto, que desconeixem bé, que no sabem per què no ha pogut venir, però en tot cas hi enviem també una abraçada. Potser en el transcurs de la tertúlia doncs, ens acompanya una estona el letrado que li diu al Xavier, l'Antonio Valverde. Ara estàvem comentant, sé que pot sonar atòpic, no?, a conversa d'ascensor, anar parlant del temps, potser si parlem tant de la calor encara provoquem més calor, però...
3: Per parlar-ne no.
1: La calor no és psicològica,
0: No ho sé, però és veritat que no ens podem queixar, com dèiem aquí, que estem doncs, amb climatització, no com altres feines que doncs estan, malauradament no tenen climatització i han de treballar a ple sol. I la novetat, em deies, Josep, respecte a altres anys, no? És, ara que parlàvem de les nits, que es fa difícil de dormir amb aquestes temperatures, no sé si nit tropical o nit tòrrida, però en tot cas que hi persisteixen,
2: Sí, sí, i persistiran.
0: I persistiran, oi?
2: Ja ho veureu a finals d'aquesta setmana com estarem.
0: Mira com ens animem.
2: Sí. És a dir, el pitjor no ha arribat. Només et dic això.
0: Amics oients...
2: Que sapiguem, a Molins de Rei no hem arribat a 40 graus, per exemple. No. Sembla que ens hem quedat a 37,8.
1: Sí.
2: Doncs, diumenge podríem arribar als 40.
0: I davant d'això...
2: No sé, una gran alegria.
0: Una gran alegria, no sé quin missatge podem donar per intentar... Ah, diumenge que passa el tour, per cert.
2: Sí, però sempre hi ha el dia allò mal de molts, no sé què, no?
0: Sí.
2: Alemanya estan a 42.
0: Sí, clar,
2: a part de Lleida, que ja fa molts anys que els 40 els van tocant, no? Allà, a Alemanya ha passat una cosa que està sorprenent extraordinàriament a les autoritats municipals alemanes, i són Leipzig com a ciutat afectada, però són moltes ciutats i moltes poblacions. L'asfalt es derriteix.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí.
2: En el qual alguns cotxes, doncs, en fi, queden, per dir-ho així, enganxats i no poden circular. Però això ja hi ha antecedents d'això en algun moment i, per tant, això s'arregla modificant que és la composició dels asfalts. Però el més greu que s'han trobat, concretament ja dic a l'Eiffel, és que el tramvia no pot circular. Les vies del tramvia s'han escalfat tant, s'han dilatat, i el que són els materials que fan servir per connectar els grans trams de rails han desviat aquests i els tramvies podrien descarrilar i, per tant, han paralitzat tota la circulació del transport públic, que allà és amb tramvies. Això ha afegit a que les carcasses de plàstic que envolten els semàfors s'han deformat, amb la qual oculten els colors i no se sap ben bé si estem en verd, en vermell o que estem perquè no es veu. I tota la circulació d'algunes ciutats de Gran Via Asfàlia, etcètera, a Alemanya, està en aquests moments en una certa crisi que té sorpresos perquè no s'havien imaginat res de tot això les autoritats alemanes. Bé, tal vegada aquest tipus de coses a França podríem dir que déu-n'hi-do, i ara la onada s'està traslladant a Romania, a Hongria, podríem explicar moltes de les coses que passen en aquests països. Potser la Unió Europea prendrà cartes en el tema i es plantejarà que, més enllà de declaracions que són això, declaracions i no serveixen per res, atacar el que és realment la producció d'energia a través del gas, del petroli i del carbó, o es paralitza o el planeta serà inevitable.
0: Això és així,
1: No som conscients, No som conscients.
2: Bueno, el que passa és que diguéssim que masses vegades els poders econòmics que hi ha darrere les petroleres, darrere aquestes multinacionals, contaminen, diguéssim, les decisions polítiques dels estats, dels governs i dels estats.
1: Al final és tot economia, no? Amb les paraules que deia el Josep m'ha vingut al cap una cosa extraordinària que va fer Televisió Espanyola, que era amb el Narciso Ibáñez Serrador, amb el Chicho, va fer un programa, una espècie de... d'història, que es deia l'Asfalto, no sé si us en recordeu, que el seu pare, l'Ibáñez Menta, aquell home, aquella veu i aquell nas, era un home que anava amb el peu enguixat, va passant, i passa això, amb dibuixos del Mingote, que estaven molt bé, amb un sol tremendo dibuixant, i l'home es va enfonsant per la calor dins l'asfalt, no? Que era una crítica brutal a el que és la burocràcia i la deshumanització de la gent, no? L'home es anava enfonsant, anava demanant ajuda, un home molt educat, molt tal, i bueno, ningú l'ajuda, els bombers no poden, l'altre no pot, es van oblidant, un nen repel·lent. La qüestió que aquell asfalto representava la burocràcia, no? I l'home es va enfonsant fins que al final arriba els de, com es diu això, a l'equip municipal de Reclus, com es diu la...
0: Brigada.
1: La brigada,
2: la brigada
1: arriba a la brigada, li foten les quatre gotes i el deixen allà enterrat, no? Va tindre premis a tot arreu, eh? Aquest, perquè era una sàtira, això. I recordo perfectament que era... Es veia amb la Guinegra, i jo, quan veia aquella... Jo era un nano petitet. Jo tenia una calor tremenda. I vaig estar durant una temporada sense trepitjar l'asfalt. O sigui, em va impressionar tant aquell tio que s'anava enfonsant i ningú l'ajudava.
2: Que no passi a mi.
1: No passa... Clar, era un nano, jo. Jo no passava per l'asfalt, no? Per desgràcia, l'asfalt més o menys ha aguantat, el que la burocràcia que ens ensorra sí que segueix, però jo quan era tan petit no la veia, no? Ara sí que la veig.
0: Però que vas a caminar a quarts de 10 del vespre i encara surt
2: sí,
0: calent.
2: Sí, sí, està bullent. Sí, sí.
1: I a Madrid passa, a Madrid. Jo quan estava vivint a Madrid, a l'estiu, a la Castellana, que et geles a l'hivern i et torres a l'estiu.
0: Sí, els extrems, no?
1: Sí, la petjada del peu a l'asfalt, jo l'he vist, la meva, eh? O sigui que es desfà molt.
2: Es queda, queda marcada, sí,
1: marcada,
2: sí.
1: Marcada, sí, igual sí, com sí. A la sorra. Home, potser no tant, però déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí. Tremendo.
2: Doncs deia que, bueno, no és que es tracti d'una pel·lícula de terror,
1: però quasi, no?
2: Però, a veure, com a mínim, doncs, sapiguem les amenaces que poden haver-hi. La temporada d'incendis, diguem que s'ha comportat molt bé, poqueta cosa.
0: Sí.
2: Avui pot començar a canviar d'una manera rellevant. Avui comença a bufar la tramuntana. De moment moderada, de l'Alt Empordà, demà passarà també al Baix Empordà, velocitats entre 40 i 70 km per hora, ja dic moderada però forta, i ve reescalfada, per tant amb temperatures de 30-35 graus durant tot el dia i fins i tot en gran part de la nit. Al tanto, si es produeix algun foc a l'Alt Empordà, serà molt difícil d'aturar.
1: Sí,
2: i això pot anar més al llarg de juliol, perquè estem, hem estat al juny, encara estem al juny, totes aquestes calors que portem de maig i juny, doncs no serà més que l'antesala, final de primavera, inici de l'estiu. Ara bé, ara venen els dos mesos potents de l'escalfor, de l'estiu, de la calor, juliol i agost, i veurem què és el que pot passar. I la pel·lícula de terror acabaria amb una cosa molt senzilla, que és allò de dir, en tenim alguna mostra, doncs en tindrem més. Aquest escalfor es va concentrar en el mar. Al mar les temperatures de l'aigua en aquests moments són al·lucinants, no s'havia arribat mai a 27 i 28 graus, gran part del Mediterrani. Gran part de l'aigua del Mediterrani occidental i oriental, tot el mar Mediterrani està entre 26 i 28 graus. S'escalfarà fins als 30 o als 31, cosa que no s'havia assolit mai.
1: No.
2: I això podrà generar un nivell de tempestes, de precipitacions, de ventades, punts suspensius, que poden deixar en broma la Dana de València de l'any passat. No aquí, a totes les costes mediterrànies. De manera que els propers mesos, anys, la propera tardor, podem viure coses molt poc agradables.
0: Bé, i a tot això també parlàvem ahir en temps de tertúlia, no? Aquest nou paradigma que ha vingut per quedar-se, d'aquestes altes temperatures, de tots els treballadors que dèiem abans, no? De gent que està treballant a ple sol i dels sindicats que apreten perquè hi hagin noves pautes, noves normatives al respecte, sí, no? Sí. Al descans i a evitar les hores de màxima exposició.
1: Bueno, nosaltres hem sigut sempre un lloc mimat pel clima, un lloc sensacional, privilegiat, o sigui, unes temperatures extraordinàries. Està canviant, ara estem cada cop més en un clima, jo no hi entenc com el Josep, però ho sento, això ho veig absolutament, no? Què passa? Que, al igual que hi ha normes, per exemple, de que quan plou en una obra no es treballa, mai es treballa quan plou, ja està
2: aquí.
1: Estipulat, aquí.
2: A Islàndia, sí.
1: Bueno, perquè estan acostumats, però...
2: No para de ploure i, per tant, treballen plovent.
1: I a Dublín, si no plou, estan estranys i tot. Però vull dir que aquí, per exemple, si és aquesta norma tàcita, o digue-li com vulguis, clar, no tenim cap norma cap al calor. Si estem per cara a l'hivern, més o menys, sense estar molt preparats, quan neva, fa les grans nevades, tot això, sembla que estem com més acostumats a que passi. Amb aquestes onades de calor, com no en sabem, s'ha de fer un horari absolutament i urgentíssim, perquè el sol mata, i mata realment, no? N'han hagut mil morts per Europa per el tema de la calor. Clar, una gent que treballa a ple dia amb un sol que cau, vull dir, al camp sí que ho tenen bé. Jo me'n recordo quan anava a Calanda per pagar-me els llibres i els estudis i tot això. Hosti, el sol no el vèiem perquè sortíem abans de la matinada, o sigui, i quan a les 11 del matí ja plegàvem. O sigui, durant el dia no fèiem res. Per què? Perquè era insuportable. Però si la gent del camp sí que ho sap, quan té cana i no. Però la gent urbana, les empreses, els repartidors aquests que van amb el casco i que tenen que repartir, jo què sé... És tremendo, per tant, jo crec que el govern, no sé si ho ha fet o ho farà, o no ho sé, hauria de fer una normativa laboral per als horaris de feina de la gent, perquè és que és molt greu, eh?
2: Sí, greu. No, anava a dir que...
1: No sé si ho han fet o no, ho faran, no ho sé.
2: No és la solució, però en tot cas sí que s'ha apuntat diguéssim, a nivell petit, a nivell domèstic, a nivell d'una família, doncs, d'una persona. Bé, jo no volia tenir l'aire condicionat, però com que és impossible,
0: sí,
2: doncs...
0: Sí, això està passant molt, eh?
2: Bé, i aleshores aquesta és l'última de la pel·lícula de terror. Els estudis científics han demostrat que les grans ciutats, la posada en marxa, diguéssim, dels aires condicionats a la major part dels habitatges, puja la temperatura de la ciutat 4 graus.
1: Sí, sí, és així.
2: Per tant, si estem a 42, passarem a 46, gràcies a nosaltres, no gràcies al clima i tal. Tot és gràcies a l'espècie humana, però en qualsevol cas, aquí és una matisació important. Tant és així que també a nivell de la Unió Europea, i a França, en aquest cas, és qui encapçala el tema, s'ha plantejat que s'ha de fer un debat a fons sobre l'aire, un debat polític. I, evidentment, que comportaria paral·lelament un debat econòmic i tecnològic al voltant de dir com ens refredem, perquè la solució de l'aire condicionat és una falsa solució.
1: La solució, el ser humà la sap des de fa segles, el que passa és que no l'aplica. Els arbres. Els carrers amb arbres baixen gairebé 5 graus la temperatura, i si tu ara vas per Barcelona i tens la sort d'agafar, per exemple, el carrer Vallespí de Sants, no?, està ple d'arbres. Escolta, et baixa la temperatura d'una forma tremenda. Tens una bona ombra i a part que queden bonics, no? Per tant, s'ha convertit en una societat de places de ciment amb arbustos i coses seques, amb tobogans de planxa que el nen quedarà allà fet com una gamba. És a dir, hem fet un urbanisme tan sumament minimalista i tan sumament no sé com, que és inevitable. És a dir, això de les places dures, que tant de moda es van fotre, no és res que un sistema, jo no sé si una modernitat o un sistema d'estalvi, el que sigui, però s'estem destrossant els parques. Tu te'n vas a un parque que té arbres i estàs bé. Els arbres a part oxigenen. És a dir, estem destruint, convertint la naturalesa en ciment. I això té un preu. No només són els aires condicionats que sigui, és veritat, tu passes pel costat d'un lloc on hi ha un aire condicionat per fora i et cremes. Surt una escalfor d'allà tremenda, no? Què vol dir? Que l'home està oblidant-se de la naturalesa, de la natura, per anar a un món de lo pràctic i del practicisme. Abans, fins i tot, el Gaudí, és que és un tema ja, com et diria jo, un tema molt endins, molt genètic, quasi. El Gaudí construïa pensant en la natura. No, la Sagrada Família per dintre és un gran bosc i ell es va inspirar en la natura, no? Les faroles d'abans tenien treballs i tal, ara són pals rectes, inspirat amb una mala Bauhaus, perquè una cosa era la Bauhaus del Mies van der Rohe, que era una obra d'art, ara s'ha fet a la simplicitat. Fot-li ciment, que ja n'hi ha prou. Clar, els bancs fotuts amb cadires fixes perquè si no es roben. És a dir, estem convertint la humanitat, jo ara diré una cosa molt bèstia, és el càncer del planeta. És a dir, nosaltres si tinguéssim que fer un símbol, al igual que nosaltres ens entren virus i bactèries pel cos i ens foten malalts i ens destrueixen, nosaltres som, crec jo, aquesta bactèria que està carregant-se el món. I el bo és que les bactèries, algunes s'autodestrueixen. Nosaltres som així també. És a dir, som tan depredadors de l'entorn natural i tan inconscients que estem destruint el nostre hàbitat. Això no ho fa cap animal. Bueno, també els animals tenen més intel·ligència. Com diu Winston Churchill, el ser humà és molt estúpid perquè és l'únic que fot de dirigent el més imbècil de la manada, no? Pues ho fem així. Som molt destructius, de totes les maneres, no? Jo crec que... I no és un tema econòmic, és un tema d'actitud, eh?
2: Alguns estudiosos del món de l'ecologia, és a dir, els que estudien els ecosistemes, això vol dir no una espècie, una planta, l'home o un animal, sinó la integració, la interrelació de tots aquests éssers en un espai. Pot ser un bosc, pot ser un llac, pot ser doncs, un país.
1: Sí, sí.
2: Els ecòlegs el que ens estan... En Ramon Margalef, recordo ja això, fixa't, quan érem joves a la universitat i ens ho deia. En Ramon Margalef va ser el primer catedràtic d'ecologia de l'estat espanyol i va gaudir de tots els premis científics internacionals al respecte. Deia, diu, quan en un ecosistema hi ha una espècie que amenaça aquest ecosistema, el que acostuma a passar és que l'ecosistema liquida aquesta espècie. Sigui aquesta espècie un virus, un bacteri, una ameba, en fi, una especialitat animal que viu en els llacs, etcètera, etcètera, etcètera, o un mamífer. Si aquesta llei de la natura, lleis de la natura, que existeixen, resulta que existeixen, i d'aquí els terratrèmols i els volcans, tot això ens va sorprenent, però renoi, resulta que existeixen les lleis de la natura. Si aquesta llei de la natura ecològica existeix, qui desapareixerà de la Terra serà l'espècie humana. No pas l'espècie humana liquidarà totes les altres espècies. És interessant, això.
1: No està passant, de fet, eh? O sigui, cada cop la població perd densitat, és a dir, abans, són molts, la Terra, però va estar perdent densitat, els hàbitats per l'home d'una manera que es nutreixin de manera natural cada cop són menys, és a dir, l'home s'està reduint fins i tot la ingesta dels seus propis aliments, és a dir, s'està destruint el que li genera la pròpia vida, s'està destruint les aigües fonamentals, està destruint els camps de cultiu, s'està autodestruint, i la natura, el bo és que no fa res per evitar-ho. Jo crec que és l'actitud de la natura intel·ligent de dir, escolta, aquests sonats que es matin sols. No?
0: El que està molt de moda, parlant d'aire condicionat, són els ventiladors de sostre,
2: sí,
0: que tothom s'està incorporant a casa seva, que sabeu que van tan bé.
2: Sí. És a dir, el que fan és un efecte enganyifa,
1: és un frau que funciona.
2: És a dir, fan moure l'aire.
0: Sí.
2: No refreden, si fan moure l'aire. El que passa aleshores és que quan l'aire ens va... Si fa vent, també ho notem, això, no? Si l'aire ens va passant per damunt de la pell, s'emporta les microgotes de suor que tenim a la pell, que bàsicament és aigua. Cada cop, cada molècula d'aigua que s'evapora, és a dir, que passa de líquid a gas, s'emporta calories. I per tant tenim la sensació de que se'ns refresca la pell i de que està baixant la temperatura. És sensació. Però està funcionant.
1: És físic,
2: està
1: funcionant. Però ho notes, sí.
2: Per tant, sí. I a més, si compres els aparells, que diu que ara n'hi ha una generació nova, que són relativament no gaire cars i que són molt silenciosos, et permet a la nit tenir el rum-rum-rum aquell i poder dormir, perquè ja em direu quines nits estem passant.
1: Sí, horribles. Bueno, això és... Això que ens sembla tan modern, bueno, els països tropicals fa molts anys que fonia, però és que és molt abans. Els que van inventar això de que amb l'aire et refresques van ser els xinesos, perquè van inventar el vano.
2: Exacte.
1: El ventall, a Xina hi ha unes temperatures, bueno, ja de tots tan gran.
2: Clar.
1: Aleshores, el ventall el van inventar ells, per què? Per refrescar-se, sobretot la cara. No? El fet de refrescar la cara, quan tu et mulles la cara, per exemple, sents, o els canyells, et sents una mica més de frescor. Però després aquests vanos mil·lenaris de la Xina, si ens remuntem al vano de sostre, que seria un altre... Bueno, un ventilador, això ve d'Egipte. A Egipte tenien com una espècie de tapissos, anem a dir, que els anaven... Bueno, s'ha vist en moltes pel·lícules. Anaven bellugant i a través de l'aire de dalt anaven refrescant. És a dir... L'aire condicionat ha sigut un invent tremendo, molt bo, en el sentit de, que no estava pensat pel ser humà, estava pensat per conservar... Era, a nivell industrial, anem a dir, més que el ser humà, i bueno, ha estat molt bé mentre que va durar. Per exemple, l'aire condicionat no tot ha sigut bo. La famosa Legionella ve dels aires acondicionats, aquest líquid que cau, que ara som tan estúpids els seres humans que hi ha tota una teoria de que aquesta aigua que perd o extrau l'aire condicionat es pot aprofitar. Espero que no hi haguin morts.
0: Malauradament n'hi ha hagut i molts a Llatinoamèrica, a Venezuela.
1: Una desgràcia, sí.
0: Amb aquest terratrèmol, Josep, també podíem aprofitar per quina lectura en faries. Bé, ara, de fet, evidentment, cada dia que passa, doncs, decau l'esperança, com bé diu el periòdico, de trobar supervivents a Venezuela, després d'una rèplica, evidentment, sísmica, també que hi va haver. Però, déu-n'hi-do, no? El 7,2, 7,5...
2: Bé, el comentari pot ser polític o científic. Si el fem polític...
0: Sí.
2: Bé, es demostra que el règim de Chávez i Maduro no ha estat res més que una dictadura parafascista que ha arruïnat el país i que ha estat la gran estafa de les classes populars. No? Els blocs de pisos que han caigut són tots els que es van fer a l'època de Chávez, quan ell va dir bueno, posar en marxa aquella política que teòricament era magnífica. Això, el populisme d'esquerres, no? De que ni una sola família ni una sola persona sense habitatge. Per tant, anem a fer habitatges. Bé, doncs aquells mils i mils i mils d'habitatges que van fer sota aquest criteri polític han desaparegut. Jo conec, tinc persones molt conegudes i properes de Venezuela, i m'han enviat les fotografies, per exemple, d'alguns carrers, en cases que no queda res, tot és a terra, i cases que estan al costat, perfecte, no s'han mogut. I m'explicaven que la clau és els materials en què s'havia construït. Els terratrèmols en allà, sobretot a la que és la part propera al mar, la Guaira, que és on està l'aeroport i on està la part baixa de Caracas, a pocs quilòmetres del centre de Caracas, en allà ja se sap que hi ha terratrèmols i, per tant, ja hi havia construccions antisísmiques. Aquestes han resistit totes, ja siguin cases unifamiliars aïllades, ja siguin blocs de pisos, mentre que totes les que estan construïdes sense materials sísmics doncs s'han enfonsat. Aquesta és la part política. És a dir, que per tant, el senyor Chávez, doncs, el cel sigui o l'infern estigui, i el senyor Maduro, que aviam, doncs, que li passarà amb ell, són realment els responsables i el règim en què... Una coeteja de tot això, que tinc fotografies de policies amb l'uniforme de policia saquejant els supermercats, sí, sí, a Venezuela. Sí. És a dir, la podedumbre i l'escarositat d'aquest règim arriba a aquests nivells. Uh-huh. I aleshores a mi això em porta el comentari aquell de què li ha passat a l'esquerra, a una part de l'esquerra catalana o sobretot espanyola, uh-huh, que es va emmirallar amb aquests individus i amb aquest règim. No sé, aquests negocis del senyor Zapatero, si són inventats o si són reals en Venezuela, no sé res, eh? Uh-huh. Però simplement és allò de dir... Escolti, l'esquerra política ha perdut el seny polític? On està el comunisme, l'anarquisme, la social, el socialisme, on estan els ismes que feien que sí que hi havia una esquerra al planeta i que ara resulta que no, jo no la veig. En fi, aquesta seria la part política. La part científica, res, no ha passat res que no passi sempre. Fa segles amb aquests terratrèmols en allà i seguiran així, cada 20, 30, 40 anys. La sorpresa o la novetat això ha estat això del duet sísmic. És a dir, que en fa un...
1: Sí.
2: I al cap de res minuts, un altre d'igual de potent. Això sí que és poc freqüent. Està explicat científicament a la perfecció, eh? No és cap cosa estratosfèrica d'alienígenes, ni de que hagin arribat no sé quins...
1: I la Terra segueix siguent rodona.
2: Sí, la Terra segueix... Això té a veure amb les falles tectòniques. És complex d'explicar-ho, eh? No, penso que no hem de fer pas aquí una sessió de classe de tectònica de plaques. Hi ha falles, és a dir, esquerdes, en els materials doncs, de la Terra, en el subsol en què trepitgem, i aquestes falles es mouen en direccions contràries. Per tant, van provocant unes tensions unes amb altres que finalment aquestes tensions s'han d'alliberar. Els terratrèmols és l'alliberament d'aquestes tensions produïdes en el subsol pels moviments de les grans plaques, de les grans masses de terra. El trencament d'aquestes plaques a vegades es realitza tot de cop i és un terratrèmol. Però a vegades la part central, on la tensió és màxima, es trenca i es produeix el primer terratrèmol. I els sectors marginals, que estan, diguéssim, aquí, molts quilòmetres, més cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap al nord, cap al sud, s'han quedat quiets. Però s'ha provocat un increment de tensió que a continuació també desencadena el trencament. Això són els duets sísmics, explicat així d'una manera molt ràpida, lleugera i potser incomprensible, demano perdó si no s'entén, però és que no és fàcil sense una bona explicació llarga i amb dibuixos i vídeos i tal, explicar tot això. En els cursos que feia, quan encara estava en el món de l'ensenyament, aquests materials estaven incorporats en la assignatura que feia Ciències de la Terra i del Medi Ambient, ciències i matèries que, doncs, les responsabilitats educatives o polítiques han decidit que ja no s'imparteixen i que això ja no cal explicar-ho. Uh-huh. El qual anem fent els ciutadans progressivament més tontos.
1: A mi la capacitat de sorprendre'm del ser humà és molt alta, en el meu cas, no? Sí, tota la vida són actituds, no? O sigui, als Estats Units, per exemple, San Francisco, Los Angeles, tota la part oest, podríem dir, dels Estats Units, està sempre pendent d'un gran terratrèmol que s'enfonsi tot. Quan dic tot, vull dir tot San Francisco, tot Los Angeles, i la gent hi viu i està esperant el gran...
2: El gran Big One
1: vol dir el gran sapatasso que s'enfonsi per la falla aquella que tenen
2: de Sant Andrés,
1: que allò peti i se'n vagi tot, desapareixin tots al mar. Els és igual, viuen allà, és carpe diem, s'aprofiten, no? Una altra cosa que em sorprèn també, parlant de les construccions, és l'actitud de gent que viu per la part de Florida. A Florida sempre hi ha molts huracans i moltes desgràcies d'aquest tipus, i tornados, els tornados, hi ha gent que els segueix com si segueixin a un... Mm-hmm. Vale? Doncs resulta que fan construccions de fusta lleugeres perquè el propi tornado se l'emporti. O sigui, fan segur el sòtan si guarden, però si se'n va a la casa volant, si volen, tornen a fer una altra. Perquè la fan de fullola, pràcticament. Per què? Perquè volen viure allà i s'han acostumat a que vinguin i volin les cases, no? Japó, per exemple, té un sistema arquitectònic brutal que aguanta els seismes d'una manera bestial. Els edificis es belluguen com el que sigui, però aguanten, no? Per tant, hi ha gent que... La gent viu on vol viure. Bueno, aquí una mica molt criticat, la gent que construeix a les rieres, no? Uh-huh. El mateix. Construir les rieres com viure a San Francisco amb la falla de l'altre, o tindre una casa a prop de Mallari, allà a la part dels Caimans, no? Què vol dir? Que l'home és tossut. L'home és molt tossut, no té una lògica coherent ni per la seva pròpia seguretat, i es fan moltes irresponsabilitats. Bàsicament és un tema econòmic, no, és un tema d'actitud mental. El ser humà és el típic tio que es llença d'un pont amb una corda per passar-s'ho bé. O sigui, això, no hi ha cap espècie que s'auto provoqui tant de perill a sobre. Les espècies es protegeixen, s'ajuden. Per exemple, els llops, que tant critiquem els llops, el llop més fort és el que va darrere de tot, i davant van els llops més grans. Per què? Perquè marquen el ritme per no deixar-se ningú. Per mi això és comunisme, no? O és progressisme, és a dir, els més poderosos porten el ritme dels més grans per protegir-los, no? Pues hem d'aprendre des de la política dels llops o el comportament. Els animals són els primers que, quan senten algun tipus de perill, fugeixen ràpid i no construeixen enlloc que pugui ser destruït. És a dir, la natura sembla feta pels animals. I quan diem animals, jo crec que els animals més animals de la Terra som nosaltres.
0: Bé, tot al revés. Que ens està escoltant l'Antonio, que el volia saludar. Poseu-vos
2: els... Volia dir una
0: sí,
2: cosa
0: sí, digues,
2: molt
0: digues, interessant,
2: digues. Que m'has fet pensar en això ara.
0: Hola, Antonio, bon dia.
3: Está sufriendo, ¿eh? De verdad que está sufriendo.
0: Señor letrado, está sufriendo,
3: hola, porque la verdad es que lo que estabais diciendo era magnífico.
0: Me cuesta
3: un montón decirlo, pero Josep ha hecho unas observaciones absolutamente certeras y brillantes. Cuando hablaba de la situación de la izquierda en España,
0: y además se ve
3: es una reflexión honesta que cualquier persona de izquierdas tiene que hacer, como la gente de derecha tiene que hacer reflexiones sobre cuanto adoptan posiciones xenófobas o posiciones misóginas. Es decir, realmente, quien de verdad, por mucho que Josep esté equivocado en muchas cosas,
2: ya me extrañaba a mí,
3: raro. Pero cuando una persona lo hace desde la honestidad, desde la idea de que tiene unos principios y una ideología, pero una ideología que lo que busca es ayudar o ayudar a los demás, ayudar a la gente, la reflexión constante tiene que ser sobre si lo que hace es correcto o no es correcto y sobre qué apoya o no apoya. Aquella gente cainita que solo apoya a los suyos, da igual lo que hagan o no hagan, o sea... Conmigo, yo con los míos y ya está. Esa gente son las que de verdad enrarecen el ambiente, corrompen la discusión y son los que rompen cualquier posibilidad de convivencia. Y las manifestaciones de Josep eran justamente de personas que con las que se puede convivir y las que se puede hablar, por lo menos casi siempre.
2: Bueno, y luego t'agraeixo les reflexions. Jo el que anava a dir, potser fent un pas enrere, és el següent, que hi ha una dificultat objectiva en això que estava plantejant, diguéssim, el Xavier al voltant d'aquesta estupidesa dels humans.
3: És que, eso también lo suscribo.
2: Aviam, aquí el que hi ha és que ja l'Einstein ens va dir que hi havia dues coses infinites i només dues. Una és l'univers i l'altra és l'estupidesa humana.
1: Exacte.
2: Aleshores, en tot cas, hi ha una raó objectiva que minora la culpabilitat dels humans. La fa més... no la justifica, però sí la fa menys greu. I és el fet del decalatge de les coses temporals. M'explico. La vida humana és la que és en quant a termini. Ja sabem que ara alguns aspiren a 150 anys, no? Em sembla que el senyor...
1: Diuen que ja ha nascut.
2: Xi Jinping i Putin parlaven d'arribar als 150 anys. Espero que... No dic res més.
1: Quina manga.
2: Aleshores, en qualsevol cas, aviam, estem on estem, és a dir, posem 80 com a estàndard de estadística i 90 o 100, unes minories que sembla ser que aniran creixent. Però és això, un segle. Les coses geològiques, ja siguin els huracans, els terratrèmols i la llarga llista de coses de la natura, no van a aquestes escales temporals. Van a una escala temporal molt més lenta, molt més llarga, de segles i segles i sovint de mil·lennis i mil·lennis. Per tant, és clar, llavors què passa? Dius, home, aquest terreny, aquest país, aquesta península, aquesta illa, és volcànica, aquesta altra és... Però clar, aquest volcà es manifesta un cop cada 200 anys. Per tant, com que, bueno, sí, el temps dels avis, però aleshores ara està tranquil, quiet, no passa res, torno a fer una casa. I els meus nets són els que patiran la destrucció d'aquestes cases. Aquí hi ha aquest element objectiu, que no coincideix amb les escales temporals, i dificulten, encara fan més difícil, el que l'estupidesa humana la puguem superar.
3: Bueno, lo vemos en las riadas, ¿no? Lo vemos en las construcciones, en las riadas, en las construcciones, en los bosques, en zonas que evidentemente son peligrosas. Sí, sí, efectivamente, eso es un factor que está ahí. La memoria, la escala del tiempo hace que volvamos a los errores de de antes, pero bueno, probablemente forma parte de la disonancia humana.
1: És que el ser humà és... Ai, el ser humà és egoista de per se. L'egoisme que té el fa perillosíssim, perquè té por a perdre moltes coses i tal. Hi ha una frase, bueno, només una frase és una dita, una reflexió, millor dit, oriental, crec que del Confuci o del Lao Tse, potser el Lao Tse, i que deia una cosa, diu, aquella persona que planta un arbre sapiguent que mai gaudirà ell de la sombra és una persona que té sentit de la vida.
2: Més o menys per què.
1: I això és el que ens passa. Nosaltres ho volem tot per ara i per nosaltres. I el futur, com no hi serem, és igual. I això fa que fem aquestes bestieses que fotem, no? O sigui, això de plantar un arbre pensant que un altre gaudirà la sombra i tu no, hosti, em diu molta cosa, no? Jo ho resumiria amb això, l'home és tan provisional.
3: I escucha, que... en el fondo, sí. Cuando hemos hablado de políticos, de gestión, sí. y de las instalaciones de Renfe, sí. y los edificios, estábamos hablando de que nuestros políticos solo piensan en eso, en el momento concreto, claro, en las siguientes elecciones, y no piensan en... a largo plazo, no piensan de verdad en hacer estructuras que vayan más allá de su calendario electoral. Y eso no. Es uno de los grandes defectos de este país.
2: És més greu, Antonio, és més greu que això que estàs dient. Això que estàs dient és cert, però és més greu. M'explico. Quan hi ha la campanya electoral, els discursos, els escrits, els mítings, semblen que situen en el centre de l'actuació i de la intervenció de l'oratòria dels polítics del ciutadà i els problemes dels ciutadans. I, és així. Però resulta que tan bon punt han acabat les eleccions i ja hi ha un resultat electoral, els electes, una bona part dels electes, al nivell que sigui, les eleccions locals, eleccions estatals, el que sigui, eleccions nacionals, el centre del debat entre ells és com fotre el polític contrari i com garantir amb les decisions que pren que jo m'hi mantinc. És a dir, aquí hi ha una dificultat en peu objectiva, com una mena de llei de ciències socials, aquesta no seria una llei natural, sinó una llei de ciències socials, que dificulta la bona gestió política, la bona gestió democràtica. O aconseguim que els líders mantinguin la paraula, siguin honestos, siguin coherents, i per tant allò que han dit a la campanya electoral és el que facin durant els 4 anys, o els 5, depèn de quines eleccions, quin país, etcètera, no? Que tenen el mandat que se'ls ha otorgat, hi hagi coherència, hi hagi coordinació, hi hagi el que s'ha dit que hi haurà, si això no es compleix, i estem veient des de fa molts anys que aquí no es compleix, això vol dir que quan estan en el càrrec ja electe, no estan pensant en els ciutadans i els seus problemes, estan pensant en com debatre, com aplastar l'opositor, que pot estar dintre del propi partit o que pot estar en els altres partits de l'oposició política, o com jo faig aquelles decisions que em garanteixin que jo continuaré aquí 4, 8, 10 i si pot ser, per
3: però
2: sempre.
3: Però, Josep, que a nosaltres nos falta
2: aquesta deformació claro. Entre, necessita algun tipus de correcció o les nostres democràcies són tan febles que desapareixeran.
0: Digues, Antonio.
3: Josep, nuestra classe política necesita una formación, o sea, para tener una buena clase política debe provenir de dos ámbitos. Por un lado, de gente que tenga gestión pública, y por otro lado, yo creo conveniente que tengan gestión privada. Lo que no pueden ser es que sean políticos que no hayan demostrado, no hayan hecho nada en toda su vida anterior, que no hayan gestionado la empresa pública, que no hayan actuado en el servicio público, que no hayan gestionado empresas privadas o profesiones privadas. Es decir, de repente aparecen políticos en nuestros partidos que cuando tú ves el currículum es el político. No han hecho nada más. Y claro, eso es un déficit de preparación, quieras o no. Y ese déficit de preparación también se muestra en que su único interés es seguir siendo político. Entonces, es lo que estamos hablando. Esa persona no piensa en plantar un árbol que no va a ver la sombra. Esa persona lo que piensa es a corto plazo. Y eso es un defecto. Y eso es verdad que es una característica, sobre todo de los últimos 20 años, 30 años, de la clase política española, que realmente deja bastante que desear.
2: És això que dius i també l'altre element, que és el de dir, si pensem en líders polítics, posem nom i cognom, que han desaparegut, te'n dic dos de posicions polítiques ben diferents, Pasqual Maragall, Jordi Pujol. Es tracta de persones sàvies, persones que han llegit molt, persones que han estudiat, persones que saben parlar, persones que coneixen la història del seu país, persones que coneixen el territori que trepitgen del seu país, en aquest cas Catalunya, el mateix podríem dir doncs d'Espanya,
3: sí,
2: i podríem parlar de França, etc. Mentre que els actuals líders polítics, em pregunto què han llegit en la seva joventut, que no només a què s'han dedicat, no, sinó, escolti, vostè sap qui és Beethoven? Perquè ara quan es fan preguntes d'aquestes en programes televisius, en fi, absolutament intranscendents a la joventut d'ara, i demostren que no saben la capital de cap país, i demostren que no saben res de música i que no saben res de la història, qui va matar García Lorca? Els comunistes. Bé, demostren, per tant, un analfabetisme cultural massiu. És que resulta que hi ha tota una generació de polítics, o això sembla, que també comparteixin aquesta inutilitat i aquesta incapacitat de conèixer la història, la sabidoria, la ciència, l'art, etc etc. No només és que no han fet res al marge de ser, diguéssim, ells mateixos fent política, és que no saben res. Això és tremendo. Això és tremendo. I això va des d'un regidor passant per un alcalde i acabant amb el president del govern. No dic noms aquí, no dic noms, sinó simplement que hi ha una autèntica degradació de la capacitat dels gestors i dels líders polítics.
1: Jo crec que des del moment que la política s'ha convertit en una feina, és l'error més gran, no? Hi havia un individu que es deia Valentí Almirall,
0: sí,
1: que estava molt relacionat amb Papiol. El Papiol és un poble petit, però té coses de vegades sorprenents, no?
0: Sí.
1: Doncs ell deia que els polítics no havien de cobrar cap diner.
0: La biblioteca porta el seu nom, per cert.
1: Sí, era un home molt viscut, llegit i intel·ligent, fa molts anys d'això, I deia que els polítics, des del moment que cobren per ser polítics, la política es queda pervertida, no? Perquè ja no defensen. Quan tu vius d'una cosa, ja no defenses el bé comú, defenses el teu sou. I a partir d'aquí, l'escalada que hi ha professional de polítics, de la política professionalitzada, que deixen, per exemple, doncs, un senyor que jo respecto molt i admiro com a polític, és el Trias, Xavier Trias, mai ha fet de metge, el Pujol era metge. Vull dir, són gent que canvien de professió per dedicar-se 100% a la política. Això fa de que la política, com és el modus vivendi de molta gent, i dret dos persones amb cultura i amb, bueno, amb un reconegut prestigi, no? Però hi ha molta gent que no sap què fer, que no té ni ofici ni benefici, s'hi fot a la política i va pujant. D'aquí que venen ministres, per exemple, de tots els colors, que no tenen ni una sola carrera. No vull dir que una persona intel·ligent sigui perquè té carrera o no, però com a mínim tenen unes aspiracions a part del partit, no? I tothom, quan entra en la política a nivell professional, a nivell local no tant, n'hi ha que sí, també, n'hi ha que gent que viu de la política local, però anem a dir, és més diferent. Quan tu ja entres als... com et diria jo, el modus vivendi, el funcionament a la maquinària d'un partit, estàs atrapat, perquè és la feina. I et jugues la teva feina, i defenses la teva cadira, i vols escalar, i vols pujar, i al final, clar que defensaràs tot el que el teu partit digui i no tindràs esperit crític. Per què? Perquè és el que et paga.
0: Perdó. A Valentí Almirall, fill fill de Josep Almirall, comerciant de drogues i colonials, i Josepa Llòser Sabrià, hereva dels barons del Papiol.
1: Exacte.
0: Un títol de Valentí sempre va evitar, tot i que li corresponia per primogenitura.
1: Sí.
0: I sabia, en relació amb això que dieu, sabia grec. Sabia parlar grec, llatí, francès, anglès, italià
1: sabia
0: i alemany.
1: Sabia moltes coses, aquell home.
0: Entre altres coses.
1: Que ara, no? I el que jo vull dir és això, de que i acabo,
0: Sí.
1: Quan tu et deus... tu no pots anar contra la feina.
0: No.
1: I quan la política és una feina, i no és una predisposició, anem a dir, amb ideals, sinó que pots començar amb ideals o amb tendències, però després acabes defensant tot el que fa el partit. Perquè si el partit s'equivoca, però tu vius del partit, el tindràs que defensar, perquè no et voldràs anar a l'atur. I si aquesta gent que has viscut només de la política... Per això hi ha les portes giratòries, perquè un cop deixen la política no saben fer una altra cosa. I els posen en consells d'administració, això els que tenen un estatus dins del jeràrquic dins del partit, però és que de petits també. Tu mires la quantitat de gent que es col·loca després dels partits a llocs on el partit treballa, diputacions i tal, i és tremendo. Jo crec que la política hauria de ser com el que va néixer, amb un esperit social i amb ganes de col·laborar, i sobretot tindre unes normes i unes mesures que controlés molt els polítics. Però què passa? Els partits no controlen el país. El partit controlen els seus propis partits i ja procuren que ningú toqui el seu estatus econòmic. Aquest, per mi, és el gran problema, no només d'aquí, eh? No ni de la dreta, ni de l'esquerra, ni del centre, ni de dalt, ni de baix. És un problema
3: que
1: passa en molts llocs, eh? La pena és que vocacionalment hi ha gent que sí que té aquesta necessitat política, sí que té aquest esperit polític noble, i la pena és que molts cops aquesta gent acaba deixant els partits fastiguejada. No?
0: Digues, Antonio.
3: No, que quiero que quede clara una cosa. Yo no estoy diciendo que los políticos tengan que ser necesariamente abogados, catedráticos, economistas.
1: No, está claro, está claro.
3: No. Pueden ser electricistas, pueden ser carpinteros, pueden ser dependientes. Lo que yo digo es que gente, como de alguna manera, siguiendo el hilo que vosotros decís, gente que solo se ha dedicado a la política y solo hace política y depende de su partido, pues evidentemente hay ese déficit, esas circunstancias que estamos comentando, de que a lo mejor su único interés es mantenerse en el partido. Y entonces ahí surge también otro elemento, que es, como decíamos, si su partido es corrupto o si la gente que le va a ascender dentro del partido político es corrupta, tienes un problema a la hora de seguir adelante si denuncias esa corrupción. Por lo quería decir sobre todo el tema de los profesionales,
1: sí,
3: porque
1: sí,
3: por ejemplo,
1: ahora mismo
3: me ha salido a la cabeza, por ejemplo, aquel que era de Izquierda Unida, me parece que es Gerardo Iglesias, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Que era minero.
1: Era minero.
3: Oye,
1: iba a turnar a mina, voy a decir.
3: Un tío cabal, un tío sensato. Sí, sí. Con el que seguramente yo discreparía en muchas cosas, dejó la política, volvió a la minería. Es decir, no tienes que ser catedrático de derecho, ni abogado, ni nada. Lo único que no puede ser es que tu única actuación en la vida socialmente sea la de haber pegado carteles en los postes.
1: És que saps què passa? La política de partits, i acabo molt ràpid, és l'endogàmia més pura, no? Mm. Això passa amb escoles de negocis, per exemple, de que els primers professors que hi havia eren professionals molt bons i les escoles eren molt bones. Després, què ha passat? Que els propis alumnes d'aquests han donat classes, i han donat classes a l'alumne, a l'alumne, a l'alumne, a l'alumne, que al final el que avui en dia s'està donant i el que al principi es donava no té res a veure. Amb els partits passa exactament igual. Hi ha una endogàmia. Els partits premien més la fidelitat que la responsabilitat.
2: Claro. De totes maneres, això no és una mena de mal irreversible que ens té condemnats i que, per tant, perseguirà eternament a les democràcies. No, aviam, anem al present, i el que acaba de passar, per dir-ho així, en aquests darrers els 26 anys d'aquest segle, a Espanya, en aquest cas a Euskadi, el Partit Nacionalista Basc és l'exemple de que això que esteu dient no va gens. Uh-huh. El Partit Nacionalista Basc té com a dirigents empresaris, enginyers, metges, etcètera, i que quan acaba la gestió política per estar en un temps, tots tornen al seu ofici i a la seva cosa, i no es tracta de... Hi ha algun cas, tampoc diem noms, el tinc en el cap, algun cas de porta giratòria que s'incorporen a les empreses energètiques, però són casos aïllats, i en tot cas després es demostra que quan han estat dirigents d'aquestes empreses energètiques han seguit treballant per Euskadi, curiosament això. Però, bàsicament, la immensa majoria dels presidents i dels consells de ministres, diguem-ho així, dels lendakaris i dels consells del País Basc, que han estat del PNB, són persones que després s'han incorporat a la vida de la qual procedien, ni més ni menys.
1: És així, tu.
0: Haurem d'anar tancant. Antonio, què sabem del Partit Popular, doncs, de cara a les eleccions municipals del 23 de maig?
3: No t'escucho.
0: No? Sí, em reps bé o no? Ja que parlem tant de...
1: Ha fet una ironia, crec.
2: No sabe, no contesta.
0: Tenim alguna novetat al respecte? Ho dic perquè Aliança Catalana ja ha presentat el seu candidat, eh?
3: Sí, lo sé, pero lo han comentado, pero la verdad es que no... A ver, en principio va a ser lo lógico, y lo lógico pero es que lo normal, es que la persona que ha estado los últimos dos años ejerciendo las labores de persona que lidera el proyecto será el candidato.
0: Però que es presentarà al Partit Popular, ho confirmes, no?, que es presentarà al Partit Popular?
3: Sí, eso siempre. Sí, en principio eso no me cae ninguna duda. Mm-hmm.
0: D'acord. Bé, doncs ja tindrem temps de seguir-ho comentant. I d'eleccions al 2027 sembla que en tindrem més d'una, doncs...
2: Sí, no?
0: Sembla ser, eh? Sí, a banda de les municipals, que aquestes ja estan clares...
2: Jo crec que el que pot acabar passant
0: un moment,
2: és que
0: Josep.
2: Sí, no, que els aconteixements jurídics, judicials, de les properes setmanes especialment el mes de juliol,
0: sí,
2: ens poden col·locar a l'inici de les vacances globals del mes d'agost, en què se sàpiga perfectament que a partir del setembre es posa en marxa una dinàmica electoral. Ahir, en aquest article que us sembla que l'hem estat comentant abans d'entrar en estudi, diguéssim, en antena,
0: sí,
2: un article que va publicar l'advocat Boye, ahir en un diari,
0: sí,
2: plantejava que en les properes setmanes tindrem coneixement de coses molt rellevants al voltant, diguéssim, de tots aquests casos que en aquests moments estan a primeres pàgines dels diaris i les televisions. I d'aquestes notícies se'n pot derivar realment el que les eleccions
0: per tant, serà
2: estats s'avancin molt.
0: Un juliol calorós en tots els sentits. Doncs.
2: Exactament.
0: D'acord. Deixem-ho aquí. Antonio, gràcies per ser-hi aquesta estoneta.
3: Un saludo.
0: Que vagi molt bé. Antonio Valverde.
2: Adéu, Antonio.
0: I Xavi García i Josep Genés, moltes gràcies també i que tingueu una bona setmana.
2: A vosaltres. Gràcies a la ràdio.
0: Gràcies. Igualment. I bon dia.
2: Bon dia. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini, que avui expira, perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si elevar la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Aquest cap de setmana, a motiu del pas del Tour de França diumenge per la vila, hi ha activitats al voltant del Tour. L'Etapa Reina, programa de Ràdio Molins de Rei, farà divendres a partir de 6:45 un programa especial des de la planta baixa del Molí i a partir de 8:00 organitzen una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 5 etapes. A més, aquest programa especial de ràdio. Això serà el divendres i el diumenge, que és el dia que passa el Tour de França per la vila i a l'espai de Fanzón, al Parc de la Mariona, amb el carrer 1 de maig, des de 10:00 del matí fins a 8:00 del vespre, amb activitats diverses. A més, explicar des d'allà mateix el que passi en aquesta etapa del Tour de França. A més, hi haurà concerts, música en directe, a 11:00 amb el grup en Bauca, 1:15 amb Rocktambuls, 6:45 de la tarda Thug Life i a partir 7:15 música amb un DJ. I també a Miguel Soro, pintor i exciclista professional, crearà una obra en directe durant la jornada perquè la gent pugui veure tot el procés creatiu. Miguel Soro, que té quadres exposats ara mateix a Can Ametller, també al voltant de la temàtica ciclista. Pel que fa al Tour de França en si, doncs a 3:00 PM, a 3:09 passa la caravana publicitària del Tour i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 3:45 de la tarda i 5:50. A més, en aquesta jornada també a 2:00, si voleu, hi ha dinar, arròs i gelat, a més de totes les activitats de música i activitats populars durant tot el dia al Parc de la Mariona amb el carrer 1 de maig. De cara a dissabte hi ha la presentació del llibre del periodista Jaume Clotet. Es presenta a la taula d'en Bernat, un acte organitzat conjuntament amb la llibreria Arola, dissabte a les 12 del migdia. Conversa de Jaume Clotet i Eduard Suárez al voltant de la novel·la L'espasa del rei, el dissabte. I també dissabte torna el concert de les nits musicals del Botànic, concert al pati de Can Ametller amb Lia Sampai. El concert comença a un quart de 10 de la nit, abans per obren portes a les 8, perquè si voleu pugueu fer sopar de Carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 euros pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també per acabar, recordem que el Servei Local de Català aquest juliol fa un curs intensiu, presencial, gratuït, de nivell inicial, A1, es durà a terme entre el 2 i el 23 de juliol, als matins, de dilluns a dijous, a 2:15 de 10, A1 es farà la Federació Obrera. La matrícula és gratuïta, però s'ha de fer abans, avui i demà, al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8 a la Federació Obrera. Recordem la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat és avui a la 1 del migdia al tanatori. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.

diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics.

0: Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
1: La de fora.
2: La de dins.
0: La que escriu.
3: I la que parla.
4: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola, entre tu i jo, és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar el món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Encetem aquesta tercera hora del programa per fer l'espai polític del dia. Per tant, avui dimarts, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb el regidor Ricard Vinyets, a més president de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hola, Ricard, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bon dia i bona hora. Bon, a més de tot això, i amb una altra hora de coses, en el seu temps lliure, també, entre altres coses, membre dels Gegants.
1: Correcte, sí.
0: Que
1: sí.
0: Veig que esteu a l'ordre del dia perquè tot just fa uns dies seia en aquest estudi de Ràdio Molins de Rei el cap de llista d'Aliança Catalana, que és en Xavier Berlanga.
1: Correcte.
0: Que justament també forma part
1: de la Colla Gegantera.
0: De la Colla Gegantera. D'entrada, perquè la setmana passada no ho vam parlar amb la Marta Espona, com valoreu que es presenti Aliança Catalana aquí a Molins de Rei i que sigui Xavier Berlanga al cap de llista, Ricard?
1: Bé, que es presenti Aliança Catalana crec que era un secret a veus. Ja fa temps que vèiem que Aliança Catalana tenia una activitat política important a la vila. Els vam veure a la Fira de la Candelera, els vam veure per Sant Jordi, hem fet parades, vull dir que hem vist també per xarxes socials que Molins de Rei malauradament s'ha convertit com l'epicentre del funcionament d'Aliança Catalana dintre del Baix Llobregat, perquè s'han realitzat moltes reunions i moltes trobades del partit a la Federació Obrera, sobretot, i pues, bueno, era evident que Aliança Catalana també, suposo que dintre d'aquesta corrent que té ara, de que és un partit que va a l'alça, o que les enquestes li donen aquesta certa alçada, pues, és evident que era ben tan normal que acabessin presentant. O sigui, la persona d'en Xavier Berlanga...
0: T'ha sorprès que sigui el cap de llista?
1: No, la veritat és que no, perquè també era un noi que el vèiem actiu amb les parades d'Aliança, el vèiem actiu amb aquestes mena de trobades, per tant...

0: al final sí que no era de... Pel qui no ho sàpiga, sinó el ple... Portem molts plens aquest mandat, que ve gent d'Aliança Catalana a assistir de publicar el ple. Sí que és veritat que ell no havia vingut mai, però bueno, sabíem perfectament que estava dintre d'aquest grup d'Aliança Catalana i bueno, està per veure. Vull dir que al final Aliança també és un projecte que està irrompint amb molta força, però també és veritat que Aliança al final, a dia d'avui, el poder que té més enllà de l'alcaldia de Ripoll i doncs, la presència al Parlament, no té més quotes, diguéssim, de decisió. Per tant, és molt fàcil, jo crec que a vegades plantejar depèn quins assumptes o enfocar-los des de quin punt de vista, però després governar és una altra cosa. Per tant, crec que ja ens hem d'agafar molt amb pinces les propostes d'Aliança i veure realment quina aplicació tindrien. Ja poso per endavant que des d'Esquerra estem bastant a les antípodes d'aquests plantejaments que presenta Aliança, però jo crec que és això, no? Una miqueta a vegades és molt més fàcil parlar des de fora que des de dins, i també crec que és molt més fàcil ara, després de tota la moguda que va suposar el procés i amb el desgast que va ser, tant personal, polític, de molts partits i de molta gent, també és molt fàcil ara aparèixer amb un discurs una miqueta alliçonador de com s'han de fer les coses o com s'hauria de fer tot. Vull dir, crec que s'ha de ficar tot en el projecte una miqueta, al meu criteri almenys, amb pinces.
1: I t'ho pregunto des de la desconeixença, però no sé si hi ha algunes pautes a nivell dels gegants, per exemple, si fa compatible una cosa amb l'altra. Tu hi segueixes sent, per tant entenc que el regidor, diguem, és compatible ser regidor i estar als gegants, però no sé si com a cap de llista, desconec,
0: Jo, si algun, això no, evidentment no hi ha cap normativa escrita.
1: No hi ha cap normativa?
0: Jo, si voleu, us puc explicar el meu exemple. Jo decideixo entrar activament en política a les anteriors eleccions. En el moment que jo vaig a eleccions, jo sóc president del comitè de l'Antifàs, del Carnaval de Molins de Rei, i per aquell aleshores encara, si no m'equivoco, era membre de la Junta dels Gegants. Jo el que vaig fer és, abans de les eleccions, evidentment, abans que fos públic, ho vaig traslladar al meu cercle proper, i als tots aquests membres d'aquestes dos diferents juntes, i jo el que vaig considerar és que no podies estar de regidor i alhora en la presa de decisions d'aquestes entitats. Llavors, per tant, és com vaig deixar la presidència del comitè de l'Antifàs, i evidentment, des de que vaig entrar regidor, el meu perfil en els gegants ha estat realment purament de geganter i simplement de, exacte, un membre més de l'entitat. Evidentment, ha de ser compatible poder fer la teva vida política amb poder estar a les entitats. Si em preguntes a mi, i reitero personalment, jo crec que el que no és compatible és estar a la presa de decisions de les entitats i a les preses de decisions del municipi. Per tant, en aquest aspecte sí que, però pel que tinc entès, Albert Langa no és membre de la Junta, per tant, sí, és geganter. L'altra cosa és després l'ús personal que fas d'aquesta participació a entitats. Si a mi em preguntes personalment...
1: Et refereixes al vídeo que ell va fer servir,
0: la presentació? Per exemple, a mi, sí, crec que fer el vídeo que el segon dos surtin els gegants ballant i que gran part del vídeo el facis a la porta del local de gegants amb un enfocament de quadre que es veu clarament que no és gratuït, que es vegi bé la porta, que es vegi bé que són els gegants, jo crec que Molins de Rei té moltíssims jocs preciosos on poder gravar un vídeo de promoció de candidat i et pots estalviar al fer-ho a... Evidentment, no has d'amagar que ets geganter, i em sembla bé que digui soc geganter, estic involucrat amb la cultura popular de Molins. Caldria veure què entenem per involucrat a la cultura popular de Molins. Si és només als gegants, estàs involucrat als gegants, no a la cultura popular, o sigui, a una petita part. La cultura popular és molt més àmplia. Però crec que sí, que creien moments que se'ls podria haver estalviat. Però bueno, això al final, cadascú fa el que hi bonament creu, només faltaria. L'espai de Gran Manller és un espai públic, els gegants de Molins de Rei són municipals, vull dir que l'ús de fet, tenim un altre precedent, el moviment 15 Arcades va fer servir molt la imatge del camell, si tots recordeu, ara estic tant uns quants mandats enrere, quan es van presentar, si no m'equivoco, era la imatge del pont de les 15 Arcades amb el camell caminant per sobre, vull dir, ja tenim precedents d'ús de la imatge de la cultura popular o dels elements folclòrics de Molins de Rei en política. Per mi, jo crec que s'ha de mantenir un cert marge. Jo sóc el primer que vaig a les trobades de gegants i publico en les meves xarxes socials. Pues, hòsties, avui hem estat ara la propera sortida dels gegants de Molins és Arenys de Mar. Pues, si hi vaig, publicaré una, evidentment, faré alguna foto i diré, mira, avui els gegants de Molins de Rei estem a Arenys de Mar i ha anat així, així, així. Evidentment, jo crec que això només faltaria, formar part del teu dia, igual que també publico quan amb els veterans de l'Hoquei Molins juguem algun partit o jo fem alguna cosa que m'agrada doncs compartir amb la gent, ho faig. Per tant, em sembla bé que es comparteixin coses de la vida personal, però mantenint aquest, un cert, una mena de distància. Perquè al final jo crec que els gegants, que és el tema pel qual em preguntes, és un element de tots i tots ens els estimem i dona igual si ets d'Aliança, d'Esquerra, del Partit Popular o de qui siguis. Vull dir que al final, per mi, són uns elements que hauríem de mantenir neutrals.
1: En aquesta cursa de fons de les municipals, vosaltres vau ser els primers a confirmar
0: la cap de llista, la Marta Espona, sí,
1: Marta correcte. Us sentiu forts en aquests moments, doncs?
0: Sí, que Esquerra Republicana sempre s'ha sentit forta. Crec que venim d'uns resultats molt bons. A vegades no en fem prou difusió, però hem de recordar a tothom que al final Esquerra Republicana, després del Partit Socialista, és la força més votada de Molins de Rei. Vull dir, ojo que no és poca cosa. Venim dels millors resultats històrics d'Esquerra Molins de Rei, per tant, evidentment que ens sentim forts, tenim un projecte fort, tenim 5 regidors, regidores, perquè és més regidors que regidors, és l'únic regidor, però crec que tenim un pes important dintre del ple municipal. També crec que som un partit que som capaços d'arribar al que és la societat molinenca i, a més, amb tots els diferents aspectes, perquè dintre, sempre ho dic, dins de Molins de Rei hi ha molts Molins de Rei i al final també tots formem Molins de Rei, no només una manera d'entendre la vila.
1: I en aquest context, quin paper hi jugarà Ricard Vinyets, que recordem és el president de l'Assemblea d'Esquerra Republicana aquí a Molins de Rei? Serà número 2? O ara mateix encara no se sap, això?
0: No, a l'Esquerra el que hem fet fins ara és triar la cap de llista, que és la Marta. Al final la Marta va ser la persona que ja va encapçalar el projecte republicà el 2023. Va treure, repeteixo, els millors resultats d'Esquerra a unes eleccions municipals aquí a Molins de Rei. Per tant, era evident que era de bon rebut, jo crec, mantenir-la com a cap de llista, perquè ho està fent bé, la veritat. A part, una altra cosa que Esquerra, una cosa que no ens ha anat molt bé al llarg de la història o no hem sabut fer és que, si us fixeu, Esquerra cada mandat no repetia el cap de llista. Hem anat canviant de cap de llista massa sovint, per tant, donar aquesta estabilitat estava bé. Si em preguntes a mi, no ho sé si seré número 2, si seré número 4, si estaré al 21 o no hi seré. Vull dir, al principi hi ha tot un equip que treballa per... Primer perquè el projecte, més que la llista, perquè al final crec que has de construir de baix a dalt. I el primer és tindre un projecte. I un cop tens el projecte és trobar les persones ideals per portar-lo a terme. Jo, evidentment, com a president estic plenament a disposició del partit i estaré en el lloc que el partit consideri que hagi d'estar. Per tant, si considera que ha d'estar el 2, el 2, i torno a dir, si és el 4, el 4, i on hagi d'estar.
1: En aquests moments està tot obert, vols dir?
0: Sí, encara estem... Bueno, estem acabant de confeccionar el projecte, creiem...
1: Sí?
0: De
1: fet, sí, no hi ha els números establerts encara,
0: No, més enllà de l'1, no? I torno a dir, crec que vam fer una proposta molt encertada el 2023 de propostes per la vila. De fet, moltes coses que s'han acabat aplicant, per exemple, el nou pavelló que hem començat a construir aquesta setmana rendeix molt a la idea que teníem a Esquerra. O sigui, hem anat fent coses que, a part també participant en pressupostos, jo, d'intentar ficar el nostre granet de sorra, i el que estem fent ara una miqueta és revisar aquella proposta que vam fer per la vila el 2023, quines coses segueixen pendents, quines s'han fet i encara no s'han fet, perquè, per exemple, havíem treballat molt nosaltres també el tema de la plaça dels Països Catalans, l'Eix Verdaguer, que és una cosa que s'ha anat fent alguna coseta durant aquest mandat, però tots estarem d'acord que el reglament que s'ha fet de les voreres del carrer Verdaguer ha estat l'apanyo per tirar endavant. No era ni de bon tros la proposta que portàvem de recuperar l'Eix Verdaguer com a eix comercial. Per tant, bueno, ara estem en aquesta fase, no? Primer de revisar com era el nostre projecte el 2023 i adaptar-lo de cara al 2027, i també estem en la fase de trobar-nos amb molta gent, amb moltes entitats, i seguir fent una radiografia del que és Molins de Rei, i amb el que us he dit abans, Molins de Rei, hi ha molts Molins de Rei dintre Molins de Rei, doncs fer una radiografia de tots aquests molins per també fer la proposta que més s'assembli realment al que és la demanda de la vila. Per tant, estem enfeinats i bé, ara no és moment de parlar de llistes.
1: No és moment de parlar de llistes sense noms. Teniu, també recordeu, el grup municipal d'assessors
0: Agustí Aragó,
1: que no sé si tindrà un paper important de nou a...
0: Sí, de fet, l'Agustí està molt involucrat amb la campanya electoral, de fet...
1: I va ser molt involucrat el 2023, sí. Seguirà sent-hi ara el 2027?
0: Sí, totalment. De fet, és el cap de campanya ara mateix. Com a partit ens van demanar una persona que coordinés tot això, evidentment... en el meu cas jo coordino més la part de partit, la Marta més la part de grup municipal, per tant està amb una tercera persona i ha estat l'August, i l'August evidentment està... Sí que és veritat que ens va saber greu que finalment no pogués agafar l'acte del 2023, però evidentment... No...
1: Això podia tornar a produir-se el 2027?
0: Torno a dir, no hem parlat de llistes ni de noms, estem parlant de projecte. I en tot cas, l'August, tot i que no va agafar l'acte el 2023, ha estat plenament involucrat en tota la política d'esquerra i municipal des d'aleshores. Per tant, per mi, res a dir-li.
1: Bé, parlem del ple.
0: Parlem.
1: Del passat dijous. Perquè et volia preguntar,
0: sí.
1: I amb la Marta ho vam estar doncs, comentant abastament, aquest punt que implicava, ara no sé quin era, dels calés, per assistència a les juntes de portaveus.
0: Les remuneracions als regidors de l'oposició.
1: Efectivament. Que, just parlant-ho el dijous a l'espai de preguntes a l'alcalde,
0: sí.
1: Doncs ho valorava i deia que hi havia hagut una proposta doncs força contundent a l'inici, és a dir, que s'ha hagut de negociar.
0: Sí.
1: Vosaltres ho basau també en referència a altres
0: municipis.
1: En municipis. No sé si es pot saber doncs quina era aquesta aposta que fèieu de màxims al respecte a aquesta qüestió. I
0: no,
1: si és així.
0: Crec que l'alcalde en aquest aspecte anava una miqueta esbiaixat.
1: Sí.
0: Al meu criteri, torno a dir.
1: Ja ho tinc,
0: sí que és veritat que vam fer una proposta, primer, que va ser una proposta consensuada entre tots els grups de l'oposició, o sigui, aquí
1: sí.
0: Va ser una negociació que vam fer, bueno, un acord que vam arribar entre Esquerra, Ara Molins i en l'Aire Molins. Vam fer un exercici de mirar a companys d'altres municipis com ho tenien estructurat, sobretot municipis el més similars possibles a Molins de Rei. Vam veure una sèrie de diferències. L'alcalde, quan aquí parlava, jo el vaig escoltar el dijous passat, tenia, si recordeu, va dir una cosa que és molt encertada, és que diu, si no recordo, va dir que actualment ell encara no cobrava igual que havia cobrat algun alcalde anterior de Molins de Rei. Sí que és veritat que aquí a Molins de Rei vam tindre un període on vam tindre dos períodes, per mi, un on no poder ens vam passar de frenada i un altre on poder ens vam quedar excessivament curts. Llavors, bé, el que hem volgut fer és una miqueta aquesta dignificació del que és les hores de feina. Tot això neix al fons perquè les remuneracions de l'oposició no es considera un sou com sí que pot tindre els regidors de govern. Els regidors de govern se'ls considera que és un sou, per tant, quan renovem o actualitzem les remuneracions dels treballadors de la casa, de l'Ajuntament, ells també se'ls remunera, també se'ls actualitza el sou. En el cas de regidors d'oposició es consideren dietes i, per tant, queden com congelades. Per tant, teníem les mateixes dietes que al principi de mandat. Arran de que se'ns va proposar una miqueta d'actualitzar això, vam dir, ostres, doncs revisem com estem i si realment estem curts, ho diem, i si ens hem passat, ho diem també. Si tinguéssiu una aquesta experiència d'anar a negociar amb aquest govern, veuríeu que no és un govern molt... Tot i que sí que és, no ho negarem, que és avasat al diàleg, no és un govern tampoc molt avasat a cedir. Per tant, evidentment, calia fer una proposta a l'alça, ja sabent d'entrada que aquesta proposta no l'acceptarien i que aniríem a parar realment on realment volíem anar a acabar. Per tant... quan l'alcalde diu, vam fer una proposta molt agosarada,
1: com si
0: se'ls anés insinuant que se'ls hi va anar al cap amb aquesta proposta.
1: Amb molts no, més calés dels que...
0: No era la intenció, no? Evidentment, sinó que era d'anar a acabar a una cosa més raonable, que és on hem anat a acabar. Per tant, per part de la posició, crec que ha estat una negociació correcta i perfecta. I agraeixo públicament també que el Partit Socialista i Comuns també hagin... Entès això? Perquè al final no estem parlant de si socialistes... Perquè, evidentment, si ara em preguntes, jo no vull ser regidor de l'oposició el 2027. Jo vull ser regidor de govern o direct. I, per tant, no estic arreglant-me res perquè el mandat aquest pràcticament li queda mig any, un any, no arriba.
1: Per tant, per entendre'ns, quin increment ha suposat això?
0: Poder estem parlant de les remuneracions que tindrà el Partit Socialista o Comuns al proper mandat.
1: Quin increment ha suposat això, per entendre'ns? Recordeu, 400 euros per assistència.
0: Això ja és el que es pagava des del primer dia d'aquest mandat.
1: D'acord. Tenim 175 euros pels portaveus, per assistir a la Junta de Portaveus.
0: Aquí ja cobraven una quantitat, hem tingut un petit augment al que és els portaveus, però aquí ja es cobrava per assistència a Junta de Portaveus.
1: No sabem el petit augment, eh?
0: em sembla, ara parlo de memòria, perquè jo no sé, portaveu no ho tinc tant per la mà, em sembla que eren uns 100 i ara has dit que són 175, sí. Doncs estem parlant d'aquests 75 euros bruts, sempre parlem de bruts.
1: Bruts. I el gran canvi és pels regidors, regidores que assisteixen a les comissions informatives.
0: Les comissions informatives, que sí que ens hem adonat que la majoria de poblacions tenen remuneració, aquí a Molins
1: no tenien,
0: aquí no es cobrava res, n'hi ha 4 de comissions, ara els regidors podran cobrar-ne una. No és que si tu vas a les 4 comissions cobris 4 comissions, sinó pots anar a les 4 comissions perquè com a regidor hi pots anar-hi, però evidentment només en cobraràs una. Per tant, i si no, i evidentment, a tot això que us estic dient, així com els regidors del govern que tenen sou, si no anessin al ple cobrarien igualment a final de mes tot el que han de cobrar, en el cas de l'oposició, si tu no vas a una comissió informativa, si aquell dia del ple pel que sigui estàs malalt o no pots anar o tens un centre personal, allò no ho cobres, per tant, aquell mes cobres zero. Per tant, una miqueta també és valorar aquestes coses. I al final és, jo creiem que des de l'oposició el que hem plantejat és valorar també aquest temps que des de l'oposició es dedica a la política municipal. Sí que és veritat que jo, a mi m'ho dic moltes vegades, vull dir que no, jo de, ostres, que et paguen 400 euros per anar 2 hores al mes al ple. Jo sempre ho dic. Si vols ser un mal regidor, sí, sí, pots anar 2 hores a un ple i cobrar 400 euros i tornar a casa tan feliç i content. Però parlo per mi i per les meves companyes, no és el cas. Vull dir, abans hi ha una dedicació, hi ha un preparar-te bé tota la documentació, fer consultes amb qui hagis de fer per consensuar o veure si realment el que et diuen és el que creus o no, o si afecta alguna entitat, anar a parlar amb aquesta entitat, consultar a nivell de partit tota aquesta documentació que et passen, si és correcta, si no és correcta, i a part també hi ha tot el tema de representativitat pública que no té una remuneració, o sigui, al final el govern té un sou, però jo, per mi, dintre d'aquest sou inclou no només la part política, sinó també la part més social. Evidentment, quan un regidor d'oposició fa actes, que els fem perquè ens ve de gust, vull dir que tampoc estic dient, però bueno, també dediques part de les teves hores a anar a actes, a fer una miqueta d'ajudar aquest teixit social de la vila, que és tan ric, també pues, implica per mi, es forma part d'aquestes hores de dedicació, perquè al final tots també tenim família, tots també tenim les nostres coses i al final tampoc és fàcil. A mi moltes vegades em passa que em diuen, ostres, aquesta setmana podríem anar aquí, podríem anar allà, i ostres, pues, hi ha un acte que considero que és prou important i moltes vegades pues, deixem de fer també coses del nostre dia a dia a gust, insisteixo, no ho estic dient com un sefrici, al contrari, jo a tots els actes, puc garantir que a tots els actes que vaig m'ho passo superbé i m'agrada anar-hi, però sí que té tota una part d'implicació que també s'ha de valorar.
1: Estem pràcticament fora de temps, però també et volia preguntar per la moció que inicialment presentàveu com a Esquerra i després va acabar sent conjunta.
0: Correcte.
1: De suport als treballadors i treballadores de
0: Metallic Parts.
1: Correcte. El grup Manufactura Moderna de Metales. Com va anar, doncs, aquesta evolució?
0: Bé, estem contents que al final s'hi afegissin tots els grups. Crec que no podia ser d'una altra manera. Estem tenint un seguiment també amb ells. Vull dir, realment és quan veus que la política pots fer coses bones i crec que estem intentant ajudar tots aquests 34 treballadors i treballadores de l'empresa que tinguin una sortida digna, per tant, que cobrin tot el que han de cobrar, que també són, pel que hem pogut veure amb ells, són una plantilla que també la mitjana d'edat els enganxa a unes edats ja, la majoria de plantilla, de 50 en amunt, que també reintroduir-te al mercat laboral és complicat, i més també quan, a part de que són gent d'això, la majoria de gent d'uns 50 en amunt, també la majoria de gent porta molts anys en aquesta empresa. La majoria estan de 18 en amunt d'anys que treballen allà. Per tant, reubicar-te després de 18-20 anys treballant a la mateixa feina molt específic, doncs, evidentment no és fàcil. Per tant, creiem que s'ha de fer aquest suport a aquestes dues coses. Primer, que surtin dignament, que cobrin tot el que han de cobrar, que no hi hagi fogasses pel mig, sinó que tot vagi per on ha d'anar. I segon, doncs això, que també se'ls pugui facilitar una reintroducció al món laboral també el més digne possible. Vam fer la moció, va sortir endavant. L'endemà vam tindre l'oportunitat d'anar in situ a l'empresa amb el diputat Jordi Albert. El Jordi Albert és diputat de la Comissió de Treball dintre del Parlament, ens va acompanyar i vam poder parlar amb ells i donar-los, a part d'ànims també, ajudar una miqueta també a com podem tramitar això des de la pròpia, des del propi Parlament, perquè hi ha eines també per obrir el ventall, i ja us avanço que demà hem aconseguit que aquest cas vagi al Parlament de Catalunya, els treballadors anirem al Parlament, a dintre de la Comissió de Treball, per tant també se'ls donarà veu, també se'ls veurà, a part de les eines que evidentment no dubto que li donaran des de l'Ajuntament, doncs, si també tenim unes altres eines que venen des del Parlament i des de la Generalitat, doncs, entre tots podem empujar perquè tot això acabi el millor possible pels treballadors, endavant. Per tant, jo crec que són les coses que realment cal fer per de servei a la gent, perquè al final s'ha de demostrar que la política és útil, i una manera de demostrar-ho, doncs, és actuant.
1: Ho hem de deixar aquí.
0: Perfecte.
1: Enric Arbinyets, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé. Passant 2 minuts i mig de 2:15 del matí, parlem del Renaixement, reposició. Perquè avui no ens pot acompanyar el Damià Martínez, el director del Museu del Renaixement, i anem a escoltar una píndola que ens va deixar enregistrada el passat mes de març, parlant de Pigafetta. Endavant, Damià. Bon dia.
2: Bon dia, Oriol. Em sap greu que avui tampoc no puc acompanyar-vos al directe, però avui us volia parlar en concret del llibre de l'Antonio Pigafetta, La primera volta al món, aquest llibre que va escriure, aquest viatge italià, nascut a Itàlia el 1492, el mateix any que Colom descobreix el nou continent, segurament és l'any de naixença de l'Antonio Pigafetta, i del qual sabem, com us vaig explicar la setmana passada, que ell, quan s'assabenta d'aquest viatge, ve a Barcelona a trobar-se amb Carles V per demanar-li al maig de 1519 que el deixi, sisplau, en formar part d'aquesta expedició que està a punt de salpar. I sabem que quan arriba a Barcelona, que és l'11 de maig de 1519, ell diu, però me dicen que su majestad no está en Barcelona, por lo cual he ido a verle allí donde él estaba. I on estava era a Molins de Rei, al Palau de Requesens, amb el qual gairebé podem assegurar que Antonio Pigafetta, l'autor d'aquest llibre del qual parlarem avui, i Carles V es van reunir aquí, al Palau de Requesens, per parlar d'aquesta expedició. Aquest Pigafetta és un personatge molt interessant. Ja veureu que el llibre, o avui llegiré alguns fragments, és un llibre que no té desperdici, és una lectura superinteressant. Segurament ell, en la seva joventut, devia haver llegit els viatges de Marco Polo o les primeres cartes de Colón, que ja s'havien traduït a l'italià i que circulaven molt. I, bueno, ell ho diu, a l'inici del llibre, mira, jo, el primer fragment que us llegiré, diu, por los muchos libros que yo había leído y por las diferentes personas que había conocido que conversaban con su señoría sobre las grandes y extraordinarias cosas que había en el mar océano, decidí, con el beneplácito de su majestad, experimentarlas por mí mismo e ir a ver aquellas cosas que me pudieran satisfacer y, al mismo tiempo, hacerme con un nombre que llegase a la posteridad. Ell, d'alguna manera, volia ser famós amb aquesta expedició i amb tot allò que ell després explicaria. El primer que hem de fer, jo crec, per entendre bé el llibre, és posar-nos una mica en situació, i en situació de la gent de l'època. Jo, mira, un exercici que podem fer que és interessant, imagineu-vos per un moment que arriba aquí a Molins de Rei algú que ve d'haver fet un viatge a Mart i haver tornat, haver estat 3 anys viatjant per l'espai, havent-se trobat alienígenes, havent-se trobat de tot, i que arriba aquí i ens ho explica. Ostres, ens moriríem de curiositat perquè ens expliqués aquest viatge. Doncs això és el que Pigafetta va fer. I al llarg d'aquest viatge ell va escriure com un diari de bord, que després el va convertir en llibre i va tenir un èxit fascinant. El llibre, com dic, és molt, molt agradable de llegir. Té una immediatesa fascinant. Ens explica amb un gran nivell de detall, com si ho estiguéssim vivint en aquest moment, coses que van passar, imagineu-vos, fa 505 anys, quan ell escriu. I és un llibre també, en aquest sentit, molt fàcil de llegir, molt modern, és com una autobiografia. Aquest no és el llibre original, el llibre original ell el regala a Carles V quan torna del viatge, aquest s'ha perdut, no s'ha conservat, però sabem que després, quan ell se'n torna a Itàlia, les seves històries causen furor i un dels Gonzaga, Ferrante Gonzaga, li diu, escolta, això hauries d'escriure en llibre perquè és molt interessant, i l'escriu cap a l'any 1526, 1536, més o menys. Què hi trobem, aquest llibre? Doncs en aquest llibre hi trobem el relat del viatge, un viatge, com vaig explicar la setmana, que va durar gairebé 3 anys, a 3 anys en els quals van recórrer més de 80.000 quilòmetres navegant sempre cap a Ponent, amb la idea de trobar aquest pas que superés el continent que s'acabava de trobar, el continent americà, i que els portés a les illes Moluques. Però, clar, aquí tenim un testimoni excepcional d'algú que viatja en aquest vaixell i que explica les coses que passa. Per exemple, en alguns moments, durant gairebé 3 mesos, no van tocar mai terra, sempre navegant. De vegades diu que durant 2 mesos, 60 dies seguits, plovent. Ens podem imaginar com devia de ser de dur aquest viatge i les penúries que van passar. Mira, una d'elles és la gana. Van passar moltíssima gana. Mira, us llegiré un altre fragment que és interessant i que és molt il·lustratiu d'això que us explico. Això escriu al novembre del 1520. Ells van sortir a l'agost del 19, o sigui, ja portaven uns mesos de travessia. Y digo, durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Gairebé casi 4 mesos menjant el que podíem del vaixell. Diu, comíamos bizcocho a puñados. Aquest bizcocho era una espècie de galeta que es menjava molt als mariners, que era una pasta seca amb farina i que es conservava molt bé. Diu, comíamos bizcocho a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera, porque era polvo, era solo polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor. Y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla, pútrida, desde hacía tiempo. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas, fins i tot las herraduras de las fustas. Las ratas se vendían a medio ducado cada una y había poquísimas. És a dir, les rates era una cosa quasi com un manjar, poder menjar rates i les compraven quan algú les caçava del vaixell. Pigafetta explica molt d'aquest viatge. Res del que va veure, pràcticament, tot i que ell era un catòlic molt convençut, no el va escandalitzar, va descriure costums dels indígenes, el canibalisme, costums sexuals, el tema de la nuesa, de la gent que s'anaven trobant, com sempre anaven, a vegades deien un poc ridícul, alguns que es posaven plomes i que els hi semblava, però sempre intentava una mica entendre allò que anava veient. I tot això, aquesta espècie de fredor científica gairebé, fa que el seu llibre tingui un aire de veritat, com de verdader, de testimoni verdader, que és molt i molt interessant. De fet, ell va ser un grandíssim descriptor, descrivia molt les coses que s'anava trobant. Sabem que Charles Darwin, per exemple, alguns segles després, va llegir el llibre de Pigafetta i el va citar i el va estudiar, tot i que Darwin el posava en un nivell com prescientífic, no? El citava com coses dels gegants de la Patagònia i coses que explicava el Pigafetta, però fins i tot algú com Darwin va prestar molt d'interès a aquest llibre. I altres autors, després us explicaré algunes històries i curiositats que són realment espectaculars relacionades amb aquest llibre. Pigafetta va escriure i va descriure moltes de les coses noves que trobava. Eren llocs on els europeus no havien arribat mai. Plantes, flors, animals, fruites. Algunes fruites per primera vegada són descrites aquí, com el mango, o arbres, l'arbre del clau, o l'arbre de la canyella, o el pingüí. Per exemple, aquesta descripció del pingüí que fa, diu, són de color negro i les plumes són iguales en el cuerpo i en las alas. No vuelan y se alimentan de peces. Estaban tan gordos que no pudimos desplumarlos, sino que tuvimos que despellejarlos. Su pico es como el de los cuervos. O els homes, ens hem trobat amb uns homes que no són ben bé negres, sinó són aceitunados, a nivell de color de la pell. Es fascina molt amb totes les coses que va trobant. Mira, una altra cosa que em va fer molta gràcia de la lectura és que descriu, saps aquests famosos insectes que semblen fulles, que quan es queden parats semblen fulles? Doncs ell ho entén al revés. Diu, he vist uns arbres que les seves fulles estan vives i poden moure's i poden caminar. En comptes d'insectes fulla, ell es pensa que ha trobat fulles que estan vives i en captura una i la guarda en una caixa durant una setmana i l'observa, diu, tenen potes, es mouen, però ell està convençut que no són insectes, sinó que són fulles dels arbres, no? Ho descriu tot, parla de tot, les illes que va trobant, els noms que li posen a les illes, la isla de les mujeres, la isla de los tiburones, la isla de los ladrones, sempre amb històries associades amb coses que havien passat en aquestes illes, fins i tot a les illes que ell no visitava. Algunes que les veia de lluny, els hi posaven nom, i aquest testimoni del Pigafetta, en tant en quant va ser la primera vegada que algú donava la volta a tot el planeta, després va ser molt tingut en compte per altres viatgers posteriors. Mira, una de les coses que és més fascinant d'aquest llibre són els vocabularis. Aquí n'hi ha quatre. A diversos llocs on anava, el Pigafetta, quan es trobava amb els indígenes, intentava aprendre la seva llengua. I ho feia d'una manera molt intuïtiva, eh? I a més, en els vocabularis es veu que a poc a poc ell va perfeccionant la seva tècnica. Imagina't que es troba amb un indígena i ell li ensenyava el cap. I l'altre, pues, pensant que diu cap, li diu pues, cap. I llavors ell li diu, aquesta paraula que tu has dit, ell la intenta transcriure fonèticament en un paper. I li repeteix a l'indígena el so que havia fet. Per exemple, cap, jujiri. I l'indígena es sorprèn quan l'altre de cop li diu jujiri, cap, perquè ell ha escrit la transcripció fonètica. I a partir d'aquí es crea com una espècie de dinàmica que van amb aquesta metodologia d'assenyalar coses, va fent com un vocabulari. Normalment els vocabularis, els primers són més senzills, de les parts del cos, del cap, etc. Però després de totes aquelles coses que es podien assenyalar, no? Vaixell, mar, no sé què, i fins i tot alguns conceptes ja a poc, quan ell va perfeccionar la seva tècnica, conceptes com més abstractes, no? Relacionats amb el temps, els parentius, germà, pare, fill, no? Ho va apuntant tot i en les diverses llengües dels diversos pobles que es van trobant. Una de les coses que explica Pigafetta, que és realment molt divertida, és que de vegades quan arribaven a una platja i es trobaven amb uns indígenes i no sabien si aquests indígenes serien amigables o violents, i, per exemple, sortia el cacique d'una ètnia d'aquestes i començava a fer com una espècie de ball ritual tot estrany a la platja. Doncs llavors baixava un dels mariners i per fer-se el simpàtic i per fer-se l'amistós, imitava el seu ball. I així, a força d'imitar, els altres deien, ostres, aquests estan intentant comunicar-se d'alguna manera amb nosaltres, no? I això després donava peu a que si aquest poble era més o menys amistós, doncs que poguessin tenir relació, intercanvi de coses, etc. No? En aquest sentit, això fixa't si eren previsors quan feien aquests viatges, quan van sortir de Sanlúcar de Barrameda, les cinc naus, amb 250 homes, una d'elles, bueno, dos d'elles anaven carregadíssimes d'objectes ja preparats per l'intercanvi. Portaven tot de coses, portades des de Castella, perquè sabien que amb això intercanviarien objectes i això els obriria la porta a tenir relacions amb aquests pobles. I què portaven? És molt curiós estar apuntat aquí. Portaven 500 lliures, que són gairebé 500 quilos de peces de vidre. El vidre els fascinava. Sabien pels viatges a Colón que el vidre petit dels collarets i aquestes coses els agradava molt. Les transparències, les lluentors, els agradava. 50 dotzenes de tisores. Les tisores és una eina superpràctica i és un invent que quan el veien es veu que era molt preuat en els intercanvis. Metres i metres de teles. Portaven 20.000 cascavells. 20.000 cascavells, això és moltíssim. Sembla que havien descobert també en aquestes històries d'intercanvis que els cascavells cridaven molt l'atenció, els agradaven molt. No només la forma, sinó el so, no? Tota aquesta cosa, i era un objecte molt preuat en els intercanvis. 900 miralls petits i 100 miralls grans. Els miralls també eren una altra de les coses que eren molt, molt preuades en els intercanvis. Barrets, túniques, moltes peces de ferro, els claus de ferro. De fet, fins i tot, en algun dels viatges es troben, Pigafetta diu, hi havia alguns que portaven trossos d'or massís de la mida d'ous o de la mida de nous, enormes, però no dubtaven en intercanviar aquest or per peces de ferro, perquè valoraven molt la duresa del ferro en les armes, en les claus, trobaven aquests indígenes, trobaven que el material, els metalls eren molt, molt pràctics i no dubtaven en intercanviar-los. O, per exemple, els hams de pesca. Els hams de pesca era una cosa que, bueno, tenia i intercanviaven. Mira, aquí hi ha una cosa pública, que és una una relació de coses que els hi van intercanviar. Diu, por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron 5 o 6 gallinas, por un peine 2 gansos, por un espejo o por un par de tijeras el pescado suficiente para dar de comer a 10 personas, por un cascabel o un cordón de zapatos un cesto de batatas. Estas batatas saben igual que las castañas y son largas como los nabos. Por un naipe con el rey de oros me dieron 6 gallinas y aún se imaginaban haberme engañado. Imagina't aquí els nivells dels intercanvis que anaven fent, no? Bé, en definitiva, aquest és un llibre molt interessant. És molt curiós que hi ha coses de les quals Pigafetta no parla. Per exemple, del Cano, que és l'únic supervivent que va portar... Ell va sobreviure, evidentment. Pigafetta és un dels 18 homes que van arribar a Sevilla 3 anys després, portats per el Cano, ni en parla, perquè segur que li tenia molta, molta mania. I una última cosa, interessantíssima. Ja t'he dit que aquest llibre va tenir alguns autors que el van tenir com a referència. Per exemple, Jonathan Swift, amb els viatges de Gulliver, o inclús sembla que Shakespeare, a l'escriure La tempesta, es va inspirar d'alguna manera en algun passatge d'aquest llibre del Pigafetta. Però una de les coses que va passar en aquest llibre, de seguida veuràs, té molta gràcia perquè la trobem reflectida en un dels clàssics de la literatura universal. Quan ells van tornar de donar la volta al món i van arribar a Cabo Verde, ja de tornada a punt d'arribar, ja estaven, diguéssim, a l'entorn de la civilització. I es van dir, quin dia de la setmana és? I ells pensaven que era dimecres. I van dir, no, avui és dijous. I resultava que ells havien guanyat un dia i no se n'havien adonat per el fet d'haver viatjat sempre en la direcció de Ponent. Doncs això, que se'n diu la paradoxa de la circumnavegació, com bé saps, i hauràs deduït molt fàcilment, Jules Verne, en la seva novel·la de La volta al món en 80 dies, ho fa servir com una de les fets de bona definitius perquè Phileas Fogg guanyi l'aposta d'arribar a temps perquè ell pensa que ha perdut, però com ell ha viatjat sempre en direcció a llevant, acaba ben arribat abans. Bé, en definitiva, és una lectura molt recomanable i, a més, que, clar, té aquesta vinculació directa amb tot el que va passar aquí a Molins del Rei el 1519 i, bé, avui us volia explicar sobre aquest llibre de l'Antonio Pigafetta, La primera volta al mundo, que podeu trobar fàcilment a diverses edicions. Energia.

Els doctor Prats des de Terrassa amb aquesta energia, mai millor dit, que és el títol de la cançó, que presenten en el marc doncs, del pas del Tour per Catalunya, la gran de part que serà a partir de dissabte i el diumenge que doncs, ens permetrà veure els ciclistes i tota la caravana del Tour per aquí a la vila. Doncs els doctor Prats ja fa temps que van presentar aquesta cançó que ve a representar doncs, el tret de sortida de tot aquest toc festiu referent al pas del Tour per Catalunya. Bé, en 8 minuts i seran les 11 del matí i és com un déjà vu i és la mateixa circumstància que ens trobem de fa 7 dies enrere. Vol dir que no sabem res del David Lloberes, de l'espai de Xifra en el Món. Cert és que l'endemà, dijous va ser, crec, perquè dimecres era festiu, doncs que va demanar disculpes al David i que se li havia passat totalment, això era la setmana passada, però ja ens vam emplaçar aquesta setmana i doncs ara mateix no sabem res d'ell. Suposo que ja no ens acompanyarà perquè queden 7 minuts per arribar a les 11 del matí, d'un matí on us volem parlar també d'aquesta festa que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Aquest dissabte, concretament, al matí, de 11 a 1, per ser més exactes, a la Rambla de la Granja. Coneixerem més detalls del que es vol fer amb aquesta festa d'aquí pocs minuts, parlant amb l'Ovidi López, membre de l'associació, de nou creada, de l'Associació Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Ja n'havíem tingut en el seu moment, si ho recordeu, però doncs, va desaparèixer i ara doncs, hi ha hagut aquest impuls per tornar-la a refer. Ho coneixerem de seguida. Bàsicament, l'última hora del programa ens ocuparà Parlem d'Educació, columna vertebral d'aquesta última hora del programa. Parlem d'Educació, últim espai del curs, amb la Marina Tomàs, l'Àngels Almendros fent balanç i el Jordi Bomala parlant-nos de cuina. Però aquestes han sigut les circumstàncies. Ja hem recuperat l'espai Parlem del Renaixement amb el Damià, que avui excepcionalment per motius de feina no ens podia acompanyar, això sí, i ara doncs tenim aquesta problemàtica amb el David. Dit això, encetem unes setmanes, encara hi serem fins al 24 de juliol, demà encetem el mes de juliol i ens quedaran 4 setmanes encara per davant, doncs ens podem trobar amb aquestes circumstàncies, com passa també a vegades el mes de setembre, doncs el juliol ja té també aquestes problemàtiques d'algunes baixes que es comencen a produir, no només el Bon Dia i Bona Hora, sinó també a la resta de programació, i hem de començar a fer ja equilibris al respecte. Doncs, escolta, posarem una altra cançó i així acabarem aquesta hora. Em sap greu, però doncs, no tenim possibilitat de parlar amb el David ni via telèfon, ni via WhatsApp, i tampoc ha aparegut doncs, per aquí l'estudi com habitualment feia des de que vam encetar aquest 2026. De manera que em sap greu, però avui no tindrem l'espai de Xifrant el Món, tot desitjant doncs, que el David estigui bé. Fem això, una pausa musical, i a les 11 ens plantem per escoltar les notícies i de seguida tornarem per parlar de la festa de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Caloca!

amb la música de la Trova Kung Fu, Calor, Calor, és una evidència, per tant millor posar-hi bona música, bon ritme amb aquesta evidència. Tancarem aquesta tercera hora del programa, farem una pausa per escoltar les notícies de les 11 i de seguida tornem amb aquesta proposta que us he dit, parlar de la nova associació de veïns i veïnes de la Granja, parlem d'educació i gastronomia Molins. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Iguala Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ERO anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer CIT d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir l'Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
0: Informació local.
4: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns, fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'espurna de l'enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'associació de veïns de la Granja. El dissabte al matí, a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes, aquest dissabte també, a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 7:45, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 7:45. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a les a la Pont de la Cadena, de 5 a 8, cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. A aquesta hora hem de recordar la defunció del senyor Juan José Pérez Martínez. L'acte de comiat serà avui a la 1:00 PM al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.
5: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
6: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
5: En el principi, Déu.
7: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 PM a Ràdio Molins de Rei.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
9: Hola.
10: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
10: La de fora.
11: La de dins.
9: La que escriu.
12: I la que parla.
11: I la que parla.
9: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar l'ovant. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades.

0: 11 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora per explicar-vos que s'ha tornat a engegar de nou l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Sabeu que havia estat inactiva durant força temps i ara doncs torna a reactivar-se. Per això organitzen una festa aquest dissabte 4 de juliol de 11 a 1 del migdia per donar-se a conèixer i per captar també socis i sòcies. En parlem tot seguit i ho fem amb el vicepresident doncs, de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja, que és l'Ovidi López, que el tenim uns minuts al telèfon. Hola, Ovidi, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Escolta, doncs explica'm, abans de parlar del dissabte, fa molt que heu tornat a reprendre l'activitat, doncs, l'Associació de Veïns aquí a la Granja?
1: Pues pensa que a finals de l'any passat vam començar a parlar tot el tema, sí, i tal. Però fins ara no hem pogut dir, perquè tot el problema administratiu és molt complex, sí, i lent, i ja podem dir que tenim ja el nostre NIF, la nostra compte, l'associació ja registrada, però és un camí complicat.
0: Sí, no sé si us imaginàveu que seria tan complicat de tants mesos de burocràcia, no?
1: No,
0: no, eh?
1: No, no.
0: Crec que, vaja, ho vam explicar, per la revetlla doncs, també veu donar suport amb l'enxuscat, no?, en aquesta, sí, revetlla que veu fer aquí a la plaça de la Granja, que seria potser, correcte, una de les primeres activitats que ja heu pogut fer com a associació constituïda, no?
1: Oh, sí, sí. Vam agrair a l'enxuscat que ens van deixar posar al seu costat, sí, amb la qual vam estar ja amb ells, i la veritat és que ens vam sorprendre perquè... No sé, tinc la sensació de que la gent pues, té ganes de fer coses, sí, i que, bueno, pues, d'aquesta manera pues, és l'agraïment total a tothom.
0: Clar. Bé, i en tot aquest context, doncs, vull dir, explica'm què fareu dissabte i, sobretot, quin és l'objectiu d'aquestes doncs, activitats que fareu al matí d'aquest dissabte 4 de juliol.
1: Mira, el que més ens ha convençut de fer això, a part de que, la gent treballa, té uns horaris, va molt apretada de lo que estic dient d'horaris, amb la qual un dissabte pues, sembla que potser tens una mica més de llibertat, sí, i ens puguem donar a conèixer a més gent, perquè hi ha molta jovent pues, que té canalla i aquestes obligacions no li deixen, vamos, ni respirar. Ara, llavors hem optat per fer això i d'aquesta manera, pues, bueno, ja que estem no contents, sinó superiorment, perquè la gent s'ha volcat amb nosaltres i la veritat és que creiem que es pot fer moltes coses i que podem tirar endavant, però, clar, ens han de conèixer aquesta gent que realment de dilluns a divendres van apretats.
0: Molt bé. Aleshores, centralitzareu l'activitat a la Rambla de la Granja, oi? A la zona central?
1: Correcte.
0: Sí. I llegeixo que hi haurà servei de bar durant aquestes hores, de 11 a 1?
1: Mira, sí, hi haurà una convidació per al que vulgui, una, sí, cerveseta i tot l'altre, una mica de refresc, perquè, lògicament, amb les temperatures que estem tenint, un refresc sempre va bé. Sí. No sé com dir-te. Llavors, pues, la conversa i poder donar-nos a explicar, torno a dir als que no ens coneixen, pues, que ens coneguin i que sàpiguen que estem. I és una manera, pues, bueno, pues eso, de que realment, pel que ens hem constituït, tothom es pugui conèixer. Per bé i per tirar endavant i perquè problema i lògicament, tinc que dir, la Granja s'està començant a tindre una edat i d'alguna manera algú ha de fer l'empenta per tirar endavant. Ja dic, estem molt sorpresos amb l'acceptació de tota la gent.
0: Molt bé. Hi haurà l'espurna de l'enxuscat, també, jocs, sí, gegants per totes les edats, a càrrec de Pinxo Carbassó i tallers infantils, correcte, durant tot el matí.
1: Sí. Bueno, en principi hem dit de 11 a 1.
0: De 11 a 1,
1: vale?
0: Sí.
1: Però això no vol dir que siguin les dues.
0: Sí.
1: És veritat que també quasi m'atreviria a demanar una mica de disculpes perquè no tenim experiència amb tot això. Vale? Som molt nous,

0: intentem, és la serà la primera vegada que fem. Llavors, si hi ha alguna queixa, la podem rebre però, o crítica, digue-li com vulguis, però demanem disculpes perquè ja dic, estem tots molt nerviosos, estem, en fi, intentant-ho fer-ho bé.
1: La gent podrà fer-se soci allà mateix. Què implica ser soci, doncs, Ovidi?
0: Bueno, en principi demanem 20 euros a l'any,
1: sí.
0: Vale? D'alguna manera, pues, per tindre una mica de perquè hi ha fotocòpies, hi ha els gastos del banc, hi ha una sèrie de cosetes que no ho sembla, però creiem que amb aquesta quantitat pues, podrem fer front a tot el que es vingui. Lògicament, també comptem pues, amb ajudes, a l'Ajuntament ens ajuda, a l'altre i tal, perquè, clar, és que avui en dia tot val molts diners, tot. Mm-hmm.
1: En el seu moment, l'antiga associació de veïns havia tingut, recordo fins i tot, local. Vosaltres treballeu per tenir-ne o com feu les reunions ara mateix?
0: Sí. Hem parlat amb l'alcalde i companyia, amb l'Ajuntament,
1: sí.
0: I s'està mirant, lògicament, d'avui per demà, pues, consta, com he dit, que ja la gent, la granja ja té una edat, la majoria de locals estan ocupats, però de moment tenim la penya, tenim una sèrie de llocs que l'Ajuntament ens ofereix i podem fer reunions i podrem fer coses. Clar, lògicament, el millor és tindre el teu, perquè allí tens la teva caixeta, la teva guardiola, o tens el que sigui per allà quiet. Però, de moment, s'han ofert, estan mirant-lo i en el moment que surti ens oferiran.
1: Molt bé, parlem d'activitats, però també m'imagino d'inquietuds, no?, que teniu des de l'associació, des del barri, Ovidi. No sé si teniu demandes o temes que voleu posar sobre la taula que us preocupin ara mateix, diguem, del funcionament i de la dinàmica del barri.
0: Aviam, hi ha molta generalització, hi ha hagut un tema una mica peliagut, que és el tema rates, paneroles, això, clar, totes les obres, malauradament, s'han de fer, però és el niu o la vida d'aquests animals, i aquests animals pues, s'han escampat per ahí. Clar, això ningú ho espera, però passa. Estem tenint un problemeta... La gent em comenta de que no està tot donet que semblava que hauria d'estar als carrers. Hi ha una mica de tot. I comencem a tindre un tipus de gent, no puc assenyalar ni jovent, ni gran, ni mitjans, que són una mica incívics. Bueno, tot això s'ha d'anar, s'està parlant, s'està mirant, s'està intentant arribar a un acord, la urbana està al tema, hem estat reunions amb ells, la veritat és que tot és complexa, perquè, clar, bellugar, no bellugues com un ajedrez una fitxa, bellugues moltes fitxes, però s'està arribant i s'està fent. Ara, és lent, torno a dir, no és d'avui per demà.
1: Bé, i en tot cas, el tenir ja l'associació constituïda, també teniu fil directe amb l'Ajuntament, que m'imagino que era un dels objectius, no?, poder plantejar totes aquestes demandes, no?, amb fil directe amb el consistori.
0: Sí. Com ho he comentat abans, sí. Ja hem tingut una reunió, diverses amb ells, sí. La veritat és que estan molt oberts a la conversa, te'ls trobes al carrer... I no pots dir que siguin de l'Ajuntament, aquí no hi ha diferències, cadascú desenvolupa la seva feina, la veritat, molt de tu a tu, però torno a dir que l'administració no és tot lo ràpida que potser voldríem, però s'està mirant, s'està fent, és veritat, la gent de peu ens comunica, nosaltres fem les reunions, o sigui, tots els passos s'estan seguint.
1: Molt bé. I a nivell, doncs, d'activitats, Ovidi, feu aquesta el dissabte, teniu ganes de fer coses, diguem, a partir, m'imagino, ja de després de l'estiu?
0: Aviam, en principi... Aquesta la farem una mica, doncs ja dic, en propaganda, sí. En que es coneguin i tal. Jo crec que d'aquí al setembre intentarem treure, diguem, el bo i el dolent de lo que ens ha passat per aprendre, perquè som novatos, és que vull dir, no m'avergonyeixo de dir-ho, i llavors, clar, també és veritat que venen dates com a l'agost i com setembre i aquest mes inclòs, de que hi ha molta gent que se'n va de vacances o està a mitges o les nens a la torre, en fi... cadascú té les seves possibilitats. Amb la qual traurem una mica d'ensenyança de lo que ens doni aquest dissabte i a partir d'aquí pues, prendrem alguna decisió cap a un cantó o l'altre.
1: Uh-huh. Molt bé, dissabte en principi, com dèiem, de 11 a 1 a la zona central de la Rambla de la Granja,
0: sí.
1: Amb aquesta sèrie
0: sí.
1: de tallers, servei de bar per donar a conèixer l'associació de veïns, per si la gent es vol fer sòcia, recordeu, 20 euros a l'any i en tot cas doncs, per engegar la dinàmica de l'associació de veïns i veïnes de la Granja ara ja plenament constituïda. Ovidi, alguna cosa més que vulguis comentar?
0: No. Agrair-vos l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres.
1: Un plaer. Doncs que us vagi molt bé dissabte.
0: Vinga.
1: Pues,
0: oye, si us voleu apropar, allà hi serem.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ovidi López, que és el vicepresident de la recent constituïda de nou Associació de Veïns del barri de la Granja. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Ovidi.
0: Igualment. Un saludo.
1: Que vagi bé. Bon dia i bona hora. Doncs seguim endavant. Ara mateix passen 3 minuts i mig d'un quart de 12 i per fer bé doncs, l'espai, si us sembla bé, anem ja amb el darrer espai del curs del Parlem d'Educació i a la recta final saludarem el Jordi Beumal amb el Gastronomia Molins.

0: Parlem d'educació. Últim espai de la temporada que compartim, com sempre, amb la Marina Tomàs. Hola, Marina, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I l'Àngels Almendros, bon dia i bona hora, Àngels.
2: Bon dia.
0: Avui es tractarà, doncs, de recapitular, no?, de fer una mirada enrere.
1: Sí.
0: Sí?
1: O més o menys.
0: Més o menys, eh? Doncs, sense més preàmbuls, ens hi posem. Habitualment ja sabeu que comencem analitzant una notícia relacionada amb el món de l'educació de les darreres setmanes. Quina notícia ens portareu avui, doncs?
1: Bé, avui estrictament cap, però perquè en el darrer programa del curs, abans de les vacances d'estiu, fem un balanç del que hem tractat durant la temporada, perquè els d'educació estem molt acostumats a avaluar. O sobreavaluem, com vam titular el programa del dimarts 10 de març. Una mica, potser sí.
2: Potser sí que sobreavaluem. Tenim de formació professional, que li vols fer? Perquè si un aspecte és molt recurrent a l'educació, és l'avaluació. I nosaltres, quan descapdallem i analitzem la notícia o el tema que presentem a cada programa, també l'avaluem. No podia ser d'una altra manera. Ho portem de sèrie en l'exercici professional. Si fem de mestres, avaluem. Si fem de directores, també avaluem. I si fem d'inspectores, evidentment, també. Possiblement per això és un aspecte, l'avaluació, que té connotacions positives i negatives. En general, la percepció és que s'avalua per a la millora. Però sovint la idea és que s'avalua per controlar.
1: Sí, en l'anàlisi de cada notícia que hem portat a parlar d'educació, i comentem cada cop més aspectes d'acollida pròpia, més que estrictament descriptius de la notícia, s'ha de dir. Això ens porta a esbrinar les raons socials de l'interès de la notícia i a compartir amb els oients i seguidors les preocupacions que solen tractar els mitjans de comunicació. En aquest sentit, en alguns programes hem analitzat temes que afecten directament a les famílies, com la manca d'acord en el calendari escolar o, en especial, a la data de començament. Aquest és un tema en el que opinen particularment les famílies, perquè les hi afecta d'una manera directa la seva organització. I del calendari, el que més polseguera aixeca és la data de començament, seguit de la d'acabament, però no tant de les festes de lliure disposició al llarg del curs. A les famílies també els hi preocupa el pas a l'institut quan els escolars estan en centres que acaben a sisè de primària. I podríem dir per raons similars a les del calendari, per raons d'organització familiar dels propis horaris.
2: Dos programes, aquests que acabes de comentar, en els que no només vam opinar, també vam aportar propostes. Però ens haurien d'escoltar més, no? Del calendari vam fer notar que es revisa i es canvia cada curs i no agrada ni als mestres, ni a les famílies, ni a l'alumnat. Poques vegades s'encerta tampoc quan es fan canvis. Com van dir, el calendari escolar cada inici de curs encén debats acalorats que acaben, com diu la dita, com el rosari de l'aurora. Per això el vam anomenar el calendari de la discòrdia. I el que és més curiós és que les propostes inicials de canvi de calendari, que no convencen a ningú, queden en solucions que volen ser salomòniques, que tampoc convencen. I tothom descontent. Amb tants assessors com compta el departament, no s'aconsegueix arribar a un calendari de la concòrdia. I tampoc hauria de ser tan difícil, sembla. O potser sí. I pel que fa al canvi d'etapa, especialment vam voler destacar el neguit que provoca a l'alumnat. És un pas difícil per a nois i noies que tot just comencen l'adolescència. Segur que el repte que suposa els fa créixer personalment, però també segur que és fàcil que els creï frustracions. Els cal un bon acompanyament. Vull pensar que el programa va portar un granet de sorra en aquest sentit.
1: Segurament. I un altre tema de famílies que hem tractat és el llibre recomanat titulat Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, que ens evidencia que les músiques i els sons que són les pròpies d'algunes famílies nouvingudes les olors, l'estètica, la manera de moure's i d'estar, són invisibles a l'escola. Per tant, no és estrany que arreli un cert distanciament i dificultat per adherir-se a una cultura escolar que no t'inclou. Per altra banda, hem de constatar també una certa evolució en positiu cap als estudis d'FP, que hem tractat en les diverses temporades a bastament, i que en aquesta ocasió ho hem fet aportant una evidència positiva de l'augment de matrícules en aquesta etapa, que és la major presència en el Saló de l'Ensenyament de diverses opcions de formació professional i la demanda dels estudiants d'aquestes opcions.
2: En aquest tema sí que ens hem de posar una medalla. Crec que les nostres aportacions han ajudat a reforçar la importància de valorar tant la via més acadèmica del batxillerat i la universitat com la via dels cicles formatius per exercir professions més qualificades. Hem parlat molt de les bondats de la formació professional, no només en aquest curs, sinó també, com has dit, en cursos anteriors, fent notar la necessitat de millorar l'orientació acadèmica i professional, així com de la importància d'estudis molt pràctics, com són els de la formació professional. Ens hem fet ressò de com això s'ha notat en el darrer Saló de l'Ensenyament en línia amb el creixement de la demanda d'aquests estudis. I ara, fa poc, llegeixo al diari que en els darrers 5 anys ha crescut un 58% l'alumnat que accedeix a les proves d'accés a la universitat via formació professional. Es constata, doncs, com s'incrementa la transició cap a titulacions universitàries a través dels cicles formatius de grau superior. No trobes que hem col·laborat una mica en aquesta tendència? I, a més, això redundarà en la qualitat dels professionals del nostre país. Ja dic, una medalla.
1: Bé, però on ningú es pot posar una medalla, per contra, és en com es treballa la inclusió. La diversitat en educació ha estat sempre un tema de difícil encaix. De fet, l'homogeneïtat és un miratge, no existeix, però d'existir facilitaria molt la tasca docent. Només caldria pensar en un tipus de nivell, en un sol ritme d'aprenentatge, en una única motivació, uns interessos semblants, una competència lectora, matemàtica, etc., semblant. Però la realitat és una altra. En el Parlem del mes d'abril vam explicar la creació de la Càtedra d'Altes Capacitats de la Universitat de Girona. I en el Parlem del mes de febrer de llegir els gossos, és a dir, estratègies per llançar-se a llegir pels nens que tenen dificultats.
2: Realment un problema important, aquest del tractament de la diversitat i el treball per a la inclusió, tant en el cas de les altes capacitats com per als que tenen dificultats d'aprenentatge. És clar que la homogeneïtat no existeix ni a la societat ni a les escoles. I el tractament de la diversitat és una assignatura pendent que no s'ha resolt, com ja era de preveure, amb la publicació d'un decret que es diu de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Per començar, està bé fer una regulació que faci avançar en aquest sentit, però sense recursos queda en paper mullat. Sí que hi ha, per sort, el treball de centres i universitats que van avançant en aquest sentit. Saber que hi ha una càtedra on es tracta el suport a les persones amb altes capacitats em va fer conèixer un bon projecte, però descobrir aquesta altra iniciativa de llegir els gossos em va robar el cor. Qui millor per incentivar la lectura i especialment per oferir un suport incondicional que els gossos? A canvi, potser, només d'unes xutxes? Per cert, que en aquest programa vam fer una classe de processos cerebrals implicats en la lectura molt didàctica. I és que cada programa també oferim un ventall ampli de coneixement. Bé, potser això m'ha quedat una mica pretensiós, però una miqueta de saber pràctic sí, no?
1: I tant. I a més, quan preguntàvem també a les persones expertes com veuen l'actualitat educativa, gairebé tots coincideixen en senyalar la dificultat de l'alta diversitat. Per exemple, de l'Arco, Vinyes, Heredia, Invernón... I això també és part del malestar docent que ha estat causant de les darreres vagues d'aquest trimestre. En Vinyes, per exemple, assenyala que ha augmentat la diversitat cultural en el sentit que hi ha una immigració amb més o a prop de 250 llengües maternes. Socialment s'ha fet més complexa, deia, i s'ha hagut de personalitzar l'atenció a l'alumnat. I la Isabel de l'Arco assenyalava que la diversitat ha deixat de ser quelcom puntual per esdevenir estructural i que cal prendre mesures del tipus doncs, de més recursos, més formació, més flexibilitat en el currículum, reforçar l'atenció primerenca, reforçar la relació amb la comunitat educativa i esdevenir escoles saludables. I també hem assenyalat el que ressona en els mitjans de comunicació respecte a les avaluacions dels aprenentatges, ja siguin avaluacions estandarditzades, externes, periòdiques, com en altres avaluacions més puntuals que no són prou satisfactoris en ciències, matemàtiques i llengua. Deia la Carme Heredia, els estudiants tenen més accés a la cultura avui en dia, però hi ha menys conscienciació respecte de la llengua catalana. La reducció d'hores en la llengua que ha dificultat l'aprenentatge. I també cal tenir present que la feina de l'ús del català no és una feina només del professor de català, sinó de tot l'equip i de la comunitat educativa en general. Un altre aspecte és la creixent burocratització als centres educatius, que en part és necessària i és deguda a la implementació d'innovacions o a l'aplicació de programes d'avaluació, com els que comentàvem en aquest parlem del mes de març. Però també serveixen per fer un constant control que l'administració necessita fer als centres, i que la qual cosa denota una certa desconfiança cap a les persones que dirigeixen les escoles. Que, en aquest sentit, com assenyala Armengol, haurien de tenir major capacitat de decidir sobre els perfils que necessita el projecte educatiu del seu centre.
2: I ha tornat a sortir l'avaluació. Hem començat dient que avaluem a totes hores i en aquest programa del març vam anar una mica més enllà. Pensem que sobreavaluem. Els equips directius dels centres es queixen, i amb raó, de masses feines administratives sense veure-li prou sentit. I aquesta nova avaluació dels aprenentatges afegeix molta feina sense tenir gaire clar quin resultat donarà. El nom ja és pretensiós. Avaluació per a la millora. I per a què, si no, s'hauria de fer? Per definició, avaluar és voler conèixer el rendiment d'una feina o una actuació. Per tant, si s'està avaluant, aquí semblaria que es vol incidir en millora de, en aquest cas, era de llengua i matemàtiques. Però no queda clar si ajudarà gaire a la millora o més aviat serà invertir gran quantitat d'hores per part dels equips directius que després no tindrà cap conseqüència en la pràctica docent. I això és desgastar innecessàriament.
1: També ens hem fet ressò de la relació societat-escola en diversos sentits. El de considerar imprescindible la vinculació entre la pràctica i la pedagogia per conèixer la realitat i aprendre d'ella, com ens assenyalava la Núria Rejadell en el de tractar el tema de les tecnologies digitals. Per exemple, la senyora Cristina Alonso deia textualment: les tecnologies de la informació i la comunicació han d'estar al servei de les persones i no al revés. El professional de l'educació ha de formar per una societat digital, per ser ètics, responsables en una societat de la informació. I en referència a la intel·ligència artificial, senyala també que l'educació ha d'afrontar-ho. No prohibir, perquè prohibir és deixar d'educar. I a més, perquè la prohibició augmenta la bretxa digital. El que fem quan prohibim és discriminar a la part de la població més desafavorida.
2: I tant. I del tema relacions societat-escola i de la inclusió abrumadora de la intel·ligència artificial a la societat i a l'escola, crec que hauríem de fer un monogràfic. Està clar que no ens en sortirem amb prohibicions, tal com has dit, però també està clar que cal una regulació. Fa 30 anys que es va començar a utilitzar el telèfon mòbil entre la població. Ara és un estri absolutament imprescindible. I ara la IA generativa fa més o menys 5 anys que està entrant amb força i ja s'ha fet imprescindible. Per exemple, el xat GPT es va posar a disposició del públic el 2022 i ara ja tothom l'utilitza habitualment. D'aquí a no res, veurem el primer docent Android a les aules. A banda d'això, però, voldria afegir un comentari del darrer programa, el debat sobre l'atenció al món educatiu. Crec que les aportacions de les quatre persones que vam participar va aportar criteri a una situació tan complexa. Però especialment va aportar opinions diverses, però amb entesa. Un debat sense tensió, un luxe en els temps en els que vivim.
1: Sí, opino igual. I també per acabar, en aquesta mena d'autoavaluació de la temporada, una novetat que hem incorporat. Hem iniciat aquesta temporada seguint l'estela que fa el Ràdio Molins, fent una publicació després de cada programa a Instagram. Parlem d'educació, i on podem escoltar el programa de cada mes. I també hi trobareu el link per escoltar qualsevol dels programes emesos anteriorment.

0: Seguim i ara ho fem amb la recomanació del mes. Marina, quina recomanació ens portes avui?
1: Doncs un llibre coordinat per Alba Ambrós, Pallarès, Ivan Manyes Navarret i Agnès Rius Escudé, però en el qual hi participen 7 persones més, de la Universitat de Barcelona, de la de Balears i de la de València, de Tarragona, la URB. I aquest llibre porta per títol El català oral a la formació inicial i a les aules de primària i secundària. Està editat per Graó en la col·lecció d'anàlisis i estudis. Hem volgut, doncs, acabar la temporada amb aquesta recomanació per la importància que té el tema en la nostra societat i esperonar al professorat de català i altres que se l'enduguin de vacances. Bon dia, Alba. Gràcies per acceptar la informació, la invitació.
2: Hola.
3: Hola. Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Benvinguda. Ah,
3: gràcies. Digueu, doncs... molt contents que recomaneu el nostre llibre. Eh?
1: Esperem que tingui els seus efectes. Això, aquest llibre, doncs, és fruit dels resultats de les investigacions i de la recerca duta a terme en el marc del projecte La competència lingüística oral en català, actituds lingüístiques i culturals en la formació inicial de mestres i professors, diagnosi i avaluació. És un projecte ARMIF, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, tinc entès. S'estructura en dues parts. La primera recull els treballs de recerca de tall més empíric relacionat amb la diagnosi de la situació del català en els joves i els futurs mestres d'educació obligatòria. I la segona part presenta estratègies per fomentar l'ús del català oral en les relacions entre l'alumnat i entre aquest i els docents. Aquest llibre és fruit, doncs, de la recerca, ja ho hem dit. A quines necessitats vol donar resposta, Maria Alba?
3: Doncs bé, bon dia. D'entrada, el llibre vol donar resposta a dos àmbits que es complementen. Primer, ja sabem, perquè hi ha moltes dades, que la realitat lingüística dels centres educatius és cada vegada més preocupant en relació a l'ús de la llengua catalana, perquè ha patit una davallada important últimament, des de fa uns anys. Sí que veiem que els nens i nenes entenen el català, i molts dels joves, però en canvi no el parlen, no el fan servir. Al transcurs d'aquests 40 anys de normalització lingüística, a les escoles catalanes, el teixit social ha canviat moltíssim, ha experimentat grans canvis. I això ha fet que la situació sociolingüística del català a l'ensenyament sigui molt diferent de la de fa uns anys. Sí que hem vist que molts mestres d'infantil i primària a les aules s'adrecen en català a l'alumnat, però l'alumnat moltes vegades no retorna en català. A secundària, això és una mica més desigual. Davant de tota aquesta situació, quan vam fer aquest ARMIF, aquest projecte, ens vam preguntar què passa en els estudiants que estan preparant-se en aquesta formació inicial per ser docents i què passa també en els estudiants del màster de secundària sobre aquest ús del català, sobre actituds i perfils que tenen en llengua catalana. Perquè sabem que aquestes les actituds lingüístiques reflecteixen el que pensem i sentim sobre les llengües i tenen al final un impacte directe en com les usem, en com les aprenem i com les transmetem en el context educatiu. Llavors, aquest va ser el punt de partida que nosaltres vam tenir en compte per fer el projecte. I volíem saber, dins de moltes preguntes, concreto, no? Tres coses. Com que vivim en aquest context bilingüe de català-castellà, ens volíem plantejar què passava en els estudiants de formació inicial, d'infantil i de primària i el màster de secundària, què passa en contextos bilingües català-castellà sobre si hi ha una llengua que predomini més que l'altra. Era una de les preguntes. Quin és l'ús real i efectiu que aquests futurs estudiants fan del català? També els hi vam preguntar tot en un qüestionari. I també què passa si en situacions d'interaccions espontània que un parli català-castellà, si es manté el català o no. Llavors, aquesta és una part important que vam voler treballar com aquesta de recerca, perquè no hi ha tants estudis que es preocupin o que mirin què passa a la formació inicial. I això va ser un punt de partida del llibre.
1: Sí, sí. De fet, respon a la naturalesa d'aquestes convocatòries ARMIF, no? Que primer fa una diagnòstic i després es fan propostes. Per tant, a grans, molt a grans trets, perquè tampoc no tenim aquí temps i perquè els lectors doncs, comprin el llibre, què destacaries d'aquest diagnòstic?
3: D'aquest diagnòstic el que vam veure realment és que cal incidir sobretot en la millora de la formació de mestres i professors pel que fa a la competència lingüística en llengua catalana. A vegades hem vist que el nivell potser no és el desitjat que es necessitaria, perquè ells han de ser models i referents lingüístics quan no toquen classes d'altres llengües. D'entrada vam veure que això és important, cal reforçar aquesta competència lingüística en llengua catalana a la formació inicial i també al màster de secundària. I això és una de les conclusions també importants que hem de fer arribar, perquè el nivell s'ha de tenir present, que és important a vegades que s'incideixi. I llavors també vam veure que la meitat de la mostra, que vam analitzar uns 273 estudiants de 5 universitats diferents, sí que presenta un ús freqüent del català, la meitat de la mostra. El que passa que el domini de català-castellà era desigual. No sempre, a vegades, per això et deia que necessitem millorar aquesta competència lingüística en català. I també el manteniment, a vegades, del català en interacció no superava més de la meitat de la mostra que havíem analitzat.
1: Doncs quines propostes surten d'aquest estudi? I arriben aquestes propostes que feu? Considereu que arriben a qui ha d'arribar?
3: Mira, nosaltres una de les propostes que vam fer l'estudi, que respon a la segona part del llibre, és que en aquestes, els estudiants, mentre a part d'un qüestionari, vam organitzar tallers per afavorir-los aquestes estratègies per millorar l'ús del català oral a les aules. I aquests tallers els vam oferir als estudiants que van participar i també a les escoles, perquè el projecte és molt gran i també van participar moltes escoles de primària. I allà vam veure que alguns docents de les escoles de primària tampoc no tenien un recurs molt ampli de recursos per utilitzar l'aula per fomentar l'ús del català. Llavors, el que hem fet a la segona part del llibre és aquesta proposta molt concreta de recursos pels docents de primària i també pels de secundària per poder utilitzar a les aules per fomentar aquest ús del català. I això és una de les primeres accions que surt fruit d'aquesta recerca que vam començar pels docents en formació, vam veure a les docents de les escoles que també feia falta i per això respon a aquesta segona part del llibre, que creiem que pot... realment és interessant, perquè al llibre veureu que hi ha un codi QR que explica la proposta i tu et pots descarregar el material gratuïtament. Doncs, que no només te l'explica, sinó que el comparteix.
1: Per acabar, però en certa manera ja ho has comentat, qui recomanaríem el llibre aquest?
3: Doncs mira, aquest llibre el recomanaríem primer al professorat que treballa a les facultats d'educació, dels graus d'infantil, primària i màster, perquè veiem que és necessari que tinguin consciència, que sàpiguen tots els formadors, com és aquest alumnat que estem preparant i algunes mancances que hem vist que falten a nivell de sociolingüística educativa i d'aquests recursos del català. També diríem els propis mestres que estan en formació, aquests futurs docents, pensem també doncs, que és interessant. De fet, hi van participar a la publicació estudiants que van fer els tallers aquests de català i que després ho van provar a l'aula. Per tant, ja vam intentar obrir també aquest ventall. Els docents que estan en formació també és interessant que sàpiguen que tenen propostes que poden aplicar. També els responsables de formació continuada, els coordinadors LIC, que són els encarregats també de dinamitzar aquestes propostes als centres, interessant. I el Departament d'Educació, també doncs, perquè en tingui coneixement de tot el fruit de la recerca, ells ja tenen un programa que es diu LAE, també jo estic col·laborant amb un altre que es diu Programa Tocat, i a la llarga tots estem, pensem el mateix. I creiem que és important també els responsables de política lingüística.
1: Doncs queda ben recomanat, eh? Sí. Moltes gràcies, Alba, per ser aquí a Ràdio Molins de Rei.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres
0: gràcies.
3: Per l'interès amb el tema. Gràcies,
0: molt bé. Bon estiu, que vagi bé.
3: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
0: I a la Marina i a l'Àngels també, moltíssimes gràcies per la feina de tot el curs i us desitgem també que tingueu un molt bon estiu, eh?
1: Doncs moltes gràcies i també gràcies a Ràdio Molins per comptar amb nosaltres.
0: Un plaer, gràcies i bon dia.
2: Gràcies i bon estiu.

aquesta versió actualitzada dels Ai Ai Ai sota la palmera, que ens ha situat a 11 minuts per arribar a les 12. Sí, sí, ja va sonant la gastronomia Molins, la sintonia, perquè volem saludar el Jordi. Veu mala, de seguida.

0: Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Molt bé, Oriol. Molt bé. I tu què? Com bé, aneu tots?
0: Bé, bé, bé, bé. Com va anar la Revetlla?
1: Ui, la Revetlla, que queda lluny.
0: Queda
1: la
0: lluny,
1: Revetlla,
0: eh?
1: Va anar superbé. Va anar superbé.
0: Sí.
1: I tant, sempre va bé amb Revetlla Popular, amb gent del poble, gent coneguda, amics, familiars, tothom allà barrejat i gaudint de la jornada.
0: Molt bé. Me n'alegro molt. Escolta, ara comentàvem fora de micròfon fa una miqueta que tenim alguna novetat, algun moviment pel que fa a la restauració molinenca, i és un bon moment per, si et sembla, comentar-ho, no?
1: Hi ha hagut peces que han fet caure el dòmino, eh? I això sembla que ha anat avançant. Sí. Hem posat foc als fogons, per dir-ho ja temàticament.
0: Molt bé.
1: Doncs què tenim?
0: Tampoc tenim molta més informació, però sí que és veritat que fa mesos que es parlava que obriria aquest establiment de restauració on hi havia l'armeria Torner, i ara sí. Sembla ser doncs, que sí que ja ha fet el tret de sortida oficial i ja funciona el que seria restaurant l'armeria, no?
1: L'armeria, correcte.
0: Sí.
1: Un establiment petitonet, pel sí. Que sembla, i a l'expectativa una mica de veure com evoluciona. Jo t'haig de dir que més enllà de veure tan obert,
0: sí. Sé
1: poca cosa.
0: No tenim més detalls.
1: No tenim més detalls, no. Som bastant prudents, tampoc
0: sí. Hem
1: volgut aixutxar-los molt. I aleshores, doncs, bueno, sí que sabem una mica com era el local, i aleshores, doncs, bueno, aquella sortida de fums que van començar a instal·lar fa uns mesos
0: sí. Ja
1: donava una mica de perspectiva de per on anaven els tiros.
0: Uh-huh.
1: I s'ha confirmat doncs, que aquella sortida de fons era per restauració i ara veure com evoluciona tot plegat.
0: En tot cas, han volgut mantenir el nom, diguem, amb el nexe d'unió amb el que hi havia aquest establiment mític que teníem de l'armeria Torner, no? Doncs restaurant l'armeria.
1: Sí, el que passa és que, clar, tothom era que el Torner.
0: Sí, jo, sí, no, és veritat.
1: Com a armeria, com a tal, no. Sí que se'ls ha de valorar que han mantingut el pont dels 15 arcades de la façana.
0: Sí,
1: i,
0: és veritat.
1: Bonic, mantenir una mica aquest tret identitari.
0: Bé, això ho tenim al carrer Major, tocada al carrer Mercat, i després sí. També volies parlar del que era l'antic retruc Carambola, no?
1: Sí, doncs que hi ha aquest integral 35 o 65, no sé ben bé com es diuen.
0: El 65 hi és segur, eh?
1: O 35 o 65, no sé, jo em treixo un 5, em sembla. Però no ho tinc clar, la qüestió és que van obrir la setmana passada, o fa pocs dies,
0: mm-hmm. Perquè
1: van anar-hi els amics de banda marxa, també van anar allà
0: sí. A
1: fer una mica de bombo i platillo, i mai millor dit, a l'obertura. I sé que no és cuina d'aquí, com a mínim la propietat no són d'aquí,
0: uh-huh. No
1: ho tinc mal entès, són de Georgia,
0: sí. I
1: aleshores no sé ben bé quina oferta faran, si és molt tradicional del seu territori o és cuina clàssica
0: uh-huh. D'aquí
1: d'entrepans, etc. És també a l'expectativa de veure com evoluciona i de treballar al cap algun dia. Però bé, qualsevol que passi per allà que sàpiga que això ja ha obert.
0: La gent que tingui algun dubte d'on era el retruc Carambola, estem parlant del carrer Doctor Barraquer, eh?
1: Ah, exactament.
0: On ubicàvem, evidentment, la pizzeria Castellciuró en el seu moment.
1: Pizzeria Castellciuró, Matenual,
0: sí. També
1: va anar al Matenual durant un temps, que ara el Matenual també hi ha tancat,
0: sí.
1: que estava ubicat al carrer
0: Riera Bonet.
1: Riera Bonet. Sí. Bueno, ja, sí, aquest que queda just al límit del polígon.
0: Sí, exacte.
1: No sé si es diu Riera Bonet o com es diu, em perdo ja.
0: Però
1: al costat també del que era Cala Mirelis, que també
0: sí. Ha
1: tancat.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé,
1: exactament.
0: I coses que tanquen, coses que obren, i m'estàs parlant també, m'has explicat que vas fer una visita a Sant Cugat aquests darrers dies, eh?
1: Vaig treure el nas a Sant Cugat perquè, és curiós, m'havien explicat doncs, que el Joan Marc de Can Castellví...
0: Sí, el Joan Marc
1: doncs,
0: Castellví.
1: Havia fet un moviment estratègic molt vinculat també al seu cognom,
0: sí. Per
1: dir-ho d'alguna forma, perquè se n'havia anat, s'ha venut o s'ha traspassat o ha deixat Can Castellví, les antigues tres olles
0: sí. Reconvertit
1: en Can Castellví, braseria i restaurant,
0: sí. I
1: aleshores s'ha anat a espetegar a Sant Cugat a un carrer que es diu carrer Can Castellví. I aleshores, clar, ell diu, això és un senyal, traurem el cap allà i ens hi establirem. I tot just ara, al carrer Castellví 25, hi ha el restaurant Can Castellví del Joan Marc Castellví.
0: Sí,
1: encara no ha obert, de fet em va dir que obria demà, demà dimecres fa la inauguració oficial,
0: sí.
1: Però com que ara són festes i festa major i tot sí. Plegat, doncs ha fet una preobertura clandestina, per dir alguna cosa, clandestina vull dir a nivell de donar-ho porta a sí. Conèixer. I aleshores, doncs, casualment vaig passar per allà i dic, home, mira, es diu Castellví. Dic, calla, no serà el lloc del Joan Marc. I vaig entrar i sí, sí, estava el Joan Marc allà feinejant, molt content, atabalat, com sempre, i amb una carta, amb la Mar de Xula, de cuina casolana, tradicional, i a més, amb coses molt suggerents, vaig sopar a la Mar de Bé, a més té una terrasseta molt xula, amb una sí. Zona peatonal, molt recomanable, o sigui,
0: per la
1: mar,
0: foto... molta sort. Per la foto que m'has passat, doncs, l'interior és molt, molt net,
1: boniquet.
0: Molt clar, sí, molt, amb molta llum.
1: Boniquet.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí. Boniquet encara té algun trasto per allà al mig, perquè encara està mig amb obres.
0: Clar.
1: Obra, però ja et dic, obria obra demà, formalment, com a inauguració. I allà està gent que no para de remar i que no para de cuinar i que aleshores te'l pots trobar avui aquí, demà allà, i tot va evolucionant. I a la cuina del Joan Marc, doncs,
0: sí.
1: És bona, és defensable, és un bon paio.
0: Per tant, és important remarcar que si aneu a la Rierada, doncs, de fet, ja fa dies, si heu passat, que està tancat, el restaurant de Can Castellví, però que no tornarà a obrir, almenys, doncs, amb aquest projecte, perquè, doncs, hi ha hagut aquest moviment, eh?
1: Correctament.
0: Bé, doncs, perfecte, escolta, molts moviments al respecte, eh?
1: Vale.
0: Vale, doncs, què més? Alguna...
1: Sí.
0: Sí?
1: No, res, la qüestió és que ara tot just m'estàvem preguntant per una altra banda una altra cosa.
0: Ah, d'acord, però no era de restauració,
1: atendre-us,
0: sí.
1: Atendre-us mentre estan passant coses, doncs clar, un no té més neurona, tu.
0: No, no, i a més amb aquesta calor poques neurones
1: sí,
0: queden,
1: la calor
0: eh?
1: És l'excusa perfecta per argumentar les neurones fregides.
0: Efectivament, sí, sí, a mi em va perfecte. Necessita respondre més o no?
1: No, Val. ja està, ja em concentro.
0: No, no, perfecte. Escolta, i ara que estava parlant de Can Castellví, quan anem cap a aquella zona tenim la Caseta Blava, allò ja és la Floresta, no? O no?
1: O encara allò, és... jo diria que és terme municipal
0: ja
1: és de
0: Sant Cugat, diguem.
1: Sant Cugat,
0: sí.
1: Però a ja tots sen... nivells, clar, ens queda molt més a propet a nosaltres
0: clar.
1: Que...
0: Ja has anat mai allà o què?
1: Cugat. Sí, uns quants sí? Cops, de fet, hi he anat fa relativament poc, fa sí? Un mes i mig, i vaig anar allà amb uns amics a fer un bon tideri.
0: Caram.
1: I, toquen molt bé la brasa.
0: Sí.
1: I una carn també excepcional, molt bé.
0: Molt bé.
1: Allò, un assortit de carn de diferents tipus, tamanys i coccions.
0: Sí.
1: I genial. Sí, sí. És un lloc molt tranquil·let.
0: Sí.
1: És un lloc molt, no et diré romàntic, però sí que és un lloc molt discret. I sí, està molt tranquil i és un lloc on anar-hi és patacal. Saps que has d'acabar agafant el cotxe i vigilada no se fa cap xandolà, però perquè has d'anar per allà,
0: sí.
1: No diu,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: És un lloc molt xulo i molt recomanable per treure-hi el nas de tant en tant. I tant.
0: Bé, escolta, i com ens refresquem d'aquesta calor a gazpacho, sopa de meló...
1: Això no hi ha qui ho arregli. Beure molta aigua.
0: Sí, això és bàsic, eh?
1: Em concentro en beure molta aigua.
0: Sí.
1: Beure molta aigua i
0: perquè a vegades et treu una mica la gana i tot, la calor aquesta.
1: No, totalment. Sí. Totalment, però a veure, també desgasta molt tota aquesta calor, eh? També no hem de deixar de menjar. Una cosa és que sigui menjar fresc i que vingui de gust.
0: Sí.
1: I l'altra cosa és obviar segons quins aliments que durant tot l'any són essencials i
0: clar.
1: Sembla que a l'estiu ens en oblidem perquè no venen tant de gust. Dius, bueno, a veure, ojo, no deixem de cop i volta. No fem canvis bruscos de dieta perquè també és veritat que durant aquest temps de la calor i de trobar-te amb gent i tot plegat, doncs
0: sí.
1: Cau alguna cerveseta més del compte o una mica més d'alcohol destil·lat o ai, fem aquí un beure i això no ens ajuda gens. Tant per combatre la calor com a nivell físic. O sigui, ojito. Mentre cervesa, un got d'aigua fresca.
0: Molt bé. Doncs ara sí, hem fet un bon repàs avui. Ho hem de deixar aquí, Jordi.
1: Vale, va.
0: Va.
1: Fins aviat.
0: Que vagi molt bé, cuida't.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau. Doncs ho deixem aquí també, el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 30 de juny. Ara la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Tenim el programa Picama i la reemissió de l'aventura de cuinar per completar aquest matí de dimarts. Que el gaudiu i nosaltres tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé.
2: Són les 12. Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés. Bon dia. Continuem parlant avui dels treballadors de Manufactura Moderna de Metales. Esquerra Republicana hi està donant suport, a més de la moció que ja us hem explicat, que es va aprovar per unanimitat al ple passat amb el suport de tots els grups. Des d'Esquerra també han visitat els treballadors i demà van a la Comissió de Treball del Parlament per explicar la seva situació. A més d'aquesta qüestió, doncs encara parlant d'empresa, però a l'altra banda, Molins de Rei torna a ser un municipi amb la taxa de supervivència d'empresa més alta des de, segons l'última estudi que ha fet la Diputació de Barcelona. Ho explicarem en concret. També destaquem que el molinenc Jordi Pallarès ha estat escollit nou president de la Federació Catalana de Motociclisme. Els objectius que tenen són el que destacarem avui a l'informatiu. I, per altra banda, els matussers, que han celebrat la seva diada d'aniversari, 24è aniversari ja de la Colla Castellera de la Vila, van fer aquest passat cap de setmana per primera vegada un castell de set, el primer castell de set d'aquesta temporada, assolint així l'objectiu que es plantejava. I també us expliquem que han començat aquesta setmana les activitats d'estiu jove a l'edifici del Molí Jove per joves entre 12 i 17 anys. Són activitats gratuïtes per tenir activitats doncs, lúdiques i formatives per aquest mes de juliol. I finalment també parlem de l'associació novament creada, Associació de Veïns de la Granja, que es vol donar a conèixer al veïnat del barri i ho faran per començar amb una activitat lúdica el proper dissabte al matí. Aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 30 de juny. Comencem. We'll be right back.

0: Comencem amb la informació de servei. Com sempre, en primer lloc, el temps, que és protagonista aquests dies per les altes temperatures. Ara tenim 33 graus a l'exterior de la ràdio. El Jordi Miralles és el nostre meteoròleg i ens parla de com ha d'evolucionar, sobretot molt pensant tots en aquesta calor que està fent. Jordi, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per les altes temperatures. Novament, avui arribarem a 35 graus de màxima aquí a Molins de Rei, després d'una nit en la qual no s'ha baixat dels 23 graus. Demà afluixa una mica la calor, especialment al centre del dia. Però, esclar, passar de 35 a valors de 32-33, pràcticament ni ho notarem. Continuarà sent un dia també demà bastant assolellat, igual que avui. Aquesta tarda podem veure alguns núvols en direcció cap al nord, perquè al Pirineu es formaran tempestes i aquí arribaran alguns núvols, però no seran prou importants com per arribar a donar precipitacions, i demà més o menys el mateix. A partir de dijous, les temperatures màximes tornen a enfilar-se, per tant, el grau, dos graus que puguem perdre doncs, demà dimecres, els tornarem a recuperar de cara a dijous, i divendres i el cap de setmana encara pujaran una mica més les temperatures i, de moment, no es preveuen pluges.
0: Pel que fa al transport públic, segons el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, a aquesta hora hi ha normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana. I acabem, com sempre, amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18. Esquerra Republicana mostra el suport als treballadors de Metàl·lic Prats, que forma part del grup Manufactura Moderna de Metales, empresa històrica ubicada al polígon El Pla i que des de fa dècades està instal·lada aquí a Molins de Rei, vinculada al teixit industrial i social del municipi. Ja us hem explicat que han anunciat un expedient de regulació d'ocupació d'extinció que suposa acomiadar 34 treballadors i treballadores i tancar la seva activitat productiva al municipi. La decisió afecta desenes de famílies de la vila i del Baix Llobregat, moltes de les quals acumulen més, moltes d'aquestes persones, més de 25 anys de trajectòria professional a l'empresa, i a la pèrdua de llocs de treball s'hi suma la situació d'incertesa econòmica que afecta fins i tot les liquidacions pendents que tenen. Esquerra ha presentat una moció al ple el dijous passat, us l'hem explicat, una moció que inicialment era d'Esquerra, però després va ser conjunta perquè s'hi han sumat tots els grups municipals per donar suport als treballadors per tal d'intentar doncs, que se'ls garanteixin unes condicions econòmiques dignes i que s'asseguri el pagament de les liquidacions, sous pendents i indemnitzacions. Doncs a més del que ja us hem explicat fins ara de la moció i la posició dels grups municipals, el divendres passat regidors d'Esquerra de la Vila van fer una visita als treballadors amb Jordi Albert, que és diputat d'Esquerra i que forma part de la Comissió de Treball del Parlament, per tal de fer-li arribar la situació directament, arribar a aquest diputat, la situació que estan vivint aquests treballadors a l'empresa instal·lada a Molins de Rei. Avui Ricard Vinyes, regidor d'Esquerra, ha explicat com està exactament ara la situació.
2: Reubicar-te després de 18-20 anys treballant a la mateixa feina, molt específic, doncs evidentment no és fàcil. Per tant, creiem que s'ha de fer aquest suport i ja us avanço que demà hem aconseguit que aquest cas vagi al Parlament de Catalunya, els treballadors anirem al Parlament, a dintre de la Comissió de Treball, per tant, també se'ls donarà veu, també se'ls veurà, a part de les eines que evidentment no dubto que li donaran des de l'Ajuntament, doncs, si també tenim unes altres eines que venen des del Parlament i des de la Generalitat, doncs, entre tots podem empujar perquè tot això acabi el millor possible pels treballadors, endavant.
0: Doncs aquesta és la notícia, demà aniran a la Comissió de Treball del Parlament i després doncs, sabrem i us explicarem què n'ha sortit d'aquesta trobada. La intenció és donar-los suport, són treballadors i treballadores que, segons ens explicava Ricard Vinyets, la majoria trenen a partir de 50 anys, fa anys, 18 com a mínim, els que menys, fins a 25 o més, que estan a l'empresa i ara necessiten suport doncs, amb aquest procés d'acomiadament i per cobrar a nivell econòmic el que els toca, d'indemnització, de sous o de pagues extres que expliquen que encara no tenen el dia. I Molins de Rei ha tornat a ser el municipi amb la taxa de supervivència d'empreses més alta. El Centre de Servei a Empreses de Molins de Rei torna a encapçalar el rànquing de taxa de supervivències de les empreses que han rebut assessorament de l'Ajuntament. La xifra és del 78% de supervivència i lidera el rànquing acumulat en els 12 últims anys que s'ha fet aquest estudi de la Diputació de Barcelona. És un informe amb la intenció de conèixer la situació de les empreses que han rebut assessorament dels centres que pertanyen als ajuntaments. I per tenir aquesta anàlisi, els informes s'han fet 3 anys després que l'empresa hagi rebut l'assessorament i així es comprova com funcionen, quina és la situació actual, 3 anys després, i quines expectatives tenen. Per tant, l'informe que s'ha presentat ara és d'empreses que van rebre assessorament el 2022. Els sectors on actuen les empreses que han rebut assessorament són, en primer lloc, turisme, després agricultura, indústria i construcció. N'hem parlat amb el regidor d'empresa, Joan Carles Serra, que ha volgut destacar el paper d'assessorament tècnic que es fa des del servei d'empresa que s'ubica a la primera planta del molí.
3: Una persona que vol emprendre a Molins de Rei va a la planta o de l'edifici del molí i allí l'acompanyen, perquè moltes vegades que trobes, pot ser una sèrie de documentació que per ser la primera vegada pot ser una mica feixuga, però l'acompanyem, l'assessorem i després amb aquest acompanyament que fem hi ha de tot, assessoria, hi ha formació.

0: experiència en gestió i administració esportiva i d'esdeveniments i entitats vinculades a l'esport. Aquesta Federació Catalana de Motociclisme és l'organisme encarregat de coordinar el motociclisme esportiu en totes les seves disciplines. Ara s'inicia una nova etapa sota la direcció de Jordi Pallarès, que té la intenció d'impulsar l'esport base, el talent dels pilots catalans i l'organització de competicions d'alt nivell. Pallarès té una llarga trajectòria en el món esportiu, en el món del motor. Ha estat, per exemple, president de Grup Motor Molins, ha estat director general de la Federació Catalana de Motociclisme o gerent d'Asobal, la Lliga Professional de Balonmano, en aquest cas d'Espanya, a més d'haver estat consultor de Disney Europa, professional d'en Volboard o soci fundador de l'empresa Kevo Events, diferents empreses i dedicacions relacionades amb la gestió a nivell esportiva. Ell mateix, Jordi Pallarès, ens ha explicat els objectius que té a partir d'ara.
1: Els clubs han perdut un pes específic dintre del motociclisme i això ha comportat doncs, que les inscripcions hagin baixat a les competicions de campionats de Catalunya, que el nivell dels propis campionats hagi baixat. En el seu moment i durant molts anys érem referents del motociclisme català, érem referents, jo et diria que arreu del món, i aquest lideratge l'hem perdut. No? Jo crec que la nostra tasca principal és tornar aquest lideratge i sobretot actuar d'acord amb les necessitats actuals d'unes organitzacions com són els clubs totalment amics i a les quals se'ls ha d'ajudar amb tot.
0: Doncs és Jordi Pallarès, molirenc, que és el nou president de la Federació Catalana de Motociclisme. Els matussers han fet el primer castell de set de la temporada durant la Diada Matussera del 24è aniversari aquest cap de setmana i van poder aprofitar que hi havia força gent a plaça, al ser una diada aquí a la vila, per fer justament castells que de moment encara no havien pogut fer aquesta temporada. Bon balanç, per tant, d'aquesta jornada castellera que van compartir amb els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Ens n'ha parlat Salva Prat, president dels matussers.
2: En primera ronda vam poder fer el 3 de 7, que va sortir tot bastant bé. I després vam fer un 5 de 6, que és un castell que també requereix bastanta gent. La tercera ronda estàvem decidint entre fer el 4 de 7, el 4 de 6 amb agulla, i al final es va optar per fer una actuació una mica més conservadora i no arriscar amb el 4 de 7. I es va poder fer el 4 de 6 amb agulla, que també va ser un castell que va sortir molt bé. I res, doncs vam acabar la diada doncs, contents i amb una mica doncs, d'això, d'haver passat una mica un obstacle, un batxe que estàvem tenint aquesta temporada.
0: Després de l'actuació van fer sopar de colles, un acte més privat per les tres colles, i després van obrir l'activitat a la resta de la gent que s'hi va sumar. Al pati de l'escola al Palau van fer un concert, com dèiem, obert a tothom. Aquesta setmana continuen els assajos habituals, els dimecres, demà, i el divendres al vespre al Castellòdrom de la Federació Obrera. El dissabte tenen una actuació a Badalona a les 6 de la tarda amb els castellers de Badalona i els de la Sagrada Família, i diumenge faran un pilar en el marc de la Festa del Tour, el fanzón que organitza l'etapa reina diumenge durant tot el dia al Parc de la Mariona. Aquesta setmana han començat les activitats d'estiu al Molí Jove, que organitza l'Ajuntament. S'adreça a joves entre 12 i 17 anys i cada dia hi ha activitats en horari de matí o de tarda. Als matins hi ha club de lectura i taller de cuina, dos dies a la setmana, i a les tardes, cada dia, hi ha una proposta diferent, activitats com tallers de manteniment de bicicletes, un escape room, jocs de taula o un espai de trobada, entre d'altres. L'horari del matí dels dos dies que hi ha activitat és de 12:45 a 12:45 i a les tardes, cada tarda, de dilluns a divendres, de 5 a 8. Són activitats gratuïtes que realitzen al Molí Jove. La regidora de Joventut, Ainhoa García, ens ha explicat els objectius d'aquestes activitats i espai.
3: Oferir una programació d'estiu pels joves, pels adolescents, ja que entenem que ja no van als casals d'estiu, però també tenim aquest període estiuenc en què necessiten doncs una programació. El que fem és treballar de manera lúdica aquests diferents interessos que poden tenir els joves. El que intentem és que hi hagi una programació diversa, una programació activa, on els joves doncs, puguin gaudir de les activitats, però alhora també aprendre de les pròpies activitats que es vagin fent. I aleshores el que fem és adaptar els horaris i els dies segons les diferents activitats.
0: Com dèiem, activitats gratuïtes, us hi heu d'apuntar a molijove@molinsderei.cat i el programa d'activitats el trobareu a molinsderei.cat/estiu-jove. I per altra banda, s'han presentat les propostes dels pressupostos participatius per jove, en total 12, i la setmana que ve se sabrà quines han estat les escollides.

0: I novament s'ha creat l'Associació de Veïns de la Granja, que es vol donar a conèixer al veïnat del barri, i ho faran justament amb una trobada lúdica dissabte al matí a la Rambla de la Granja, amb l'Espurna de l'Enxuscat, jocs gegants per totes les edats, tallers infantils i servei de bar. La intenció és crear comunitat i que la gent es pugui conèixer. I hem parlat avui amb el vicepresident de l'entitat, ens ha parlat d'alguns temes que volen posar sobre la taula, Ovidi López.
1: Estem tenint un problemeta, la gent em comenta de que no està tot donet que semblava que tindria que estar als carrers. Hi ha una mica de tot. I comencem a tindre un tipus de gent, no puc senyalar ni jovent, ni gran, ni mitjans, que són una mica incívics. Bueno, tot això s'ha d'anar, s'està parlant, s'està mirant, s'està intentant arribar a un acord, la urbana està al tema, hem estat reunions amb ells. La veritat és que tot és complexa, però s'està arribant i s'està fent. Ara, és lent.
0: Bé, doncs ja són algunes de les demandes i queixes que tenen. També es comentava un tema de paneroles i de rates que hi ha hagut per una obra al barri. En tot cas, la intenció de l'entitat és ser interlocutora amb l'Ajuntament i intentar acostar-se al màxim de gent del barri, doncs, perquè formin part de l'entitat. La quota és de 20 euros a l'any. El proper dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Rambla de la Granja, hi haurà activitat per poder conèixer tothom que vulgui sumar-se a l'entitat. Res més, punt i final. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dimarts.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els àmbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem el senyor Josep Ventura Ostrell, conseller delegat d'Àltima, Serveis Funeraris. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, en programa de Direcció General de l'IES Business School per la Universitat de Navarra, i també és vicepresident de PANASEF, Associació Nacional de Servicios Funerarios, entre altres càrrecs. I avui ens parlarà de la jornada sobre el dol i religions del món. Bon dia, senyor Ventura. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Aviam, ens fascina molt la iniciativa que porteu a terme des de fa 2 anys, adreçada a professionals i administració. Volem aprofundir en la importància del respecte a la diversitat cultural i religiosa en el comiat de la vida. L'objectiu és destacar la visió inclusiva d'Àltima i el paper de col·laboració amb el teixit associatiu.
2: Aviam, bona tarda, senyor Ventura.
1: Hola, què tal?
2: Hola, mira, fa 2 anys vareu posar en marxa aquesta jornada. Quina va ser la motivació principal per abordar el dol des de la perspectiva de la diversitat religiosa i cultural?
1: Bueno, és un fet que a Catalunya en els darrers anys, i cada vegada més, no, estem en un context global i multicultural on vivim, i al final la nostra vocació d'adaptació a aquesta realitat, doncs, és el que ens va fer pensar que bueno, sempre la societat evoluciona i que teníem que saber adaptar-nos als diferents tipus de tradicions, religions i sobretot als ritus funeraris que hi ha a la nostra societat. I sí, per una altra banda, també pensem que com també és una obligació nostra, no?, créixer com a societat i també com a empresa, no?, en el sentit de conèixer tot el que sigui coneixement de noves realitats, doncs això també ens ajuda, ens fa créixer, no?, ens fa créixer. I també, per una altra banda, no?, la nostra, sempre hem tingut una voluntat d'integrar els nouvinguts a la societat, no? Jo crec que Catalunya sempre ha estat té aquesta tradició i nosaltres pensem que això és important.
2: Oh, i tant que és veritat, que Catalunya ha estat capvantera fins i tot amb aquestes tradicions, no? I sí que és veritat que és una miqueta el que diu ell, no, Marisa?
0: Sí.
2: El tema de créixer. Exacte. De créixer, perquè tot això enriqueix. Deixa't estar, vull dir, altres ritus que fa 30 anys eren impensables, perquè teníem una altra realitat social, vull dir, per tant, és així, sí, sí.
0: No, és veritat.
2: Teniu tota la raó, senyor Josep.
0: La diversitat cultural és...
2: Home, avui en dia és el que ens trobem a tot arreu.
0: A tot arreu, a tot arreu.
2: I clar, i al final de la vida, encara més. Bueno, a tot arreu, en tots moments.
0: Sí, però en aquests vull moments...
2: Dir, exacte, i es denoten més, perquè jo tinc les meves creences, tu tens les teves, i en aquest moment...
0: Sí, sí.
2: Què? Les tinc que... No les puc fer?
0: No,
1: és demà. És quan és més important, no? Potser
2: exacte.
1: Perquè en els moments clau de la vida, no? Són quan les persones necessiten els seus rituals.
2: Oh, i tant.
1: I necessites adaptar-los, no? Perquè si no, és com si... No anés amb ells, no? No fos el seu comiat, no? I s'ha de fer amb els seus rituals, i això jo crec que cada vegada la nostra societat, no?, s'està convertint en més laica, però els rituals, al final, a tota la història de la humanitat han tingut un paper molt, molt, molt important, i els rituals també tenen un paper molt rellevant en el procés... Bueno, en l'última part de la vida de les persones, no?
2: I tant.
1: I en el procés del dol, no?
2: No, només és en
1: la part del funeral.
2: Exacte, si jo vull acomiadar bé aquest dol, després em començarà l'altre dol, val?
0: Sí.
2: Però si jo vull acomiadar bé el dol, aquest ritual és bàsic, sigui de la creença que sigui. Val? Bueno, jo hi crec molt, en això, i llavors que penso que vinguin d'on vinguin ni tinguin la creença que tinguin, feu molt bé en poder donar la mà, a poder atensar-se amb aquestes persones que tenen
0: totalment,
2: un altre ritual
0: totalment,
2: que no s'assembla al nostre.
0: I tant que sí. Sí, sí.
1: Sí, que això, pensem que bueno, la nostra vocació és aquesta, continuant en l'aprofundiment d'això, perquè també és important treballar-ho a nivell intern amb el nostre personal, perquè al final quan les persones que estan en contacte amb les famílies que acaben de tenir una pèrdua, doncs també tenir aquesta sensibilitat de poder-los oferir allò que necessiten i potser necessiten uns altres temps i unes altres necessitats. Sí. No es tracta d'oferir un servei estàndard, sinó la nostra vocació també és de personalització del servei, i aquest és un element clau, no? Quin és el ritu religiós que la família volen fer i quina és tot. És a dir, perquè quan tu entres i analitzes una mica cada ritual i com cada religió enfoca el ritual funerari, doncs abarca des del moment de preparació del difunt, els rentatges, com es vesteix, és a dir, és tot un món que tu...
2: Però m'ha agradat molt una paraula que heu dit, que és la paraula vocació.
0: Sí.
2: Sense aquesta paraula, sense aquest fet, a nivell de gerència, a nivell de personal, a nivell de lo que vosaltres vulgueu, si no hi ha aquesta vocació, aquest ànim, aquest... Perquè, clar, us trobeu amb 50.000 coses i una més, però tot parteix de la vocació que tu tinguis a la teva feina.
0: No, està clar que és així. Jo volia preguntar-vos també, com que vosaltres dirigiu aquestes jornades a responsables de tanatoris, a l'administració pública, centres mèdics, per què és tan crític que tots aquests sectors estiguin alineats en la gestió de la diversitat cultural?
1: Bueno, perquè al final el sector funerari és la darrera baula del sistema de salut, no? I per això jo crec que entre tots hem de conèixer i donar-nos a conèixer a tota la resta d'àmbits d'aquest sector, no? Perquè al final també és ajudar a sensibilitzar els passos previs, no? És a dir, una persona que està a la seva etapa de final de vida, doncs potser necessita que des d'un centre sanitari o des d'una institució li puguin facilitar a alguna persona d'aquella religió en concret. No, no es tracta només del servei funerari, sinó tota aquesta part, no? I aquest intercanvi de coneixement dels diferents àmbits també és enriquidor, no? Perquè moltes vegades, igual, des dels serveis funeraris no es tracta només d'oferir, sinó jo crec que també s'ha d'entendre, si entenem el procés del final de la vida com tot un procés complet i que és molt sensible també a les emocions i les necessitats espirituals de les famílies, doncs això també pensem que ajuda a donar un millor servei i també ens millora com a societat.
0: Sí, això està clar. Això està clar que sí.
2: Perquè aquesta jornada reflecteix una visió molt respectuosa i oberta d'Àltima. Com s'integra aquesta sensibilitat cap a aquesta pluralitat en el vostre dia a dia, més enllà de les jornades?
1: Bueno, pues aquesta és el nostre repte, no? Perquè al final la mort ens iguala a tots i al final és com enfoquem aquest ritual funerari, no? Des de la religió, o des de la cultura, o des de les tradicions, que és el que fa que les persones se sentin com a únic, no? I llavors pensem que això és el que cal preservar i respectar. I per això creiem que és imprescindible celebrar actes com aquests per donar a conèixer aquesta riquesa religiosa, no? La pluralitat dels ritus, perquè al final també aquí estem parlant de... Els rituals tenen un paper rellevant en el procés de dol, no? Perquè al final és trobar un espai i una estructura necessaris per afrontar, doncs, de forma més saludable, sense complicacions, el procés de dol, no?
0: Sí,
1: I al final... Aquesta sensibilitat, no, és el que també ens ajuda a sensibilitzar a tota l'organització nostra a oferir uns serveis personalitzats, que al final cada servei ha de ser com la família el vulgui fer, i això engloba des d'aspectes més com quin tipus de flors vull, però també com vull que sigui el ritual, no? Religió vull que sigui, com es faci això.
2: Exacte.
0: Sí, això està clar. En projectes d'aquest abast, quina importància tenim les entitats de pacients, especialment les més petites, a l'hora de donar veu a les necessitats reals de la ciutadania?
1: Bueno, perquè jo crec que vos, entitats com la vostra, teniu un coneixement de la realitat molt proper, no? I jo, per mi són imprescindibles perquè detecteu abans que ningú les diferents necessitats socials, no? Perquè teniu un contacte molt constant i proper amb les necessitats de les persones, no? I per això pensem que aquesta capacitat que teniu, no? Doncs també podeu detectar doncs, les necessitats religioses que la família pugui tenir o que puguin tenir també bueno, doncs els nostres equips de treball també puguin detectar aquestes necessitats i llavors així nosaltres també ho podem anar reforçant. Sou com una font d'informació i de coneixement que per nosaltres és molt útil.
2: Sí, clar, aquesta font d'informació agafats de la mà d'aquests equips de treball, i tornem a lo mateix, eh? Jo ja sé que sóc molt reiterativa, amb la paraula vocació. Perquè nosaltres ja us podem, ja us podem anar dient, ja podem anar avisant, ja podem anar fent. Si a l'altra banda de la llera del riu no ens trobem unes persones com vosaltres, no faríem res.
0: Això també és cert. No faríem res. El que diu l'Anna té raó, és veritat, eh? És essencial la vocació.
2: Amb tot.
0: La informació, tot, eh? Això està claríssim. Sí que és veritat, sí.
2: I quins reptes us plantegeu per les properes edicions d'aquesta jornada i cap a on voldríeu evolucionar-hi aquest diàleg interreligiós en l'àmbit del final de la vida?
1: Doncs pensem que això, la nostra idea és que ha vingut per quedar-s'hi, no? La nostra societat cada, com deia al principi de tot, és més plural, i al final nosaltres el que també ens permeten aquestes jornades és parlar de la mort en naturalitat, no? Perquè al final la nostra societat cada vegada està més d'esquena i pensem que s'ha de parlar sense tabús ni prejudicis i entenent-la com una part de la vida, no? Que al final és un pas que tots haurem de fer un dia, no?
0: És veritat,
1: eh? I això també ens ajuda a... també té un component terapèutic, no? Aquestes xerrades, perquè ens ajuda a afrontar les situacions de dol d'una manera menys traumàtica, perquè al final te'n dones compte, no, que també totes les religions, al final, al llarg de la història, han buscat formes de fer un ritual de la mort, no? Perquè al final és universal, no? Forma part de la humanitat, no? I llavors, promovent aquestes iniciatives, doncs, bueno, és una idea, és també una forma de donar a conèixer la multiculturalitat i la varietat religiosa que envolta la nostra societat.
2: Tot el que has parlat ho ha parlat genial, perquè jo vas la paraula que ja saps quina vaig a dir, de la vocació. I és que quan neixes el que tens ben clar a la vida és la mort. Pot ser guapo, pot ser alt, pot ser ric, pot ser pobre, però el que tenim tots en comú, el denominador comú de tots, és la mort.
0: Però no estem prou preparats.
2: Però per què no podem parlar de la mort amb naturalitat, com diu ell? Parlar-ne amb naturalitat.
0: Sí.
2: Clar, aquests tabús...
0: És tabú. Sí, encara ho és, eh?
1: No, perquè la nostra societat està anant per un camí de més hedonisme, de l'èxit, no? I al final aquesta és una mica un dels problemes que tenim, no? Que no parem a pensar que forma part de la vida, no? I al final s'ha d'entendre així.
2: S'ha d'entendre així i t'ajuda a fer el dol i t'ajuda a despedir aquella persona.
0: Clar.
2: Que això no vol dir que te n'oblidis d'ella o d'ell, ni hablar.
1: Clar, jo crec que t'ajuda a viure millor la vida.
2: Sí,
1: no?
2: Senyor. Sí. Entendre la vida, perquè aquella persona se'n va del teu costat. Ja diem això, no diem res més perquè, bueno, cadascú creu en el que cregui, no? Però aquella persona t'ha ajudat en la teva vida, doncs donem gràcies que has pogut conèixer aquella persona que ha estat al teu costat, que t'ha ajudat en els moments difícils, igual que tu l'has ajudat amb ell o amb ella. Bueno, m'ha encantat això de la vocació, eh? M'ha encantat.
0: Teniu moltes diversitats de religions a l'hora dels enterraments i així, n'hi ha moltíssimes.
1: Bueno, cada vegada és més habitual, perquè el que aquí també s'entén, no? Les diferents generacions també, o sigui, quan una persona que ve d'un altre país, o, doncs habitualment les primeres generacions tornen al seu país, és a dir, prefereixen tornar a ser enterrats en el lloc d'on ells van venir, no?
0: Clar,
1: sí. I això també ha passat, doncs, amb les persones que van arribar en els anys 60, no?, d'altres llocs d'Espanya que van arribar aquí a Catalunya,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: ells
0: sí,
1: han volgut i els hem tornat, doncs, a Andalusia, a Galícia, on sigui, no?
0: Clar.
1: Però les segones generacions ja se senten part d'on han nascut i on han viscut tota la seva vida, no?
0: Sí.
1: Llavors, en la primera generació tu no perceps aquesta necessitat d'un ritual diferent, perquè que fas una repatriació, ja sigui amb cotxe o amb avió, no? Perquè el ritual es fa, diguéssim, el ritual funerari es fa en el lloc on es fa l'enterrament.
0: Mm-hmm.
1: Però clar, ara ja ens trobem segones generacions, yeah, siguin persones vingudes del nord d'Àfrica o inclús de Xina, que ja comencen a demanar que es faci un ritual aquí com el farien
2: allà.
1: Exacte.
0: Clar, perquè tenen la família aquí la major part de les vegades, no?
2: Perquè han nascut aquí, encara que les arrels siguin teves d'allà, si aquí em donen l'oportunitat de poder expressar-me com jo m'expressaria a 20.000 quilòmetres, doncs millor que ho faci aquí.
0: I si tens tot l'entorn familiar aquí, sí,
2: exacte,
0: tant
2: que... I no tinc que marxar, no? Vull dir, em sembla molt
1: exacte.
2: Bé. Mm-hmm. Bé, per acabar el programa, sempre us demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat, o bé un llibre. Quina frase o llibre ens porta?
1: Bueno, la cançó... Una cançó m'has dit, no?
0: Sí.
1: Vale, pues la cançó seria Viva la vida de Coldplay.
0: Ah, molt bé, mira. Mm-hmm. S'alegra,
1: i
0: sí.
1: I hi ha una frase que hem de utilitzar en aquest ofici, no?, dels serveis funeraris, que la tècnica és indispensable, però la humanitat és insubstituïble.
2: Oh,
0: caramba.
2: Mira, no aplaudeixo perquè...
0: Sí, és veritat, molt bé.
2: Entre això i la vocació...
0: Sí, i tant que sí, tant que sí.
2: Oh, i tant que la tècnica és indispensable, però
0: sí,
2: el que et doni una mà en un moment que estàs passant un mal moment, el que una mirada càlida, una abraçada... Home,
0: això no té preu.
2: Això no té preu.
0: És veritat. Doncs molt bé, Josep,
1: moltes
0: gràcies. Ara et posem la cançó que has triat i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot per aquesta feina tan important que esteu fent.
2: I no perdeu la vocació mai.
1: No, ho intentarem. Gràcies.
0: Segur que no. Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Els tallers que s'ofereixen des de PICAM són gratuïts per a pacients oncològics i hematològics i persones sòcies de PICAM, que amb la quota de 50 euros l'any podeu gaudir de tots els tallers. Al Casal Cívic de Molins de Rei Riera Bonet fem tall i confecció els dilluns i els divendres, taller de memòria i musicoteràpia els divendres a la tarda, banc de perruques que les deixem gratuïtament. També fem marxa nòrdica a Molins de Rei els divendres al matí i exercici aquàtic els dimecres al matí a la piscina municipal per a la prevenció i recuperació de l'infedema. Així com un servei d'assessorament gratuït per a pacients oncològics i hematològics sobre tipus de perruques que es poden comprar, com han de ser, sobre barrets, sobre mocadors i també maquillatge i cosmètica. Aquí les hores són a convenir. Per inscripcions als tallers i a les activitats, així com per més informació del Banc de Perruques, podeu enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que és el 672-021-403. Repeteixo, 672-021-403.
1: A Sabadell, el taller de tall i confecció i password, ioga i banc de perruques. A Badalona, banc de perruques Dragon Boats al Club Piragüisme de Badalona els dissabtes i diumenges de 9 a 11. A Barcelona ens trobareu al carrer Providència número 42, banc de perruques. Col·laborem amb els hospitals de Barcelona, Institut Català d'Oncologia, l'ICO, de Bellvitge, l'Hospital Pere Virgili, i també fem marxa nòrdica a l'ICO de Bellvitge els dilluns de 10 a 11 i mitja. I a partir del mes de febrer hem estat també fent tallers d'iniciació. Evidentment, per més informació i per inscripció als tallers, envieu WhatsApp al mòbil de l'entitat, que és 672-021-403. 672-021-403 o mitjançant correu electrònic. Això...

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. A gran entrevista en el senyor Josep Ventura Ostrell, d'Àltima, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. La Berna, l'Anna Ribas, jo mateixa, la Marisa, la Eli, avui el David,
1: avui
0: que està al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però, enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. I coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'han acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar en el seu encaix al mercat laboral.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas, que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Això evita que s'enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia i l'Acusació Popular mantenen les peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula de salut. El judici continuarà dimecres i s'allargarà fins al dia 15 de juliol. I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. La R11 tornarà als horaris previs a les obres i alguns trens milloraran el temps de viatge en sentit Barcelona-Figueres. A la RG1 es rehabilitarà el servei complet i s'ajustaran els horaris per facilitar els enllaços amb la R1 a Maçanet-Massanes. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns, fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'espurna de l'enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'associació de veïns de la Granja. El dissabte al matí a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes aquest dissabte també. A la plaça Vicenç Fernández, a partir de 8:15, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 8:15. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge, a la plaça de la Creu, a les 7:00 PM, amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a l'escola la Pont de la Cadena, de 5 a 8 cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. I la farmàcia de guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: Vidal Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
11: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que m'encanta fer-ho, cada setmana m'encanta més, i que porta per títol L'aventura de cuinar. Avui us hem preparat un programa que crec que us agradarà molt, als altres també, però avui és un programa especial.

0: noi, que és xef, i a més que fa un any i mig va obrir aquí a Molins de Rei un restaurant que porta un nom molt curiós, la Taula d'en Bernat. Que on està la Taula d'en Bernat? Doncs està a la plaça del Mercat número 10, cèntric. Quan aneu a comprar, doncs li doneu una ullada perquè té molt bona pinta. I què podeu trobar a la Taula d'en Bernat? Doncs una cuina exquisita, però no la típica d'un restaurant, no, no. Millor, perquè fan uns entrepans d'autor que no us podeu arribar a imaginar. No us penseu una truita ni un fuet. No, no, és algo magnífic. També podeu trobar cerveses d'aquestes internacionals i uns postres casolans que us faran llepar els dits. I perquè ens expliqui més coses sobre la Taula d'en Bernat, tenim aquí el seu xef i un dels socis, que es diu Bernat Besany. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs, Bernat?
1: Bé, doncs mira, he acabat de treballar i he vingut cap
0: aquí. Així m'agrada, eh? Ja s'ha tret el davantal i ve corrents aquí a la ràdio, perquè estem molt interessats en saber això, no? Aquest tema dels entrepans d'autor. Què vol dir un entrepà d'autor?
1: Bueno, un entrepà d'autor és un nom que, com bé indica, és una mica diferent a el que et puguis trobar habitualment. No són entrepans d'embotits i això, que està molt bé, però nosaltres volem oferir una cuina de xup-xup, però dins del nostre entrepà, no?
0: Això del xup-xup m'ha agradat molt perquè em recorda que en aquest programa sempre la paraula xup-xup sona molt. Es veu que una cuina sense xup-xup no és cuina. Ens podries dir, per exemple, quines tapes o quins entrepans són els que més surten, el que més demana la gent?
1: Mira, nosaltres tenim 12 entrepans, si no m'equivoco. Tots són molt diferents. Les bases, per exemple, poden ser pollastre rostit, pot ser galta estofada, tenim pulled pork, salmó marinat, calamars fregits. Llavors, hi ha molts d'aquests que les coccions són de 2, 3 o 4 hores, inclús.
0: No em diguis que per fer un entrepà d'això que has dit, per exemple, del pulled pork aquest, 2 o 3 hores de cocció, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, la gent em demana l'entrepà a les 12 i fins a les 4 no li puc posar.
0: Què dius? Mare meva, mare meva. També teniu una selecció de cerveses, perquè amb un bon entrepà també és aconsellable una bona cervesa, no?
1: Clar, nosaltres volem cuidar-ho tot. En el sentit que la gent ha de tenir un bon assortiment tant d'entrepans, doncs, que també s'ha de ser amb begudes. Llavors les cerveses, t'hauré de corregir perquè al principi havies dit internacionals, però són artesanes, però són totes catalanes.
0: Això m'agrada, eh? Producte d'aquí, de proximitat, eh?
1: Sí, sí.
0: També jo m'he estat informant aquests postres casolans. Explica'ns els postres casolans que feu.
1: Doncs mira, són uns clàssics, la veritat. Jo t'haig de confessar que abans d'obrir el restaurant no sabia fer postres. De fet, m'havia negat sempre a fer-ne, perquè és algo que els cuiners... És com que ens agrada molt improvisar i ara hi ha el xup-xup, no? Doncs ara li fico això, ara li fico l'altre. Amb la pastisseria no funciona així. És una ciència exacta. I a mi sempre se'm donava molt malament. Però a l'hora de fer un restaurant vaig tenir clar que les postres havien de ser de casa. I vaig aprendre a fer postres. I en aquest cas és el pastís de formatge.
0: Que bo, no?
1: El brownie de xocolata, tiramisú i melimató, perquè al final hem de tenir algú d'aquí a casa.
0: Que bo, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: A la gent li agrada.
0: Jo et volia preguntar, per què vau decidir apostar precisament per entrepans d'autor en lloc d'una carta d'un restaurant normal? Per què vau decidir això? Volíeu ser diferents de la resta de restaurants?
1: Correcte. Al final, nosaltres, com ho hem explicat altres vegades, comencem, som dos socis. Llavors, jo estic a la cuina i el meu company, l'Adrià, està a la sala. Llavors, entre els dos, havíem de donar servei a vegades a 40 o 50 persones. I això, un cuiner tot sol, diguéssim que és bastant complicat fer, jo què sé, un turbot, fer arrossos i tot això.
0: Sí.
1: És difícil. Llavors vam trobar aquesta fórmula que agafa, òbviament, el que dèiem, el xup-xup, que porta 4 hores, no el faig al moment, sinó que ho fem uns dies abans, no? Ho preparem, tot això, i ho porcionem. Llavors, el

0: dia del servei, doncs ho tens tot preparat per poder fer els entrepans de manera més ràpida. I el bo és que ara aquí que estem a Molins doncs tenim més personal i podem donar una resposta molt ràpida al client. I la idea sorgeix això, per al final donar un producte acabat de qualitat, però a la vegada que es pugui vendre a un preu correcte i a l'abast de tothom.
1: O sigui que el servei sou vosaltres dos, els socis, i tres persones més.
0: Sí, correcte.
1: No han dit el dia d'obertura. El dia d'obertura teniu dos dies festa, no? Que és el dilluns...
0: Diumenge i dilluns descansem, de moment, tot i que pot ser que canvi. Després de l'estiu ens havíem plantejat la idea potser de també donar els partits de futbol del Barça.
1: Oh, que bé, no? Sí. És que hem de recordar que el lloc de la taula d'en Bernat, que era l'antic Bar Reixac, té una part de dalt que és un menjador, que abans hi havia un karaoke, que allà es pot veure el futbol espectacular, eh?
0: Correcte.
1: Amb pantalla gran i ben acomodat, i a més amb un bon entrepà, eh?
0: Sí, al final nosaltres ja tenim tot el que es pugui acompanyar un partit, doncs ja ho podem donar.
1: Bueno, de moment és un projecte, però ho teniu molt bé, molt clar, no? Que a partir del setembre o de l'octubre podeu donar també aquesta opció, no?
0: Sí.
1: Es necessitarà cita prèvia o...
0: Ja veurem. Clar, al final, aviam, el que ens costa acabar d'encaixar, potser, clar, nosaltres ja omplim normalment tant la majoria de vespres. I omplim les dues sales i la terrassa. Llavors, amb el futbol, clar, seria reservar una sala, que seria la sala de dalt,
1: sí,
0: només pel futbol. Llavors, és possible que, clar, hi hagi demanda, i llavors s'hagi de reservar.
1: Ja saps que quan hi ha futbol o el Mundial com hi ha ara, la gent, escolta, es menja tot, eh?
0: Sí.
1: Un bon entrepà allà, gaudint, i si guanya Espanya encara millor, no? Parlarem ja més endavant dels tipus d'entrepans que feu, però també m'agradaria saber a quin tipus de clientela s'ha acostat aquí a la taula d'en Bernat.
0: Doncs la veritat és que és molt àmplia. Vull dir, tenim tant grups de joves com gent més gran, famílies, amics, de senyores. Al final, és curiós, per exemple, els dijous al vespre acostumen a ser grup de dones.
1: Què dius?
0: Sí, sí, hi ha dies que són 90%.
1: Venen a sopar,
0: a xerrar i allargar-se a la taula, i sí, sí, al final... Lo bo que, com que tenim tantes cerveses, vins catalans, també còctels, doncs no sé...
1: Això del còctel és perillós, amb les dones és perillós, perquè ens posem a xerrar i no parem,
0: Sí, sí.
1: Per cert, no t'he dit l'horari, quin horari feu aquests dies?
0: Bé, nosaltres, excepte el dimarts, que només obrim la tarda vespre, a la resta de dies, tant de dimecres a dissabte, fem migdia, tarda, nit. No tanquem la cuina durant la tarda... Llavors...
1: O sigui, obriu a les 12 del migdia?
0: Des de quarts d'una fins a les 12, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Poden xerrar molt, aquestes senyores,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Del dijous. Una altra cosa, què valora més el client quan entra per la porta? L'ambient que hi ha, la decoració que heu fet, el tracte del tu a tu, una bona carta? Què és el que valora més el client?
0: Jo suposo que el client li satisfà una mica en global tot, perquè ja et dic, igual que la carta, doncs està treballada no només la de menjar, sinó la de beguda. També vam decorar el local que fos agradable, posem l'aire condicionat quan toca, la calefacció, els lavabos els netegem cada dia, òbviament.
1: És important això, eh?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Important, eh?
0: I, bueno, cuidem tots els detalls. Al final, tant el meu soci com jo portem 20 anys en el sector. Hem estat en estrelles Michelin, restaurants d'alt nivell. Llavors, el moment que tens el teu propi local, ho vols fer... Vull dir, encara que la gent es gasti 15 euros, és igual, ha de sortir encantada i perquè vulgui tornar, perquè al final es tracta de que la gent torni.
1: Aspireu alguna vegada que dintre d'uns anys teniu una estrella Michelin aquí a la taula d'en Bernat?
0: Home, jo crec que no serà el cas, perquè al final, bueno, quan coneixes aquest món, saps com està construït i el que es demana per fer una, per tenir una estrella. I la nostra oferta no va encaminada cap aquí. I no ens cal, la veritat.
1: Bueno, el que interessa és que la gent vagi a provar almenys una vegada a la seva vida aquí, que vagi a la taula d'en Bernat, que m'encanta aquest nom. A més, hi ha una dita que abans ho hem comentat, que vosaltres heu canviat, perquè la dita deia a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no és convidat, no és comptat. En canvi, vosaltres heu dit que l'heu canviat. I aquí, què heu posat, vosaltres?
0: Sí, doncs nosaltres diem que a la taula d'en Bernat tothom hi és comptat.
1: Això m'agrada més, eh? Hem parlat abans que heu fet molts menús i tal. Quin és el mitjà de menús que feu habitualment de dimarts a dissabte?
0: Canvia molt del migdia al vespre. Als migdies doncs, podem fer unes 15-20 persones aproximadament. Potser algun festiu o alguna cosa així, doncs, potser 30 o 40. Però després a la nit...
1: La gent surt més de nit.
0: Sí, perdó. Sí, a la nit, especialment al cap de setmana, doncs estem parlant de mínim 50-60 persones.
1: Déu-n'hi-do, eh? I sou dos només? Bueno, dos i els altres.
0: No, al cap de setmana sempre som 5 a la nit, després ens anem combinant, ens anem tornant, hi ha serveis que som 2, hi ha serveis que som 3, però els serveis que sabem que seran forts normalment som 5. I el nostre rècord crec que són 102 persones.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. I tu ets l'únic cuiner o l'únic xef d'allà?
0: No, som dos cuinant. Som dos. Sí, el Joan i jo.
1: I qui cuina millor? Perquè algú és, a vegades un és bo amb un entrepà o amb una especialitat i l'altre és més bo amb altres coses, no?
0: Sí, la veritat és que al final som una mica com una fàbrica, no? Perquè, clar, quan fas tanta gent... Doncs cadascú fa el seu i anem molt compaginats. I falta que ens trobem i cadascú faci el seu plat, no? Jo precisament, la meva especialitat solen ser els arrossos, però aquí no en faig.
1: Home, tardaries molt en fer, eh? Sí. I un entrepà d'arròs que crec que no seria molt bona opció, eh?
0: Hidrats, amb més hidrats no és una bona idea.
1: Vosaltres sou aquests que dieu, que us porten aquí la comanda, dieu, oído cocina, ho dieu, això?
0: Sí, sí, sí.
1: I sou dos?
0: I som dos.
1: O us dieu, tu fes això i tu fes l'altre, no? Esteu coordinats perquè surti el servei el més ràpid possible.
0: Sí, al final... tot i que depèn del servei, perquè hi ha vegades que t'arriben 30 o 40 persones a les 8.
1: Uf.
0: I, clar, en aquell moment doncs, potser es col·lapsa una miqueta, però ens acostumem a treure la feina ràpid. I llavors, bueno, com a tots els restaurants, es reparteixen uns plats, els fa uns altres plats els fa l'altre, i a la que t'entren les comandes, doncs, pim-pam, pim-pam, anem fent.
1: Déu-n'hi-do, un dia tinc que vindre a la taula d'en Bernat.
0: Home, i tant.
1: Vindré així, discretament, i em prendré nota, eh? Però jo crec que sortiré molt satisfeta, però no podré provar tots els entrepans, eh?
0: La idea és que et quedis amb ganes de tornar a provar l'altre, no? Perquè al final, ja et dic, són 12 diferents, i quan els comences a explicar, tothom diu, ostres, no sé quin demanar. Diu, bueno, comença amb aquest, que normalment és el Nàpols o el Provença.
1: Ah, sí, perquè és curiós el nom que els hi heu posat als entrepans, eh? Mm. Perquè aquests noms així una mica no estrambòtics, diferents.
0: Bueno, al final, la taula d'en Bernat sap molt bé on està, no? Que estem a Catalunya i tenim una història. I llavors, al final, juguem una mica bueno, amb la història dels almogàvers i les seves conquestes. Llavors, cada entrepà té una part del nostre país, no? Del que vam ser.
1: Llavors, ostres, és curiós que diguis, posa'm un almogàver, i tu dius, ostres, et quedes una mica parat. Ara que entrem amb els noms dels entrepans, sí que et voldria dir que, per exemple, quin és l'entrepà que més ho sol·licita la gent? Aquell que diu, ostres, és que aquest no pot faltar a la nostra carta perquè ens el demanen sí o sí. Quin és aquest?
0: Mira, normalment, com he dit, el d'entrada sol ser... pels menys atrevits o pels que no es volen arriscar molt, és el Provença, que és el de pollastre rostit.
1: Déu-n'hi-do, que bo, eh?
0: Aquest ara li posem una salsa de ceps, porta formatge i un chutney que fem de ceba confitada amb guanciale.
1: Tu creus que, a part del producte que és de qualitat, també té que veure molt el pa que li poseu, no? Perquè si l'envoltori, que és el pa, no està a l'altura, per molt que li poseu a dintre, quin pa utilitzeu vosaltres?
0: Nosaltres utilitzem... Tenim tres diferents. Tenim un panet, se li diu un panet de llet, però no és el típic... no és el del súper, ja. Que aquest, bàsicament, l'utilitzem per l'hamburguesa i pel Sardenya, que és el de calamars, perquè és més tubet. I això. L'altre és un pa de barra, però és una barra que ens hem d'imaginar com una baguette francesa, d'una molla més gruixuda, més densa. I després també tenim pa de coca, d'oli.
1: Ah, aquesta també està molt bona, eh? També tenim que tocar el tema de la cuina vegana i vegetariana, perquè, clar, tots els clients no, sempre tenen alguna cosa especial. Et pregunten, escolti, hi ha alguna cosa vegà? Què teniu de
0: doncs,
1: vegà?
0: Doncs mira, fem una hamburguesa vegana casolana, que la fem nosaltres. Que aquesta, la veritat és que me la vaig trobar en un llibre de receptes libanès que vaig trobar, un llibre de cuina 100% vegana o vegetariana, i en aquest cas l'he extret d'allà, després l'he anat retocant. Però, per exemple, tenim aquesta hamburguesa, tenim bastantes tapes, ja siguin les patates braves, tenim una croqueta que també és vegana, tenim moniatos, tempura de verdures...
1: Tot això un vegà ho pot menjar, o igual que un vegetarià, o no?
0: Sí. En aquest cas, nosaltres tirem més pel vegà, no? Perquè al final és el més difícil, no? de que trobi una alternativa. I inclús també tenim pa sense gluten, que això no ho he dit, però, clar, com que la idea és que pugui venir tothom, doncs, si una colla d'amics hi ha un vegetarià o un que no pot menjar gluten, doncs no s'hagi de quedar a casa.
1: A la carta que teniu d'entrepans ja ho poseu, no? Perquè n'hi ha moltes que posen totes les indicacions. Suposo que o teniu una carta diferent pels vegans.
0: No, és
1: la mateixa, l'única poseu que és vegà i tot això.
0: Correcte.
1: Aviam, hem dit dels entrepans, aquest de la Provença, no? Que és pollastre rostit, formatge de brie i ceba confitada.
0: Sí.
1: Molt bo, no, això?
0: Bueno, sí.
1: I també en teniu un que es diu el València.
0: El València,
1: aviam,
0: també.
1: De què és el València?
0: El València és amb una botifarra blanca amb pernil, que de fet és del Cardús, que és d'aquí de Molins.
1: I tant.
0: Aquesta no la faig jo.
1: Són molt bones, eh?
0: Sí, per això la vam escollir. I l'acompanyem amb una... Bueno, li posem també pebrotes escalivat, salsa romesco i el pa amb tomàquet.
1: Escolta, m'han dit que les patates braves teniu un secret amb la salsa.
0: Bueno, no és cap secret. Al final és una salsa brava, però és com un sofregit de tomàquet, una mica, especiat, ceba i pastanaga.
1: Però algun secret tindrà, no? L'elaboració o algun ingredient secret que no vulgueu dir, perquè m'han dit que està molt bona.
0: Està molt bona. El que potser no especificaré és les quantitats, no?, de la salsa.
1: Bueno,
0: el secret, sobretot, que les braves, la patata, ho has de fer com un belga, que el belga la cuina dues vegades, no? Primer la talles, la deixes amb aigua perquè perdi una mica l'almidó, i després li fas una primera cocció, la deixes puixada, que en diem. I després, a l'hora del servei, quan te la demanen, doncs li fas l'última fregida.
1: Et demanen molt, les patates braves.
0: Molt, faig... Vaig comptar, no sé, ja havia fet com 2 tones o així.
1: Però el secret està amb la salsa, perquè tu vas a molts llocs i dius, ostres, estan bones, els altres no estan tan bones, perquè també depèn del tipus de patata. Quin tipus de patata feu servir?
0: Nosaltres utilitzem la patata àgria, perquè és una patata que fregida queda molt bé. De fet, només serveix per fregir, perquè per puré i això no serviria, però en canvi queda molt cruixent per la brava.
1: Ara et vaig a proposar que em facis un menú ideal per una parella. Imagina't una parella que va a la taula d'en Bernat i diu, escolti, vull una demostració de tot el que feu, què ens recomana? Què recomanaries tu?
0: Doncs mira,
1: per una parella,
0: Sí, per una parella jo recomanaria un entrepà a cadascú, vale? Però de primer, doncs, mentre esperem l'entrepà, doncs fer, per exemple, unes braves, perquè això li agrada pràcticament a tothom, i l'altre és el salmó suque, que és un salmó marinat que fem, amb pesumole. També ens ho hem inventat ara fa poc.
1: Amb pesumole?
0: Pesumole, perquè abans ho fèiem amb guacamole. Però tothom coneix el guacamole.
1: Sí.
0: I jo, la veritat, que m'agrada molt el guacamole, em feia una mica de cosa que gastar-ne tant i que ve de molt lluny i és un producte que al final no és de proximitat. I llavors ens vam inventar el pesumole, que és una recepta similar però amb pèsols i anacards.
1: I ha anat bé, no?
0: Sí, va bé. Ja aquí li sorprèn, eh? És una mica diferent.
1: El pesumole no ho havia sentit mai jo, eh? El guacamole sí, però el pesumole no,
0: pesumole,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs és... són coses que tiren, no? Aquesta curiositat de provar una cosa nova, no?
0: Exacte.
1: I que el gust t'agradi, i a més, bé.
0: I després, com a entrepans, per exemple, et podria proposar el Nàpols, que és l'altre també que tira molt pels nouvinguts, que és el de galta de vedella estofada.
1: Galta de vedella estofada. Prengueu atenció, eh? Galta de vedella estofada, eh?
0: Sí, sí.
1: Que això, quant tardeu en fer-ho, això?
0: 4 hores. 4 hores al foc.
1: Al foc.
0: Més la feina d'abans.
1: Imagineu, eh? No ho feu a casa, eh? Aneu a la taula d'en Bernat, que allà ho tindran tot preparat. Sí. Imagina't, m'ha sortit un rodó. Ara imaginem que ve un grup de persones, 4 o 6 persones, eh? I us venen així, sense reservar ni res. Què els hi aconselleu?
0: Doncs una mica el mateix. Al final és que es cullin unes tapes al principi per anar fent boca i després cadascú el seu entrepà. Nosaltres, per grups encara més grans, també proposem un menú que és el menú família o el menú colla, que un porta més tapes que l'altre.
1: Menú colla o menú que has dit?
0: Família.
1: Família. Escolta, i del tàrtar de salmó o tàrtar de fuet, què és això?
0: Tàrtar de fuet. Mira, això és del Joan, del meu company, que també un dia em va dir, ostres, perquè a mi, jo amb els meus amics, faig molt el tàrtar de fuet. I me'l va explicar, dic, home, doncs és una bona idea.
1: Tàrtar de fuet, eh? Que tampoc l'havia sentit jo mai, eh? L'hem de provar, l'hem de provar. I després aquestes tires de pollastre arrebossades. També sí. Molt bo, no?
0: Sí, és senzill, eh? Entre cometes, però al final, sobretot per la gent que ho vulgui fàcil, que no es vulgui complicar la vida, que no vulgui gustos estranys, doncs no passa res. També tenim aquestes opcions.
1: També aquí hi ha una cosa que diu el Mallorca, pel toc de sobrassada i mel.
0: Correcte.
1: Això que és una tapa? És una tapa, això?
0: No, no, el Mallorca és un altre dels entrepans.
1: Un altre entrepà.
0: Amb formatge de maó. Maó semicurat.
1: Escolta, aquí, segons en diuen, per veure un parell de porrons de vida a la casa. També teniu vida a la casa o què?
0: Tenim vida a la casa, no amb porrons, no el servim amb porró.
1: Home, seria un toque, eh?
0: Sí, sí, però després has de netejar la taula, que no tothom en sap veure, eh?
1: També tens raó. O una ronda de les cerveses artesanes d'importació.
0: No, importació no.
1: Importació no.
0: Catalanes.
1: Catalanes.
0: Els vins també, catalanes.
1: Escolta, i ja hem parlat dels entrepans que més ho sol·liciten, però la gent sempre una bona cerveseta fresqueta en aquesta època. Quina és la que et demanen més a tu?
0: Mira, de fet, nosaltres tenim, per exemple, una que ens la fan per nosaltres, que és la Hiperespai.
1: Hiperespai.
0: Hiperespai. És una cervesa tipus Múnich.
1: Sí.
0: Així, lleugera, una mica floral, també, amb poca graduació, perquè em sembla que té 4 i pico.
1: 5,3.
0: Ah, 5,3.
1: M'imagina't, eh? I, a més, no té gluten.
0: No, exacte, sense gluten.
1: Imagineu aquí una que s'informa, eh?
0: Sí, sí.
1: O sigui, quan vagi al vostre restaurant ja ho sabré tot, eh? També hi ha un altre que es diu xampú. Pot ser?
0: Sí, la xampú és de la 1640, ¿vale? Són uns de Lleida que vam introduir fa poc, és de les últimes incorporacions a la carta, i llavors tenim 3 referències seves. Aquesta xampú és la seva cervesa rossa, tipus lager, però que hi afegeixen també suc de llimona, suc, no dic Fanta, eh?
1: No, suc de llimona ecològica.
0: Ecològica, sí, perquè em van explicar que al costat tenen uns italians que fan limoncello i llavors ells aprofiten el limoncello el fan amb les pells, llavors ells aprofiten la resta.
1: Ostres, està molt bé. I després n'hi ha una altra que és la Sant Roc.
0: Sí.
1: Que és
0: de
1: també...
0: Castelló.
1: És una cervesa torrada, aromàtica i intensa.
0: Sí.
1: No, jo em quedaria amb la xampú, que amb això, amb aquest toc de suc de llimona, té que estar molt bona.
0: Va,
1: no?
0: Després tenim de mango, tenim de ipes, tenim...
1: Déu-n'hi-do, Jo poder i tindré que anar una setmana sencera, per provar-ho tot. Hem parlat dels postres, no? Has parlat del pastís de formatge, però també del tiramisú, no?
0: Sí.
1: És un també dels postres que us demanen o us demanen tots, perquè ho feu molt bo?
0: La veritat és que els demanen tots. Hi ha dies que surt més una cosa i hi ha dies que surt més una altra. Però al final tots agraden, tots surten i després a l'estiu hi afegim també uns quants gelats.
1: Ah, gelats també?
0: Sí, sí, sobretot pels més menuts, però... Bueno, també
1: però gelats en copa o gelats en got?
0: Sí, són els tipus... Bueno, són de la menorquina.
1: Ah, molt bons, sí.
0: I, per exemple, una novetat és un tipus calipo, però amb gin xoriguer, de pomada.
1: A mi m'està entrant una gana, jo no ho sé, però m'estan entrant ganes d'anar aquesta nit allà al teu restaurant i provar totes aquestes coses. Jo crec que els nostres oients s'estan quedant una mica sorpresos d'aquesta varietat de lo que pot donar de si un entrepà.
0: Sí,
1: un entrepà que no deixa de ser un entrepà senzill, però depèn també de lo que li poses dintre, no? Del treball que hi ha dintre de l'entrepà. Ah, jo crec, de veritat, Bernat, que has obert una porta aquí a Molins de Rei.
0: Sí, sí.
1: Havíem parlat de les tapes, també,
0: sí.
1: Però diu que hi han unes croquetes veganes de trompeta de la mort i moniato, que has parlat tu, no?
0: Sí, sí, això és una altra de les possibilitats que tenen els vegans per
1: que
0: menjar...
1: Poden... Sí.
0: També tenim de pernil, tenim de cua de bou. Ara també hem trobat unes de bacallà amb ceba caramelitzada, sense gluten, vale? per aquests que... Perquè a vegades ens demanaven, ostres, unes croquetes sense gluten, doncs mira, les hem trobat.
1: Sí, que a vegades demanem coses, eh?
0: Sí.
1: Sempre demanem. I també moniatos fregits, servits amb una suau salsa de iogurt grega.
0: Correcte.
1: Moniatos amb iogurt grec.
0: Sí.
1: No ho havies sentit mai, eh?
0: Sí, això també surt molt, la veritat. Sí.
1: Bueno, i després hi ha les carxofes fregides, no?
0: Sí, durant l'hivern. Ara mateix no.
1: Sí, ara no és època, sí. No, de les carxofes. Mm. Escolta, m'encanta, tot el que ens ha explicat. Voldria saber que porteu un any i mig aquí oberts. Quin és el balanç que fas a dia d'avui des que vas obrir les portes de la taula d'en Bernat?
0: Doncs la veritat és que és un balanç molt positiu. Al final, la resposta ha estat molt bona i acollidora, i des del primer dia, perquè de fet aquí la Ràdio Molins ja hi vaig ser just abans d'obrir, que vam obrir la Candelera d'aquest any, no, l'anterior, i molts ens deien que érem uns bojos, però... però ens agraden els reptes i va sortir molt bé i la veritat és que, bueno, hi ha, com sempre, hi ha mesos més fluixos, sobretot a l'hivern, i hi ha mesos més bons i ara estem a la cresta de la onada.
1: Alguna idea d'un nou entrepà d'autor que tingueu en ment, de dir, escolta, això ho afegirem a la nostra carta perquè ens agrada innovar també?
0: Sí, la veritat és que la carta no va ser així al principi. Al final... Nosaltres tenim, diguem-ne, l'entrepà del mes, no? Que, per dir-ho d'una forma, que és l'almogàver. Que així com tots els entrepans, es diuen Catalunya, Mallorca, València, Nàpols, eren les conquestes dels almogàvers, no? Llavors l'almogàver és aquell que va per aquí, va per allà. I ara, algunes d'aquests almogàvers que hem anat fent han tingut tant d'èxit que al final els hem mantingut a la carta de forma fixa. I ara, per l'alt proper, estàvem pensant en un de pastrami.
1: Pastrami. Déu-n'hi-do, I com ho fareu, això?
0: Doncs, mira...
1: Explica'ns una miqueta, un spoiler, no?
0: Al final, el pastrami, per sort, no l'haig de fer jo, això. Ja és com una espècie de roast beef, per qui no ho conegui, que és de vedella. I llavors això ho acompanyarem amb una mica de parmesà, amb una salsa, segurament una maionesa de cítrics... i una mica d'amanida. És un entrepà fresc.
1: Perquè jo et volia preguntar, Bernat, a part de tot, tu ets cuiner, tu has estudiat, o és experiència dels anys que has treballat en cuines?
0: Bé, jo vaig estudiar cuina, però al final l'experiència la guanyes treballant.
1: Sí, perquè no tot és saber-ho de memòria, sinó també la pràctica i l'experiència, no? I també posar-hi ganes.
0: Sí, clar, al final, qui es queda 20 anys a l'hostaleria...
1: És perquè...
0: O és un boig o és perquè li agrada.
1: No, perquè, a més, amb els altres companys d'aquest programa hem dit que la cuina és paciència i carinyo. Perquè es nota també quan un dia tens un mal dia i fas un plat, ja no et surt igual. Uh-huh. Tu ets d'aquesta opinió?
0: Sí.
1: Un dia que estàs enrabiat ja no...
0: Bueno, al final, lo bo, per què vaig escollir la cuina? Perquè això ho vaig escollir una mica quan era adolescent. Al final... No saps molt bé per on tirar la vida, et diuen, no, has d'estudiar, has de fer això... Dic, vale, però què vull estudiar? Perquè, bueno, el ventall és molt ampli.
1: Uh-huh.
0: I al final, un dia mirant la llista de formació professional, vaig veure, cuina. Dic, home, doncs cuinar m'agrada, perquè ja ho feia. Jo ho feia a casa i, la veritat, feia bastantes reunions d'amics, sopars, i així. I vaig dir, bueno, doncs ho provo. I al final, el que és els estudis no tenen res a veure amb el que és la vida real, però...
1: Bueno, vas servir de base, també.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, vas compaginar, diguéssim, l'estudi de l'hostaleria, de la cuina, amb la teva pràctica. Sí. Perquè si no haguessis tingut pràctica ni ganes, tampoc ho haguessis seguit, no?
0: Sí, sí, surts de l'escola i ets un nen, no?, una mica verd.
1: No et preguntaré els anys que tens, que ets molt jove.
0: Sí.
1: Escolta, avui som dijous. Què fareu aquesta nit? Què teniu preparat?
0: Bé, aquesta nit...
1: Oi, avui vindran les senyores.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, avui vindrà molta gent perquè, a més... l'haver-se acabat els col·les.
1: Sí, i tant.
0: La gent té els nens a casa, no sap molt bé què fer-ne.
1: I venen cap al restaurant.
0: Sí, sí. Llavors, bueno, nosaltres estem preparats per el que pugui ser.
1: Escolta, vols que fem una pausa musical i després continuarem ja?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs ara el David ens posarà una música que complementa aquesta entrevista que li estem fent amb el Bernat. Aviam què ens ha posat. Escoltem-la.
2: Menja't una cama!

0: Doncs ara, bé, doncs ara farem l'espai de les postres gentilesa de la pastisseria Arenas, que ens ha deixat la Montse Arenas. Aviam què ens recomana avui.
1: Bona tarda. Doncs avui us convidem a descobrir un dels tresors més elegants de la pastisseria tradicional, les pastes de te, també conegudes com a pastes seques. Potser no tenen la popularitat mediàtica dels croissants, les mones o les coques de Sant Joan, però formen part de la nostra memòria gastronòmica. Petites, delicades i plenes de sabor, les pastes de te continuen sent sinònim de qualitat artesanal. Però què són les pastes de te? Doncs les pastes de te són unes petites peces de rebosteria elaborades principalment amb mantega, sucre, farina, fruits secs i ous. De vegades també poden portar la mateixa massa, xocolata, i moltes vegades van banyades amb xocolata de diferents sabors, blanca, negra, llet, i també amb marmelades de diferents sabors. La seva característica principal és que es conserven molt bé durant uns dies i es mengen habitualment acompanyades de te, cafè, xocolata o infusions. Aquestes petites mossegades són pensades per degustar sense presses. El seu origen el trobem a les corts europees del segle XVII i XVIII. A Anglaterra es va popularitzar molt el costum de prendre cafè a mitja tarda i anava moltes vegades doncs, acompanyat d'aquestes petites galetes. A França, Àustria i Alemanya també van desenvolupar una gran tradició d'aquestes galetes fines i pastes elaborades amb mantega. Inclús moltes vegades diem aquestes galetes alemanes, no? A Catalunya i a Espanya aquestes influències van arribar als obradors artesanals i es van adaptar doncs, als gustos locals. Amb el temps, les pastes seques, les pastes de te, s'han convertit en un producte habitual de les pastisseries més prestigioses. Durant molts anys, regalar una capsa de galetes era un símbol de distinció. Quan una família visitava parents o amics, era habitual portar una safata o una capseta d'aquestes pastes variades. Eren protagonistes de batejos, comunions, casaments i també durant les festes familiars. Era una manera d'oferir als convidats un assortit de sabors i textures diferents. Avui en dia, una bona safata de pastes artesanes continua transmetent aquesta elegància i bon gust. Però quines són les més populars? Doncs, per exemple, populars tenim els cigarrets russos. Probablement són una de les pastes més conegudes. Tenen una forma allargada i prima que recorda a un petit cigar. S'elaboren amb massa molt fina a base de mantega, sucre, farina i clara d'ou. El resultat és una textura extremadament cruixent i lleugera. Moltes vegades es presenten sols, però també es poden banyar amb xocolata, inclús doncs, farcir de vegades amb torró. El seu origen sembla inspirat en la rebosteria centreeuropea i s'han convertit en un clàssic imprescindible de qualsevol assortiment. Un altre dels grans clàssics són els ametllats. Com indica el seu nom, l'ametlla és la protagonista absoluta. Es preparen amb ametlla molta, sucre i clara d'ou. A l'exterior presenten una textura lleugerament cruixent, mentre que l'interior és tendre i humit. Una altra de les grans estrelles d'aquests assortits de pasta de te són les llengües de gat. No confondre amb les llengües de gat de xocolata, vale? Aquestes són de pasta de galeta. Vale? Són fines, allargades i lleugerament corbades. El seu nom prové de la seva forma, perquè semblen llengües de gat. Estan elaborades amb mantega i tenen una textura lleugera que es fa a la boca. Moltes vegades es combinen amb xocolata negra o xocolata blanca i són especialment apreciades pels amants del sabor suaus. Les pastes de mantega són probablement també les més representatives en aquestes safates. Es fan a massa rica en mantega que es treballa amb màniga pastissera per crear formes diferents. Podem trobar rosetes, estrelles, anelles o espirals. Poden anar decorades doncs, amb fruita confitada, ametlles, xocolata, sucre i marmelades de tot tipus. Són les reines indiscutibles també d'aquestes safatetes de les pastes de te. També hi ha una altra de les pastes també que destaquen moltíssim, que són les de coco. El coco ja sabem que agrada o no agrada, no? Però hi ha realment molts amants del coco, per tant, sempre ocupen un lloc destacat en aquestes safates. I són peces que estan elaborades, com dèiem, amb coco, ofereixen una textura humida i aquest aroma tropical a coco, i són especialment apreciades doncs, aquells que busquen aromes tropicals i sabors diferents. Un altre dels protagonistes són les roques de xocolata. Tot i ser una incorporació més moderna, s'han convertit ja en un clàssic, combinant xocolata amb fruits secs, com ametlles, avellanes o nous, i la seva aparença irregular és precisament el que els dona el nom de roques. No confondre les roques de xocolata amb el que són les virutes de Sant Josep, que les virutes de Sant Josep també són un altre clàssic de la nostra rebosteria i de la pasta de te, que són com anelles de pasta de te que un cop surten del forn i estan tovetes, les girem, vale? I fem com si fossin un llaç. Llavors també van amb ametlla, vale? I després, quan estan ja fredes, es suquen en cobertura de xocolates diferents, normalment de xocolata negra. I per últim, m'agradaria destacar els carquinyolis, aquest postre tan tradicional nostre que moltes vegades ens ha acompanyat en tants cafès, sobretot també a restaurants i a moltes cases i reunions familiars, no? Una de les grans virtuts d'aquestes pastes és la diversitat. Quan obrim una capsa mai trobem dues peces iguals perquè són elaborades artesanalment. Cada forma, cada textura i cada aroma ofereixen una experiència diferent. És gairebé un petit viatge gastronòmic. Precisament aquesta varietat és una de les raons per les quals continuen agradant tant als clients. Durant dècades, aquestes pastes han format part de molts moments importants, es servien després dels àpats de Nadal, sobretot acompanyant doncs, el cafè, estaven presents a les comunions, estaven també a les reunions familiars el diumenge i, per tant, formen part de la nostra memòria col·lectiva. Quan tastem una pasteta de mantega o un ametllat, sovint recuperem records de la infància. No? Això ens passa moltes vegades quan fa temps que no mengem un carquinyoli, sobretot. No? És aquest record de, ostres, el carquinyoli. En un món cada vegada més industrialitzat, les pastisseries artesanes doncs, continuem defensant aquest ofici. Moltes receptes, com ja sabeu, es transmeten de generació en generació i alguns obradors, com el nostre, encara elaborem aquestes pastes manualment, respectant els processos tradicionals. I la veritat és que elaborar algunes d'aquestes receptes és bastant complicat perquè la pasta és bastant dura i a l'hora d'escudillar, de formar la forma de la màniga a la safata, doncs la veritat és que costa molt, que has de fer molta força. Per això cada cop més doncs, s'està industrialitzant més aquest procés d'elaborar aquest tipus de galetes. Però bueno, per fer aquesta inversió doncs, has de tenir un volum i nosaltres doncs, crec que no arribem doncs, a un volum per començar a treure tantes galetes. No? Aquest és el valor afegit doncs, que diferencia la pasta artesana d'un producte industrial, el fet que el fem manualment i es fa una per una i cada una, evidentment, doncs és diferent. Com dèiem, les pastes de te són exquisites i són petites obres d'art. No necessiten grans dimensions ni decoracions espectaculars. La seva grandesa es troba en la senzillesa, en la qualitat dels ingredients, amb la tradició que representen i, sobretot, en poder-la compartir amb la millor companyia.

0: Queden pocs minuts per acabar aquest programa i he de dir, Bernat, que m'ho he passat molt bé, he après moltes coses i m'has fet agafar moltes ganes d'anar al teu restaurant. Però ara ja amb aquests minuts finals farem unes preguntes una miqueta més personals. Volem conèixer més com és el Bernat, no? Sí. I llavors et faré preguntes però amb respostes també curtes. T'agrada delegar feines importants?
1: Potser al principi em costa, però ho puc arribar a fer, si confio en la persona.
0: Val. Què valores més, la lealtat o la utilitat?
1: La lealtat.
0: La lealtat. Ets de guardar secrets o de dir les coses clares?
1: Les dic bastant clares.
0: Prefereixes treballar en equip o sol?
1: Bé, normalment m'agrada treballar sol, però quan tens un restaurant t'has de moure amb equip, sí o sí.
0: Inverteixes en projectes a llarg termini?
1: Sí, aquest n'és un.
0: Aquest és a llarg termini, o sigui que hem de suposar que et jubilaràs aquí a la taula d'en Bernat, no?
1: Sí, sí, aquesta.
0: Encara que queden bastants anys encara,
1: queden molts. Tinc tres fills, és un altre projecte.
0: Bueno, allà. Però és un tindràs un canvi generacional, no? Perquè algú dels teus tres fills poden seguir també lo teu, no?
1: Poden seguir. La idea és fer més, arribar a la taula d'en Bernat a més localitats de Catalunya.
0: Això està molt bé, va fort el Bernat,
1: Som ambiciosos.
0: Vas molt fort, Comences per Molins, Sant Feliu, Pallejà, o el teu destí final és Barcelona?
1: Sí, Barcelona no és de les primeres destinacions, perquè és soc de Barcelona, però és una plaça dura.
0: Exacte.
1: Arriscada.
0: Home, i has pensat també en la Costa Daurada?
1: També. Viles importants.
0: Viles importants, sí. Molt bé. Et costa dir no a la gent?
1: No em costa dir que no.
0: Home, això, si ve algú i et diu, escolta, em pots fer això? En 5 minuts li hauràs de dir que no pots.
1: Però depèn. Jo sol ser bastant flexible.
0: Què t'agrada més, tenir raó o tenir pau?
1: Pau.
0: Pau, perfecte. T'interessen els debats filosòfics? Perquè de vegades amb els restaurants hi ha algú que comença a xerrar i fa unes idees filosòfiques i tu estàs allà aguantant de dir, ei, que tinc que tancar.
1: M'interessen si no estic treballant, perquè quan estic treballant...
0: Però t'has trobat amb persones d'aquestes que principalment són persones soles que comencen a fer com un diàleg molt filosòfic i tu dius, ostres, em sap greu tallar-lo, no?
1: Sí, me n'he trobat, especialment quan treballava més de cambrer.
0: Ets capaç de canviar d'opinió fàcilment?
1: Depèn de com estigui de convençut. Llavors, si és un tema que domino menys, és possible que em puguis canviar
0: l'opinió. No es mulla el Bernat, no es mulla.
1: Sí, sí.
0: Et fas responsable dels errors dels teus companys?
1: Quan és una feina d'equip, sí. A vegades aquests errors dels companys poden ser també errors meus.
0: Ai, que bo que ets, Bernat, de veritat. Compenses els altres quan tu ets el que fas l'error?
1: Si els compenso?
0: Sí, de dir, ostres, m'he equivocat i ha anat malament la cosa. Com els compenses?
1: Bueno,
0: els hi dones un dia festa?
1: He regalat coses, he regalat materials, he regalat cerveses, he regalat...
0: Ah, molt bé,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però, bueno, hi ha clients també, clar, si m'he equivocat jo, doncs l'has de compensar, sí.
0: T'afecten les crítiques dels altres?
1: Depèn, si són raonades, n'aprenc.
0: Escolta, jo crec que amb aquestes preguntes que li he fet amb el Bernat el coneixem una miqueta més. Una persona que jo tot just la vaig conèixer l'altre dia, em vas caure molt bé, Bernat. T'agraeixo molt, molt, de veritat i de tot cor, que hagis vingut aquí, que t'hagis obert, encara que no ens has explicat el secret de la salsa de les patates braves. I ara sí que m'agradaria també que ens diguessis el nom dels teus companys, perquè també es mereixen un espai en aquest programa.
1: Sí, sí, tant. Doncs mira, començant pel meu soci, que m'acompanya des del 2022 en aquest projecte, és l'Adrià, però ja havíem treballat junts amb la Carme Ruscalleda quan estàvem a Barcelona a l'Hotel Mandarín. Després hi és el Víctor Guerra, que és d'aquí Molins, que també està des de que vam obrir el restaurant aquí Molins, a la sala. Està l'Eduard Mustieles, que també està a la sala, ha estat a mitja jornada, compaginant una mica amb els estudis, i ara també ens porta una mica a les xarxes socials. I després està el Joan, que és l'última incorporació, però bueno, ja porta més de 6 mesos amb nosaltres.
0: Doncs també un agraïment a tot el teu equip i a tu especialment, Bernat, per estar acompanyant-nos en aquest espai que es diu L'Aventura de Cuinar. Gràcies. I fins aviat, perquè t'espero,
1: Sí, sí, aquí
0: estarem. I també ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve i espero que visiteu la taula d'en Bernat, plaça del Mercat número 10. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigració.

0: també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
2: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
3: De 3 años. Bueno, sí, vas aquí, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
4: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
6: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
8: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home, de 26 anys, hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
1: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
8: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del

0: De més moviments en les pròximes setmanes i com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
1: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
0: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
4: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
5: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
4: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 14:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
3: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
7: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
6: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
3: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
9: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
10: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
8: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
3: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
11: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
11: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
3: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
13: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
14: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
13: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
3: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
15: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
16: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
15: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
17: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
18: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
19: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
18: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
17: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
20: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilà Joana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
21: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
20: Vila Joana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
17: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,515, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
3: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
27: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol. La lluna és qui el sembra. La llavor que cau. tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
26: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
27: Adeu, Embaladits.
0: Ens agrada la poesia.
25: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
1: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
3: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
4: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
3: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
4: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
3: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
4: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
3: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
4: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
3: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo, no continuarà al Barça.
17: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
3: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu, i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país, un temps més tranquil, i compta amb aquesta brisa de sud, que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí, i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
4: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
3: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
6: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
3: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
8: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
3: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests 2 mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
10: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balanç o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
9: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients fins al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
3: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
11: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
3: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo. ¿Eh? Sí, ya me dijeron el okay. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
3: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
3: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
3: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
19: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
3: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
21: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
3: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
2: Notícies en xarxa.
3: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
0: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
3: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
17: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
23: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
17: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
3: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
25: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
24: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
3: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
26: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i irrepetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
27: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
26: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
1: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
5: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
6: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
5: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un ale gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
1: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilar en la plantilla del Força Lleida i Dani García. Es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
7: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
8: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
7: La temporada pasada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
1: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
3: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensen accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
4: Informació local.
5: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'espurna de l'enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'associació de veïns de la Granja. El dissabte al matí a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes aquest dissabte també. A la plaça Vicenç Fernández, a partir de 8:15, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 8:15. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, Juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a l'escola la Pont de la Cadena, de 5 a 8 cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. I la farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets hostequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
8: No!
3: Nosaltres t'ho posem fàcil.
8: Yuhu!
3: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, amb aquesta cançó Déjame, que Pedro García de Venus Mamba ens l'ha presentat aquí, l'hem escoltat dues vegades, li agraïm que hagi escollit el nostre programa per presentar-la. I li diem que l'Alexandra Morera, que el va entrevistar fa uns mesos aquí aquest programa, també la millor el trucarà, nosaltres li recomanarem. Gràcies, Pedro.
1: Muchas gracias.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el 1 milió de peticions de tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
2: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut una resposta que, malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
1: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en dos viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil, amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic es podrà visitar fins diumenge a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic al Passeig.
3: Informació local. Aquest cap de setmana, a motiu del pas del Tour de França diumenge per la vila, hi ha activitats al voltant del Tour. L'Etapa Reina, programa de Ràdio Molins de Rei, farà divendres a partir de 6:45 un programa especial des de la planta baixa del Molí, i a partir de 8:00 organitzen una ruta d'etapes, un tiquet de 18 euros per 5 etapes, a més d'aquest programa especial de ràdio. Això serà el divendres. I el diumenge, que és el dia que passa el Tour de França per la vila, i a l'espai de Fanzón, al Parc de la Mariona, amb el carrer 1 de maig, des de 10:00 del matí fins a 8:00 del vespre, amb activitats diverses, a més d'explicar des d'allà mateix el que passi en aquesta etapa del Tour de França. A més, hi haurà concerts, música en directe, a 11:00 amb el grup Embauca, a 1:15 amb Rocktàmbuls, a 6:45 de la tarda Tuk Live, i a partir d'un 7:45 música amb un DJ. I també a Miguel Soro, pintor i exciclista professional, crearà una obra en directe durant la jornada perquè la gent pugui veure, doncs, tot el procés creatiu. Miguel Soro, que té quadres exposats ara mateix a Can Ametller, també al voltant de la temàtica ciclista. Pel que fa al Tour de França en si, doncs, a 3:00 PM, a 3:09 passa la caravana publicitària del Tour, i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 3:45 de la tarda i 5:50. A més, en aquesta jornada també, a 2:00, si voleu, hi ha dinar, arròs i gelat, a més de totes les activitats de música i activitats populars durant tot el dia al Parc de la Mariona, amb el carrer 1 de maig. De cara a dissabte hi ha la presentació del llibre del periodista Jaume Clotet. Es presenta a la taula d'en Bernat, un acte organitzat conjuntament amb la llibreria Arola, dissabte a les 12 del migdia. Conversa de Jaume Clotet i Eduard Suárez al voltant de la novel·la L'espasa del rei, el dissabte. I també dissabte torna el concert de les nits musicals del Botànic, concert al pati de Can Ametller amb Lia Sampai. El concert comença a un quart de 10 de la nit, abans per obren portes a les 8, perquè si voleu pugueu fer sopar de Carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 euros pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també per acabar, recordem que el Servei Local de Català aquest juliol fa un curs intensiu, presencial, gratuït, de nivell inicial, A1, es durà a terme entre el 2 i el 23 de juliol, als matins, de dilluns a dijous, a 2:15 de 10, A1 es farà la Federació Obrera. La matrícula és gratuïta, però s'ha de fer abans, avui i demà, al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8 a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Es por aquí, pero bueno, aquí te saludamos. Hoy nos compartes también el programa, ¿no?
1: Bueno, vengo aquí a escuchar voces muy sabias y aprender un poquito de todo. La verdad que estoy encantado de estar con vosotros.
0: Volve. Y no podía faltar nuestro amigo, Xavi Sant, ¿no? Hablamos de las sincronías, ¿Cómo estem, Xavi? Aquesta calor t'afecta molt o no?
2: Bueno, amb l'orxata que ens has convidat una mica menys, o sigui, perquè s'ha de dir que l'orxata d'aquí està molt bé, la recomanem.
0: Sí, no, de la Foment és molt bona,
2: Sí, sí, està molt bé.
0: Molt bé, doncs mira, ja que estem parlant amb el Xavi, avui parlarem d'un tema seu, no? Avui parlarem de les noves sincronies.
3: Home, molt bé, és tema de molta
0: interès
3: i actualitat.
0: Molt bé, allà anem.

0: Bueno, pues coincidir, ¿no? Tantos mundos, tanto espacio y coincidir, ¿no? Sembla mentira, però les coincidències moltes vegades no són fortuites, no? Són per alguna cosa, no? I això és el que ens aclarirà també el nostre amic Xavi, no? Perquè sempre ens parla de temes de, i ens fica exemples de situacions que podien semblar fortuites, de sort, de l'assar, com diuen, no? Però a vegades hi ha darrere tota una història impressionant, no?
1: Sí, jo avui el que he fet és portar-me com uns fulls aquí i aleshores sobre aquests fulls doncs, podem que el diàleg vagi fluint, no? I aquests mecanismes que tu dius, que jo diria a la gent, no hem de viure per les casualitats. O sigui, si les casualitats o les causalitats les necessitem, ja ens vindran a buscar. És a dir, jo en aquest cas són d'alguna manera branques que et dona el destí per ajudar-te al teu dia a dia. O sigui, una de les coses que he vist és que d'aquestes branques surten, doncs, per dir alguna cosa, l'observació sutil, la sutilesa. És a dir, la sutilesa de mirar les coses amb uns ulls diferents és com un microscopi. És a dir, tu un microscopi et permet veure coses que els altres no veuen. Doncs la sutilesa ja és un mecanisme amb el que el destí et parla. L'altre que jo he apreciat aquí és persones que ens parlen. M'explico. Una conversa al carrer, a l'atzar, aquella conversa, en principi, no té un sentit per tu quan passes. Llavors veus que aquest mecanisme es repeteix i es torna a repetir i es torna a repetir. L'altre serien els fets aleatoris. Uns fets aparentment aleatoris, però que amb tu hi ha una significació. Jo què sé, mirar unes notícies i veure una notícia i dir, aquesta notícia que està sortint, a mi em ressona. L'altre mecanisme que he observat de comunicació és els nombres. Els nombres

0: Són universals. El 7, el 8, el 9, són els mateixos aquí, a la Xina, a Anglaterra, a tot l'univers. Si recomano el vídeo aquest, La Matriu de Dios, perquè parla d'això, de que els nombres donen proporció a tot l'univers. L'altra cosa serien trobades i l'espiritualitat. I a partir d'aquí van sorgint les històries. Però això són els elements conductors.
1: Sí. Per tu, les vivències diàries, encara que no tinguin sentit, des que et lleves i surts al carrer i et trobes amb una persona desconeguda i parles en una situació del moment, espontània, tot això és important, no? Tot això ho observes d'una manera diferent o et deixes portar per la...
0: Jo cada vegada novetats, sí. Em deixo portar. Sí, quan tu comences a viure això d'una manera exponencial, agafes el mòbil, filmes, mires, però també arriba un punt que dius... parlo personalment, pel cas que se'n fa a vegades, hi ha un punt de deixar-ho estar, de dir, si les coses han de venir, ja vindran. És a dir, llavors moltes de les coses que he après és, no busquis, perquè quan no busquis, és quan trobaràs. I a vegades l'objectiu d'aquestes senyals, sincronies o casualitats, no és el que hi ha fora, ets tu. El que passa és que has de saber reconèixer-ho, no? Llavors, quan et parla el destí, doncs intenta saber què et parla, perquè reps una gota d'informació i fas normal una cosa que no ho és. Jo no sé quant temps portem així, però és que cada dia hi ha un vincle, una història, i no em dedico a això, ho he dit moltes vegades, soc profe, no em dedico.
1: O sigui, no hem d'estar esperant,
0: no,
1: sinó que la cosa ha de...
0: Jo he après a evolucionar, a no esperar.
1: A que compteixi, no? Com a vegades ha dit l'Enric, no?
2: Sí, sí, no, jo... Però a vegades aquest aconteixement no és tan ràpid com la ment o l'ego voldria que fos, però apareix. Jo això, com ho experimento cada dia, l'altre dia van robar unes sabates noves de trinca. Primer, agafes un disgust, però immediatament és el que jo avui ja et donaré un paper per un altre dia. Què he de fer quan jo tinc un disgust o una experiència negativa? Pues, dos dies després l'invito a un jove que va vindre, que va ser vestit molt malament perquè va una mica just i així, i una senyora li va regalar sabates, pantalons, camises, i jo dic, pues, aquest noi és més una mica més local, i també les sabates llargues, pues, ahir la vaig cridar l'altre dia i li vaig dir, mira, tot això és per tu. Però entre aquestes hi havia unes sabates, me les vaig provar jo i me les he quedat jo, de quatre parelles. Que... Però vull dir, veus, aquell robatori ja desapareix, perquè ha aparegut per un altre costat. I això és una mica com la vida, si un està alerta, venen els aconteixements. Però sí, jo vull allò que estic pensant, hi ha una petita manipulació de l'ego de la persona. És a dir, hem de buscar solucions, però ha de ser sempre amb equilibri. O sigui, els problemes sempre n'hi haurà, però que no ens angoixi ni no puguem dormir per aquest problema. Vull dir que jo, tot el que acabes de dir és matèria bona d'apuntar.

0: Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya estaban parlant amb la Xombara en el libro que escribiste del vaivén de la vida, ¿no? También podríamos hablar muy claramente de que es una sincronía de tu abuelo, ¿no? Porque tu abuelo, como buen gallego, siempre quería volver a su tierra, ¿no?
1: Así es.
0: Y él tal vez no lo pudo hacer al final. En su
1: Mi abuelo murió sí. joven, relativamente, con todavía estaba, ¿verdad?, de 60 años. Y entonces él quería regresar a Galicia y yo, pues...
0: Y dejó ese deseo y, bueno, fue su nieta.
1: Y la única nieta que él conoció fui yo. Porque la única que había nacido, ahorita somos más de 100 nietos los que él tuviera, pero en ese tiempo, ¿verdad? Yo fui la única nieta que él conoció y he estado segura siempre de que él me transmitió ese deseo de regresar a Galicia. No, le digo yo conozco, sí, ya la casa donde él nació, parte de la familia que quedó en Galicia. Entonces, pero estoy, pues, he conocido ya con la publicación del libro, he conocido más familia Robleda, ¿verdad?, que están, pues,
0: en... Relacionadas con él.
1: Sí, que son parientes, ¿verdad?, de hijos, tal vez de hermanos de mi bisabuelo o de mi tatarabuelo, y que conservan el apellido.
0: Sí, sí.
1: Es el apellido de la familia. Entonces he ampliado información.
2: ¿Cuál es el nombre de la familia?
1: Robleda Vega. Uh-huh. O sea, mi abuelo era Robleda Vega. Dos apellidos gallegos, prácticamente,
0: sí, sí, sí.
1: Los dos, ¿verdad? Sí. Robleda de los Robles, de los Robledales, hay hasta un pueblo que se llama Robledo. Uh-huh. Y ahí cerca de Santa Cruz de Carballa, donde era mi abuelo. Entonces viene con los celtas, ¿verdad?, que ponían los nombres de la naturaleza, de los ríos, de los bosques.
0: De los druidas también.
1: Los druidas, sí. Así es. Entonces, sí, sí, ¿no? Son familias que vienen relacionadas, ¿verdad?,
0: de con la mítica esa, Galicia. Sí.
1: Exactamente, la magia.
0: Sí, sí, sí.
1: Todo. Entonces, mi abuelo quería venir a que lo enterraran, él quería morir en Galicia. Y no se enfermó y no pudo regresar. Entonces ya, pues, esa misión como que me la dejó mi abuelo a mí, ¿verdad? Entonces esa sincronía, así que uno no se le explica con las cosas comunes, bueno, ¿verdad?, que uno se conoce, ¿verdad?, pero que debe haber una explicación para eso, tiene que haberla, ¿verdad?, alguien...
0: Bueno, ya lo has transmitido tú con un libro, publicado con un libro donde hablas precisamente de tu abuelo, ¿no?
1: Y mi segundo
0: y es una
1: libro...
0: Manera, él ha vuelto a su tierra y ha vuelto gracias a ti, ¿no?
1: Así es, ya por lo menos queda escrito que eso es algo que los seres humanos perdemos cuando no escribimos, ¿verdad?, porque... Antes la memoria que se transmitió de boca a boca se perdió mucha. Ya después, cuando empezaron a surgir los libros y empezó, pues, a ver la historia ya escrita en documentos, ¿verdad?, de los papiros y todo, ya tenemos un poco más de evidencia nosotros de lo que ha sucedido con los seres humanos. Entonces, así me dije yo un día, no, mis nietos tienen que conocer quién fue su abuela, ¿verdad? Más que todo porque de alguna manera fui una mujer tal vez así controversial en mi país, ¿verdad? Por la política, por la profesión, por lo demás, por todo eso. Entonces yo, pues... aquí está mi verdad.
0: Claro, claro. Y aquí tenemos a una antigua ministra de...
1: Así es, de ambiente.
0: De medio ambiente de Honduras, ¿no?
1: De Honduras,
0: que estuvo en el gobierno y, en fin, son...
1: En un gobierno que podemos decir de los gobiernos que nos han dejado una mala...
0: mala imagen, ¿no?
1: Mala imagen, sí, sino sí. Que un gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento, en uno de los momentos más difíciles del país, ¿verdad? Cuando fue el huracán Mitch, que el país quedó destruido y nosotros tuvimos que reconstruir, levantar el país. A mí me tocó, pues, con el presidente, pero claro, era un gobierno, era un presidente, era una cooperación internacional que nos apoyó, pero todos lo hicimos de una manera
0: realmente. Fíjate, antes hablábamos de fenómenos atmosféricos, de terremotos y de... y de armas biológicas y tantas cosas raras, ¿no? Y tú has estado vinculada con el medio ambiente, ¿no? Así que ahora te encuentras una realidad, realidad palpable de lo que es la situación del cambio climático, entre comillas, y tantos fenómenos raros.
1: Claro, son temas que uno ya se compromete porque ya los conoce y a uno no puede dejar de ser apático esos temas. Uno tiene que ver qué hace, pues.
0: Y por eso tenemos al Xavi, que va a escribir. Él también escribió dos libros, ¿no? Encuentro, fíjate, habla de encuentros, ¿no? Hoy tenemos un encuentro, te has encontrado con Xavi, ¿no? Y es otro escritor que bueno, él a la que ve, detecta alguna sincronía, pues se pone a escribir, ¿no? Y ha traído unas hojas y dice, oye, voy a anotarme lo que me he encontrado durante el día o estos días, porque está permanentemente en alerta, es la palabra alerta.
2: Bueno, yo no sé si alerta, però venen les històries, no? Si vols te'n faig una en directe, a tu i al públic, ¿vale? A la gent que ens escolta, ¿vale? Bueno, recordem, estic a xarxes, Brave Xavi, si algú vol parlar amb nosaltres, pues a la ràdio o aquí. Hi ha un nom que m'apareix molt últimament, que és Tomàs. Vale, és a dir, per exemple, el meu pare, doncs, el cognom era Isant Tomàs. Aprofito també per recordar que el meu avi, doncs, el seu nom era Pere, i ell va ser Sant Pere i Sant Pau, o sigui que felicitava el nebot i bueno, i l'avi. Vale? Aleshores, bueno, el tema és que apareix molt el Tomàs.
0: Tomàs,
2: sí. Sí, m'apareix constantment, no? Llavors resulta que ahir vaig mirar un capítol de Plats Bruts i resulta que hi havia un periquito i el periquito es deia Tomàs. I el capítol de Plats Bruts anava del servei militar. De que el López anava a la mili, bueno, el David Way, i tu i jo abans estàvem parlant
0: de la mili.
2: I pues sí. Me'n vaig anar l'altre dia a veure un mag, i el mag es deia Tomàs. I aleshores, justament quan anem a fer el truc de màgia, o sigui, quan comença la màgia, entra un noi del carrer i es deia Xavi. Dic, jo estic flipant. I aleshores dic, bueno, doncs si se'n parla de Tomàs, anem a buscar Tomàs. Aleshores jo dic, anem a buscar Sant Tomàs. I aleshores dic, Sant Tomàs, crec que hi ha una cosa que ens va dir molt útil, que és que la divinitat estava dintre d'un. O sigui, amb els estats de meditació estava dins. Llavors jo dic, ho trobo bé. I també el fet de que, per exemple, pues, també vaig anar a buscar Sant Tomàs d'Aquino. Dic, què fa Sant Tomàs d'Aquino? Junta filosofia i raó. Jo sóc un professor. Aquest professor, si hi ha un problema de taques de sol, farem servir cremes. Jo faig servir el mètode científic, però que jo faci servir el mètode científic no vol dir que passin coses que no puc explicar. Però no substituiré la ciència per aquestes coses que no puc explicar. Però aleshores dic, bueno, doncs traiem informació. Jo, un dels meus companys d'escriptura, de Letra Heridos, es diu Héctor Daniel Olivera Campos. Va fer un llibre que es diu El Equívoco. El Equívoco planteja la possibilitat de que hi hagi un germà bessó de Jesús, que es deia Tomàs. Llavors, jo no estic dient que tot això sigui real, però em sembla molt interessant que la realitat em proporcioni elements per generar històries imaginàries. O sigui, últimament estic veient el meu nom a tot arreu, el nom de Xavi. Aquest senyor ahir, Carlos, em va enviar una informació d'un professor que farà una xerrada. Es deia Xavi. Llavors dic, no sé què està passant, però estic veient el meu nom, el nom de Tomàs i el nom de Luis per tot arreu. Però al final forma part del meu dia a dia com forma part de tothom, perquè si no, el límit entre la genialitat i la bogeria és molt fluix, és molt suau. Aleshores dic, vida normal, jo tinc els mateixos problemes que tothom, jo tinc que intentar dormir bé, jo tinc que fer la meva feina, jo tinc les meves despeses, vida normal. Són rems per la vida, jo ho veig així.
3: Sí, no? Ara això, per descobrir tot això... Això que tu has dit abans, dintre de nosaltres tenim dos sectors. La part analítica, que el diem l'ego, que això, el sant, aquest doctor que parla tant, i l'altra part, el jo interior. Posa-li el nom. És que això dels noms és molt secundari. Però que hi ha... I si sempre estem lluitant. El problema és que quan el jo interior s'activa, el problema el tens, però ja no t'angoixa. I aquesta és una experiència que no tothom la té. I jo l'explico a la gent i ella està molt interessada i li he donat un paper. Potser si els sobra us donaré també. És a dir, com connectar amb aquest jo interior que no el connectem, perquè ni molta gent de l'Església no el té activat. És a dir, ni té informació. I per això ara jo insisteixo molt en moltes paraules, buscar el sentit per què diuen dimoni, per exemple, aquest dimoni, i que com a l'edat mitjana el van pintar amb aquell cornudo, ferotge i agressiu, i la paraula ve de dimon, que en grec no està el nostre amic professor, sí, com se diu?
0: Mariano,
3: que analitza paraula per paraula. I dimon és el que separa. No és una persona ni res, però ja a mi em ve la gent, per exemple, l'altre dia, abans d'ahir, dice, podria vindre vostè amb aigua beneita o cridar un sacerdot de tota la diòcesi perquè tinc un dimoni. Dic, mira, perquè jo pugui cridar aquest senyor, me tens que explicar molt, no és una... I el problema que té aquesta persona és que ara és molt sensible, i ja té 94 anys, li ha agafat totes les pors que té, les connecta amb el dimoni. El dimoni tots el tenim, perquè és la part de l'ego i la part interior. I ara, mirant una persona en seguida, per quatre paraules que digui, en seguida sap si quina part li domina més. I la part que li domina més és el comportament que aquella persona té. I, per exemple, un jove, hasta els 30 anys, té un sentiment d'enamorar-se i tot això. Però a passar dels 30 ja s'ha acabat això. Vindrà una sèrie de problemes que ara estan investigant per orientar. És que també vaig a un equip de parelles de matrimoni, de gent gran que preparen a gent jove per casar-se. I aleshores hi estan molt interessats, perquè ells analitzen la seva experiència per saber, i han de saber molt més. Perquè si no han tingut una formació d'això, doncs no tenen informació. És a dir, que hi ha dos parts dintre. I el dia, per això, ho has dit molt bé, no es pot buscar. La part interior no la pots buscar. Aleshores, jo el que tinc que treballar és la part física meva. Física no vol dir el cos físic, sinó totes les idees que tinc. I el dia que tot això queda equilibrat, i és el tema que l'estava treballant ahir, del present, passat i futur, que és un tema que ara estic investigant també, perquè i la gent tot el dia estan en el passat. Jo visc amb un grup de gent que no em sentin gaire, que tot el dia estan parlant del passat. Bueno, I és gent que van viure una època, jo vaig viure en una altra situació, i van repetint tots els noms del passat. I no capten la realitat del moment. Perquè avui, per això m'agrada molt el que tu dius, perquè hi ha aquestes sincronicitats, és constant això. És que això és una cosa...
2: És que deixa'm tirar una mica de poesia, d'aquesta poesia que a vegades fa, que has parlat del passat.
3: Sí.
2: Tu estàs en una habitació i que l'aire està molt carregat.
3: Sí.
2: Si obres la finestra, l'aire es renova. Si obres la porta, fa fred. Doncs això és el passat. Si obres la finestra per recordar, renoves l'aire.
3: Sí.
2: Si et quedes a viure el passat, obres una porta i tindràs fred. No et quedis a viure el passat. No t'hi quedis, no val la pena.
0: Per això aquest programa diu una finestra oberta al món.
2: Ben lligat, sí, molt ben lligat.
3: A mi, sempre que jo faig propaganda d'aquesta emissora, però faig això, una finestra oberta al món. Quina realitat hi ha avui? I aquestes realitats, que anem a pitjor? Jo no crec que anem a pitjor. Però que no tenim idea de res, com funciona. Per això, el proper dia portaré aquest de les neurones. Jo, és que jo cada dia surt una cosa, així com tu surt la sincronicitat, a mi cada dia és que trobo tant que ja m'agafa... Ja ho tinc que apuntar-ho tot perquè perdo la memòria, gràcies a Déu. I aleshores descobrim coses noves. I vindran coses més noves. I estem al començament, eh? I encara tot això de la IA i tot això, això és un principi quasi de riure. Perquè el que vindrà ja s'intueix, però no, si no hi ha tècnic, físicament, si no es pot demostrar i demostrar de forma física, no té un valor. Té que vindre en el moment que apareixi la sincronicitat de l'oportunitat, és a dir, una trucada, aquest dia vam parlar amb ella, molt maco, és a dir, la gent té ganes d'investigar, i això hi ha com un nou foc per tots els llocs. Ara, lo popular és les quatre notícies que donen a la premsa, que jo ja les miro per sobre i tanco ràpidament. Vull dir que estem en un futur molt superinteressant.
2: Molt bé.

0: Bueno, pues avui tenim un altre aconteixement, no? En l'aspecte de que ens han trobat aquí parlant d'experiències, de llibres, no? I també ara l'Enric aprofundia sobre el tema més bé espiritual, no? De l'ego interior, no? D'aquesta búsqueda interior que és la solució, no? Quan apareix de manera, diguem, no esperada, sinó que...
1: Tu no busques.
0: Sí, sinó que te la
1: tu
0: trobes.
1: Tu et prepares bé o no bé.
0: Exacte.
1: Això ja no depèn de ningú.
0: Sí, sí, sí. I, bueno, el Xavi també ens ha fet un exemple que també ens ha deixat aquí pensant, carai, no, el Tomàs aquest i el Xavi, pues, surten per tot arreu, no?
2: Sí, no, és que al final per això escriure és una manera de concentrar tot això, perquè si no se't dispersa, se't dispersa. És una manera de concentrar-ho i enfocar-ho, perquè si no és impossible.
0: Sí.
2: Sí, jo aquí també, bueno, pues, un altre tema que volia treure aquí
0: endavant, és
2: un tema des de la hipòtesi, però que és un tema que hi ha llibres com Laura Lane Jackson i altra gent que n'han parlat, que és la materialització d'objectes o trobar un objecte a l'atzar que té a veure amb una cosa que tu necessites. I poso alguns exemples. Gent que, per exemple, olora vainilla de cop. Vale? És a dir, que olora un determinat olor. Gent, per exemple, a mi m'ha passat un dia estar amb unes companyes i veure un bolígraf a terra. Dic, què fa aquest bolígraf a terra davant d'un professor? A mi una companya em va explicar que a la seva habitació s'han materialitzat plomes. O sigui, tal. Una persona que necessita alguna cosa i veu al carrer una fulla escrita amb les paraules que necessita en aquell moment. I jo tenim una amiga, Silvina Cecília, que un dia es troba al carrer una carta d'Horus. Jo, des del punt de vista de la ciència, el rei d'Horus.
0: Ah, perdó, ja.
2: Tenia, bueno, estava en temes de diners i apareix el rei d'Horus. I jo què sé, pues, jo un dia pues, anava a una escola a Vilanova i veig que ha escrit a Vilanova i la Geltrú, sí. I veig que ha escrit al terra "El camino del mar empieza aquí". Evidentment, pot ser casualitat, pot no ser-ho. Hi ha un destí, un univers fora de la nostra vida terrestre que té la capacitat de materialitzar les coses, que té la capacitat de fer que passi alguna cosa perquè t'ajudi? Jo no ho sé, però quan una cosa passa tantes vegades et dona que rumiar, però evidentment això no treu tota la feina que has de fer tu amb el dia a dia i que si estem aquí és per algun motiu. Però, ostres, jo no pensava mai que estaríem a una ràdio parlant de la possible materialització d'objectes o que et trobis aquell objecte que necessites en aquell moment. I hi ha, bueno, hi ha actors que ho han dit. Anthony Hopkins va dir, necessitava un llibre per fer un guió, i es va trobar el llibre al metro. O la famosa incidència de l'escarbat d'or de Carl Jung. És a dir, i aquestes històries no les viu el Xavi tothom, les vivim tothom, però és que són sorprenents. Materialització d'objectes en el moment que els necessites. I és com les ha viscut.
0: Perquè això de materialització, clar, és...
2: Materialització o trobada? Trobada.
0: Pot ser algo màgic, però en el fons moltes vegades hem perdut un objecte i ens hem oblidat, i el dia menys pensat el retrobem, no? També, pot ser. I a vegades el busquem i no el trobem, no?
1: Jo estic totalment d'acord. Jo he trobat una medalla d'or i una cadena d'or al mig del carrer de la Diagonal, imagina't, el creuar, i estava quasi una mica enfonsat ja, i el vaig agafar i cada dia trobo alguna cosa. Avui he trobat una goma que no és aquesta, i jo miro pel carrer perquè no vaig pensant, la gent la veus que van pensant, no, mirant el seu telèfon, sinó vaig mirant. I trobes un rubí, he trobat també.
0: Carai.
1: Sí.
2: Ostres, t'haurem de seguir.
1: Sí. Un rubí petitet així, i li he posat un icono rus i li he posat allà enganxat. És a dir, i el que jo, a mi, ja, per mi és molt normal, busco un tema o així, i com jo tinc bastants llibres, no? Pues agafo el llibre així.
0: A l'atzar.
1: I és el que estava buscant.
0: I quan obres la pàgina, obres el llibre, et surt una pàgina que et dona algun missatge, no?
1: Sí, sempre. I per exemple, què aconsellar una persona deprimida, que molt deprimida, que va vindre l'altre dia? Doncs obro i vaig trobar. I ara ja li he fet la fulla i un dia li anirem a parlar i li vull donar una fulla que descriva com salir de la depressió, que és un muntatge que es fa un mateix. Jo tots aquests escrits, jo no escric res. Jo transmeteixo parlant i estan present als llocs. No fa falta que hi escriure, jo trobo que és molt interessant, perquè mira, gràcies a això jo trobo els escrits el que jo busco, no? Però és que ja, per mi ja m'és tan normal que ja ni dono importància. Arribo aquesta tarda a casa meva, obro el llibre i mira, aquest llibre, no, aquest va interessar el tema aquest i vaig agafar. Dic, sí, no existe el passat ni el futur, solo el presente. Però la majoria, entonces, això he trobat fins aquí. I després miro una mica més i trobo el aquí i el ahora, la única realitat que existe. I entonces explico, aquí està, però no està escrit per mi, sinó està copiat del llibre. A vegades retoco alguna cosa, però vull dir-te que hi ha...
0: Trobes missatges, vaja, però, sense buscar-ho.
1: No, jo, una cosa que em ve al cap, en seguida trobo alguna connexió. I en canvi hi ha gent que diu, estoy buscando y no encuentro nada. Digo, no encuentro nada porque te voy a dar una bofetada. Li dic, que m'apreci a un amic. Dice, porque es que tú buscas lo que tienes en la cabeza y lo que buscas está fuera de tu cabeza. Però t'has de posar en una actitud receptora, que és el que jo explico i ensenyo i la forma. I el moment que això... Per això no es aconsegueix avui per demà. Això has de repetir. I un dia, per exemple, jo no he estudiat anglès. Però mai l'he deixat d'escoltar-ho. I un dia, que em vaig sorpresa, el primer que es va sorprendre és jo mateix, que em sortien les paraules sense cap esforç. Aquesta setmana han vingut 4 persones... que un nen de 8 anys que ara té 14 més alt que jo, amb la seva germana, el seu pare, la seva mare i un tiet, tots han vingut i hem estat 2 dies allà parlant
0: de l'estrangeria dels Estats Units.
1: Sí, aquests eren amics meus. Quan jo anava allà, baixava de l'aeroport, em venien a buscar, i entonces allà tenen, al viure en cases separades, no en apartaments de pisos, que és diferent, les cases, els veïns s'ajuden uns als altres. De forma que jo, allà en aquella casa, la matriarca, o sigui, la senyora que jo vaig conèixer, era d'origen, però ella ja era... parlava anglès. Va néixer a Espanya, però fue a Estados Unidos, i entonces aquest senyor, pues, aquesta senyora m'acollia sempre. Jo l'escoltava, parlava, venien els fills, i tot, i si no tenia lloc un dia a casa seva, perquè no era gran, pues la veïna ja va tenir una habitació, és a dir, ja es autovigilaven una mica una casa amb l'altra, si veien alguna cosa estranya. I que aquesta gent ja farà 30 anys que ens coneixem. I aquests que van vindre des de... Ara són 9 anys.
0: Llavors pots dir que quan et comunicaves amb ells et venia a l'anglès d'una manera natural.
1: No. Va ser aquí que un dia, com jo sóc el tour turístic de l'espasa de Sant Ignasi, que ja té aquí aquest l'espasa, ja faig el tour. Y entonces, parlo y dice, pero ¿de dónde es usted? Where are you from? Creo que soy americano. Digo, no. Però com em surt, hi ha gent que sap molt més anglès que jo, però no tenen facilitat de parlar. És que al parlar, ara estan fent sessions de 3 o 4 mesos i pots parlar l'idioma que vulguis. Ja, però l'anglès s'ha d'escoltar i fer imitacions. Perquè quan tu parles un idioma... has de parlar sempre amb la entonació d'ells, no la teva.
3: Sí, why not?
1: Digues, per favor, bona nit en anglès, que és good night, no? A veure, digue-ho.
3: Good night.
1: No, good, s'ha de massacar una mica la paraula. Good night, how are you? I jo dic, què quiere decir how are you? La mare que et va parir... Ai, perdona, que m'expresso massa.
2: Em fa gràcia perquè aquesta frase catalana a l'anglès no té traducció, però bueno... No,
1: però has de fer l'entonació. Escolta, te trobo molt bé. Veus, aquí faríem aquesta expressió. Bé, però en anglès, you look beautiful, no? És a dir, s'utilitza, però això surt sense fer cap esforç.
2: Perquè és la demostració més gran d'ensenyar anglès sense saber anglès. Sí,
1: sense estudiar-ho.
2: Sense estudiar-ho.
1: Es pot parlar, i vaig jo un nen petit, escoltant el pare i la mare, i un dia aquell nen parla i no sap gramàtica de res d'anglès.
2: Després de les notícies podem seguir parlant de les pàgines, perquè el tema aquest d'obrir pàgines, jo creia que estava sol, però veig que no. Veig que hi ha altra més gent que obre pàgines i li passen coses. Ja.
1: Sí, parlarem
2: de les pàgines.
0: Ara ho has dit, eh? Bueno, ara no marxeu perquè tornem, eh? Tornem i tornem amb el Xavi, les seves sincronies i moltes més coses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Al final del procés de regularització de migrants ha coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros, segons dades de l'executiu. Sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. A més, destina prop de 30 milions d'euros als programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials. Escoltem Pedro Sánchez, el president del govern.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: Diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
3: Les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones amb situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: I l'Ajuntament de Tàrrega ha tancat aquest dimarts les piscines municipals per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'incident registrat a la piscina gran obliga al tancament provisional de les instal·lacions fins dimecres, un cop s'enllesteixin les tasques de neteja i desinfecció que preveu el protocol. El consistori tarragui ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar aquests fets que suposen un risc per la salut pública i, a més, tenint en compte que aquests dies fa molta calor i suposen un bon refugi climàtic. I a Vilafranca del Penedès, 200 persones han manifestat en suport als treballadors de Wala després d'un apropament de posicions a l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en fabricació de taps d'ampolles manté l'ERO que afecta 82 dels 87 treballadors. I les nits de jazz a Platja d'Aro han presentat la 29a edició, que començarà aquest 3 de juliol. Es podrà gaudir durant cada divendres de juliol i també a l'agost de 9 concerts d'artistes locals, nacionals i internacionals.

0: Informació local.
1: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'espurna de l'enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'Associació de Veïns de la Granja. El dissabte al matí a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes, aquest dissabte també, a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 7:45, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 7:45. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7:00 PM amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a l'escola a la Pont de la Cadena, de 5 a 8 cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. I la farmàcia de guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
0: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bueno, pues aquí estem amb el Xavi, no? I amb aquesta sincronia de que, en fi, estàvem parlant abans, quan ens prenien un orxat aquí, sobre el futur de la vida, la guerra, el destí i les conseqüències. I mira, el Francisco ens ha tocat molt d'aquest destí, d'este destino maduro, que a vegades és inevitable, no? Hay causes que, bueno, que la vida, por más de que uno se empeñe, pero al igual esa dificultad que tenemos cada día, pues la necesitamos para superarla, ¿no? Hay problemas en la vida que son muy difíciles de solucionar, pero se nos vuelven a presentar una y otra vez para que podamos sortearlos definitivamente o enfrentarlos, ¿no? Y las sincronías también tienen mucho de esto, ¿no? A veces hay problemas que se presentan y, caramba, y se vuelven a repetir, porque... Tu has tingut més d'una vegada una sincronia repetitiva constantment? Bueno, allò que dic, ostres.
1: Sí, per exemple, ara imagina't, eh? Jo pues, he vist un cotxe amb la meva data de naixement aquí davant de la ràdio.
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, bueno, estava mirant que últimament m'ha pres molt la meva nova data d'anar, bueno, l'aniversari, que va ser la setmana passada, com vaig comentar, i aquí els dos companys estaven parlant d'una muntanya de Javier, no? Estàvem parlant de la muntanya de Javier, i quan jo acabava de dir que veia el meu nom de Javier a tot arreu, aleshores, clar, és que ja ni esperem. I amb l'article aquest que ha obert l'Enric, hi ha, pues, la meva data actual. Aleshores dic, això ja és... Sí, esto es un escándalo. Esto es un escándalo.
0: Vols dir que la data de naixement i tot, aquí?
1: No, l'edat. Sí, sí, aleshores dius, ja en directe, ja ni esperem a que vagi cap a casa. Si això ja és... No, i el que volia dir abans del tema de llibres és que a mi m'ha passat, jo què sé, jo el llibre... Bueno, aprofito per dir, recordo la gent, jo soc profe, revisant.cat, i jo faig unes classes i tinc una trajectòria que ajudo la gent a estudiar i a fer. I, evidentment, allà no entro en sincronies ni en senyals. Jo explico les derivades, les integrals, i preparo la gent per la universitat i tinc una trajectòria. Sí, vale? Sí. I aleshores, perquè la gent dirà... És a dir, això senzillament és una cosa que m'ha sortit com un extra, que sempre dic pues, que em camuflarem algun pseudònim, perquè a vegades, malauradament, ho diu aquí el company Héctor Daniel Oliveira, l'efecto Mateo. Jutgem les històries no per la història en si mateixa, sinó per qui la diu. I crec que això a vegades és injust. O sigui, jo, per exemple, aquesta història d'un llibre, vale, que volia comentar, jo vaig escriure un llibre que es diu Esto es cuántico, o sigui, Esto es cuántico, Encuentros 44...
0: Aquesta va ser l'última publicació perfecta, no?
1: Sí, la gent ho han dit moltes vegades, només tenen que posar el meu nom a internet, Xavier Isan Méndez, i està l'entrevista que em van fer Nueva Humanidad Televisión, que aprofito per recordar que Nueva Humanidad Televisión és un... parlen de temes molt interessants.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs el tema és que allà hi ha moltes històries. Llavors jo un dia agafo aquest Esto es cuántico, plantejava que les històries que jo anava vivint, anava a un bar on hi havia un senyor que es deia Fulgencio. I a Fulgencio li explicava totes les històries, no? Amb ell i els seus amics. Vaig entrar amb una paranoia que em vaig divertir molt. Vale? Doncs resulta que un dia agafo un llibre de l'escola, El paciente impaciente, de la Boticària García, i obro una pàgina a l'atzar i en aquella pàgina estava escrit Fulgencio. I dic, what's this? Després vaig tornar a intentar trobar el Fulgencio i ja no el vaig trobar. I ell ho sap, que hi va haver un dia que estàvem uns quants que ens vam trobar i vaig obrir un llibre per la data de naixement de la Eli, vale? Eli Bautista León. I resulta que va ser un dia, te'n recordes, Carlos, que teníem un gos especial, el gos de Silvina, que gairebé se m'escapa. Aleshores, obrir una pàgina per la data de naixement d'una persona, això no ho valoren. Un gos que valia 3.000 euros, això sí. Aleshores, a vegades et trobes que hi ha històries que la gent no te les entén. M'explico. Hi ha qui et mira i no ho entén, perquè no està a la freqüència, hi ha qui diu, esto es normal, i hi ha qui et mira d'aquella manera. Abans em parlaves de l'alumnat. No puc parlar amb els alumnes d'aquestes històries, perquè no les entendran. O sigui, només podré parlar amb qui tingui la capacitat de sorpresa. I no podré parlar-les. Les hauré d'escriure, com estic fent. I a on portarà això? No ho sé. Però sí sé que hi ha un punt que dius uau, hi ha un punt que dius terra. Perquè la gent o no t'entén, o diu que és normal, dius, no és normal. Si tu consideres que és normal, per mi no ho és, obrir una pàgina i veure el nom d'una persona que ha fet un llibre. Sé que és una cosa del destí, no sé com funciona, però sé que funciona. Si tu abans estaves parlant de l'interior, a l'interior li han donat molts noms, subconscient, acàssics, somnis... Llavors, és aquella part nostra que és la que en realitat dirigeix tot això i que ens permet arribar a extrems que si no, no arribaríem. Quants científics han convertit les coses a través d'un somni que han completat una història? Sí, sí, sí. Perquè han entrat en un món. Com és aquest món? No ho sabem. Som nens, vull dir, portem 2.000 anys i som nens d'una història que només tenim una part. No la tenim tota.
2: És que el temps de 2.000 anys a nivell mental no és res. És com fer un soroll així. Però en el món analític o racional, perquè tenim la cultura romana de por qué, para qué y como qué, aleshores això fa que volem saber. I no s'ha de saber, s'ha de saber estar present. Per això, al punt central, molta gent tu veus, jo quan pujo al metro, o molts van amb... Ara he vist una persona amb un llibre, però no és gaire, no es veu gaire. Però la gent no està present. I jo tampoc miro la gent. Els miro de reull, com ara puc mirar aquí, veus? Estic mirant, però no miro fixa, perquè no es pot mirar una... En canvi, a Orient, es miren i estan mitja hora... I des d'allà, les pel·lícules que tu veus orientals, de Corea i així, són maques, però sempre el mateix, la potència de la categoria i els diners que tenen. I tot el demés ja no quasi compta. Totes les pel·lícules tenen el mateix sistema. I quan riuen diuen ja, ja, ja. Això és la traducció per a nosaltres, que ells emitiran un so. Sí? Però sempre és el mateix, domini d'uns contra els altres. I això sí, el que té la categoria o el nivell o l'economia, aquest és el que mana. Avui dia, aquestes pel·lícules són antigues, però es veu això, i sempre estan així. A mi m'agraden perquè li estan donant ofensives amunt i es queda així sempre. I també que nosaltres, si ens rebaixen una mica... ens posem, quasi l'ofegaríem aquella persona. En canvi, ells aguanten, perquè tenen aquest, un altre estil de vivència. Per això aquí tinc aquesta fulleta de sincronia que vaig trobar, perquè veig... Ja. Com, és de l'altra vegada que vas parlar, i doncs jo vaig mirar i vaig trobar això... Perquè sí que hi ha una... Per aquí, mira, ja diu d'advertència, d'oportunitat, però monitores, somnis, pensament, de manifestació, de confirmació. I es fa força interessant. Tot aquests temes ara són de màxima actualitat i la gent té molt d'interès. Ja he preparat el meu programa pel curs vinent, perquè això s'ha de fer amb un any d'antelació. I l'altre dia vam acabar de celebrar-ho, es van trobar tota la gent i llavors vaig repartir el nou programa. Però no poso mai el tema, sinó que el tema depèn de l'estat d'ànim que jo estic en aquell dia. Jo tinc molts temes. I aleshores jo dic, però mira, aquest és de l'oportú. I llavors jo busco.
0: Jo veig que esteu tots molt sincronitzats, no?
2: Sí,
0: sobretot
2: sí.
0: Amb aquests temes de l'esperit, no? De la persona, del sí, caràcter, sí.
2: Que molta gent que tenen un nivell molt elevat cultural, però estan tancats i tenen la seva... Per això, a la fulla que avui, ara quan arribi, faré una fotocòpia de les comunicacions de les neurones amb els noms que oficialment es reconeixen. I diu que és una confusió. És jungle in my room, com tu ho dius molt bé.
0: Bueno, i això, mare, jo t'he preguntat, mira...
2: Dintre d'un és com una selva.
1: Que la gent no ho veu, però està fent servir el que estic escrit a la camiseta per comentar. Llavors jo creia que el de les camisetes era allò, que llavors m'estàs traient l'exclusiva de parlar amb camiseta, de parlar amb llibres, però bueno, benvingut sigui compartir, que no competir, que és el que em vaig trobar una vegada igualada dos dies després d'haver-ho dit. Sí, sí, molt bé.
2: No, i és que dintre d'un és com una selva que rum és a l'interior de la persona. Sí. I a veure, és així o això, i la gent, i encara que tinguin carreres i títols, en el fons, quan parlen de la seva interiorització, són pobres desgraciats. I en canvi d'informació, són excel·lents i sorpressius, són nous, novetats. Però la gent pateix avui dia molt. Però això no s'escapa a ningú. Pares, mares, fills...
0: Yo te quería preguntar, Xiomara, de este libro que ahora estás escribiendo, que es la segunda parte, ¿no? De Celebra bien de la vida, ¿no? Caramba, ¿no? En tu primer libro, ¿qué es lo que te llamó a ti más la atención para, digamos, para llegar a escribir lo que escribiste? Es decir, ¿de dónde vino esa inspiración? Vino por tu abuelo, pero también a medida que ibas escribiendo, ¿qué sentías en ese aspecto? Porque...
3: Bueno,
0: porque para llegar a reunir tantas fotografías, tantos recuerdos y tanta investigación, ¿no?
3: Ok, creo que algo fuerte ha sido que soy parte de una familia que no era la típica familia del papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Nosotros éramos, pues, mi papá y mi mamá se separaron y yo fui criada por mi abuela, por mis tíos, por mi mamá, o sea, una familia que realmente daba mucho apoyo entre nosotros, y entonces por eso es que ahí, digamos, somos tantos, ¿verdad? Mi abuelo tuvo 16 hijos en Honduras.
0: Caramba.
3: Entonces,
0: vaya gallego, ¿eh?
3: Ah, gallego,
0: no,
3: sí.
0: No paraba, ¿eh?
3: Tuvo 16 hijos y sí. Me crié, pues, en una familia, pues, así grande, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, había tal vez toda información. Y
0: pero todo es bien llevado. Lo importante es que era una familia.
3: Así es, que sí. Nos apoyábamos, mis tías, o sea, yo viví en varios entornos familiares, ¿verdad? Ya, no solamente con mis padres, sino que con mi abuela, con una tía con su esposo, y después con otro tío y su esposa, y así.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Entonces,
0: sí.
3: Bueno. Por ahí creo que
0: cerca,
3: hay una
0: cerca, ¿no?
3: Riqueza, ¿verdad?, sí. De una familia así, ¿verdad? Entonces que yo sentí de que tenía que mostrarle, dejar escrito quién ha sido nuestra familia, ¿verdad? Y entonces, claro, el origen de mi abuelo, que llegó, un gallego que se casó con una hondureña, sí. Y que de ahí, pues, vino esa familia. Pero de ahí otra razón fue que cuando yo fui funcionaria en Honduras, creo que cuando las cosas se hacen porque se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces se crean, digamos, muchos intereses, se afectan. Entonces, de alguna manera, pues, en las decisiones que se tomaron en el gobierno que yo estuve, ¿verdad?, afectamos intereses económicos de los, ¿cómo se llama?, ahorita con el tema de energía se ve en todas partes, ¿verdad?, con esos temas. Entonces, para abaratar los costos de energía tomamos ciertas decisiones, y eso a mí me llevó a tener consecuencias, por ejemplo, cuando dicen causa y efecto, ¿verdad? Siempre hay un efecto. Entonces me llevó a tener consecuencias que me persiguieron en la parte, ¿cómo se llama?, de que me querían hasta meter presa, ¿verdad?, porque les
0: afectó. Habías tocado intereses que no convenían.
3: Exactamente, había tocado intereses. Entonces, a veces mis hijos me decían, mami, dicen que te van a meter presa, ¿verdad? Que salía en las noticias, ¿verdad? Entonces, claro, me tuve que defender, ¿verdad? Me tuve que defender con el presidente, me apoyó para, ¿verdad? No, él durante el ejercicio del gobierno y después también para que yo, pues, me dice, es una persecución política, me dice, ¿verdad? Porque eso sucede cuando pasa de un gobierno de que más o menos podemos decir que nosotros éramos centro izquierda a un gobierno de derecha. Entonces hay siempre persecuciones políticas, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó vivir esa experiencia. Y entonces yo, pues, algo que pienso, ¿verdad?, de que yo siempre les decía a mis hijos y a la gente, que mi familia, a la gente que me quería y que se preocupaba, ¿verdad?, mi esposo, que iba a salir bien porque no debía nada. Digo, todo lo que hice, lo hice, que es algo que en ingeniería lo aprendemos, ¿verdad?, técnicamente viable, económicamente, ¿verdad?, factible, ambientalmente sostenible, socialmente también. Entonces les digo, todo lo que se hizo se reunió con todos esos aspectos, ¿verdad? Y estoy bien segura de que tenía los equipos de trabajo para que eso se hiciera de esa manera, así que no te ilegalmente también, ¿verdad? Entonces le digo, no tengo ningún temor, lo que pasa que andar demostrando ese tipo de cosas en los tribunales y todo,
0: claro, quema mucho, ¿no?
3: Me tocó más de 20 demandas, claro, ¿no?, que tuve que solventar, ¿verdad?, en los diferentes, en lo penal, en lo civil, en lo... Entonces, para mí escribir es decir realmente lo que pasó, porque puede ser gente que en alguna medida ha quedado gente con la idea, es que ella estuvo ahí cuando se dieron los... permisos de lo de una compañía minera, ¿va? Entonces les digo, yo no di ninguna concesión, las concesiones ya estaban, me tocó, les digo yo, ir a controlar que
0: lo ya estaba ya adjudicado,
3: que lo hicieran, le digo yo, ambientalmente sostenible, le digo yo, pero es un proceso que lleva un montón de años, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, pero ya me señalaban a mí que yo era la que había dado los permisos para que la minería se pudiera hacer, bueno, por ahí. Entonces, de alguna manera, esa controversia...
0: Eran experiencias que te tocaba, que has tenido que pasar.
3: Exactamente, les digo, yo no fue porque yo quise, sino que me tocó enfrentarlo, porque los procesos que le llegan a un ministerio tan complejo como es el ambiente, ¿verdad? Son así, ¿verdad? Entonces no llegan porque uno los quiere, llegan porque estuvieron, ¿cómo se llama?, en interés de otros, ¿verdad?, que querían los permisos, que querían esto. Entonces, y a mí me tocó, pues, llevarlos a cabo.
0: Recibir los palos, ¿eh?
3: Entonces, exactamente. Entonces, claro, pero ya escribir eso, ¿verdad?, con lo que realmente pasó, yo creo que es una... históricamente para mí es un deber mío, ¿verdad? Así cualquiera es. Cualquiera
0: una obligación
3: que
0: moral.
3: Exactamente, para los míos y para... Y al principio pensé solo que era como para mis hijos, ¿verdad? Pero después dije yo, no, esto es para todo el mundo.
0: Muy bien.

0: Bueno, pues aquí estem avui parlant de sincronies i escoltàvem pues, tota la sincronicitat que la nostra amiga Xiomara ha tingut des de que va sortir d'Honduras amb el seu llibre El vaivén de la vida i les experiències que ha tingut aquí a l'arribar a Catalunya i ara pues, a Ejea de los Caballeros, a on té la seva residència, no? I tenim aquí el Xavier pensant, carai, no, estic rodejat aquí de gent que també té tantes històries que segur que ja estem connectant cables i bueno, i sembla mentira, no? Però tot això que ens rodeja, que ens envolta, ens afecta, no? D'una manera o altra, no? Els problemes de les altres persones moltes vegades no li fem massa cas, però ens arriba, no? Segurament més d'una persona, i tu que treballes amb alumnes i famílies, carai, quan t'expliquen les situacions personals o del nen o de la nena, dius, ostres, bueno, això no m'afectarà perquè jo sóc el gran tutor o professor, però t'arriben, no? Llavors aquesta és una altra sincronia inesperada, no? Moltes vegades, no?
1: Sí, a veure, jo som humans i jo porto, doncs, per exemple, el tema de l'energia. Quan tu tens gent al davant, d'alguna manera perceps la seva energia, no? Jo sempre dic, li anomeno l'experiment impossible. Explico, és un experiment que jo crec que podríem intentar dissenyar, que és agafar quatre aules d'una classe i llavors que en aquestes quatre aules posar alumnes a les quatre aules i que només en una hi hagi un examen. Jo crec que si entrem a dintre, d'alguna manera notarem com una energia negativa que dirà, aquesta és l'aula de l'examen. Aleshores, jo d'alguna manera el que crec és que percebim l'energia de la gent, però a vegades també és una suma, quan parlen, com expressen la cara, i aleshores pues, a vegades hi ha com a intuïció de parlo més amb aquesta persona o no. I a vegades també el que passa és que la gent és molt sincera amb tu i no saps per què. O sigui, jo he tingut gent que m'ha explicat coses, dic, pues, si m'acabes de conèixer. I m'ho explica, no? Aquella frase, jo no, ja sé que no eres psicòlogo, però... I jo, vinga, dispara. I t'expliquen històries molt, molt potents. I a mi una de les coses que m'ha passat, per exemple, amb una persona és que m'està explicant una història i passa pel davant una furgoneta que diu Milagros. I aleshores dic, d'alguna manera, quan les coses fem bé, l'univers t'ho diu... I si les coses no les fas bé, no et preocupis que la vida ja te les tornarà. Vull dir, o a vegades és el propi sistema, però sí que percebem l'energia d'aquesta gent. I jo he parlat, m'han dit històries molt personals i històries que dic, necessito un psicopedagog al costat perquè és una història forta. O quan algú se li mora un parent, doncs jo li dono la meva visió. O sigui, agafar una persona, un alumne, ostres, em sap greu, t'acompanyo el sentiment, ai, no som res. Això no és manera de tractar les persones. Llavors, jo crec que des de les creences que tenim podem tractar les persones. Siguis ateu, siguis el que siguis, però crec que s'ha de tenir un respecte i, evidentment, nosaltres creiem que estem de pas i això fa que tinguem una visió de la vida que un altre no té. No ens fa ni millors ni pitjors, ens fa diferents, crec jo.
2: No, aquesta... aquesta comunicació que tu dius, jo l'experimento quan jo parlo davant del públic, capto la vibració del públic. I aleshores se m'obre per dintre, però jo no controlo tot això, sinó que t'has de deixar portar. I això passa quan parles amb persones. Jo li vaig ensenyar, va vindre un dia a veure'm, i havia, tenim molts petits despatxets per 4 o 5 persones, perquè el que interessa és que la gent pugui vindre amb llibertat. Per això quasi tots tenim molta gent que es ve a visitar. I s'ha d'escoltar i no donar una solució, perquè la solució la té que donar ell mateix, la persona que té el problema. El que necessita, que a la família seva no l'escolten, no li fan cas, o un jove, si tu l'escoltes aquella persona arriba un moment, al moment que hi ha la vibració, hi ha també l'ajuda. Ell no fa falta que jo li doni la solució, perquè la té que veure la mateixa persona, perquè si no és com una imposició, el que no s'ha de fer mai. Per això Jesús mai imposava res. El que vulgui vindre a mi, que vingui. Però nosaltres no. Hem de seguir la idea del que porta. I per això diria, avui falla molt els caps, diríem, no de gobierno, però falta els líderes que animen a la gent. No hay líderes. Es decir, pero líderes no de poder, sino de comunicación. Uh-huh. Esto no hay.
3: Es que un presidente tiene que ser estadista. Si no es estadista, sucede que es cualquier caudillo, cualquier persona que no realmente conduce, ¿verdad?, a las cosas que yo me, ¿cómo se llama?, siento que formé parte de dos gobiernos con dos estadistas de los mejores que tal vez ha tenido el país, ¿verdad? Entonces eso es diferente a que una persona no. Y en su parte personal, ¿verdad?, son, ¿cómo se llama?, personas con ética, con valores, entonces supieron transmitirlo, ¿verdad?, y que no le iban a permitir a nadie la corrupción, ¿verdad?, que eso es lo que ahora pasa, ¿verdad?, que de ahí hemos caído como país, hemos caído en manos de los narcotraficantes, ¿verdad? O sea, es que Honduras ha tenido hasta presidentes presos en Estados Unidos por narcotráfico, y entonces pasamos a otra etapa, y definitivamente
0: el mundo está en otra etapa.
3: Y ahora el que manda es Donald Trump, es el que decide en Honduras. No decidimos nosotros, los hondureños, quién nos va a gobernar, sino que decide Donald Trump, y deciden ellos las cosas que se están. Entonces, ya la política, entonces yo dije, yo no, ya no me gusta ese tipo de trabajo que uno pudo hacer en la política, que era para servir, para desarrollar, ¿cómo se llama?, como ustedes, para la evolución natural que va teniendo una sociedad y que uno forma parte de ella, prácticamente se interrumpió.
0: Ha dicho la palabra clave, el servicio, ¿no?
3: Así es.
0: Un político es un servicio a los demás.
3: De nosotros, los que entramos a la política para servir, lo pudimos hacer. Sí. Desde ahora eso ya casi no es posible, sí, ¿verdad? Porque ya hay otros elementos ahí que juegan.
0: Pero bueno, volviendo aquí al Xavi, ¿no? Que él sí hace un servicio, porque claro, trata con alumnos, trata con padres, ¿no? Y además, con estas sincronicidades que él tiene, ¿no?, a diario, él mismo se hace como una autorretrospección diaria de pensar, en analizar como, no como un ser humano normal, porque yo veo muchas cosas cuando camino o voy en un coche, al igual no me fijo, no observo tanto, pero seguro que se fija en cada detalle, que al igual puede parecer insignificante, porque claro, si tú observas cuando vas caminando, ves muchas cosas, ¿no? Como decía aquí Enrique, ¿no? Ves cosas, pero no las observas,
3: Y cosas que tal vez le entraron a uno, que no, uno pero no, al igual, no se dio cuenta.
0: Ese pajarito que va volando y que va de rama en rama y que de repente baja al suelo y picotea, y bueno, oye, ¿qué hace ese pájaro por ahí? Al igual tú lo observas, ¿no? Y ahí te detienes un poco, ¿no? Pero no le das importancia, y al igual sí tiene mucha importancia, ¿no? Aquestes petites coses són les que tu, Xavi, t'has trobat moltes vegades.
1: Que bueno, dius, jo el que veig és que les coses no, ara no les busco. Em venen, també, a veure.
0: Això vull dir, no?
1: Ja no les busco. És igual, no cal que ens busquis, que vindrem igual. Vull dir, jo que sé, aquí l'Enric m'ha donat aquest article que parla d'espiritualitat i numerologia. Dintre la matriu de Déu de Willy Olsen hi ha una cosa que juga molt bé amb la numerologia, que és que, em sembla que ho vaig explicar, agafa la taula de multiplicar i, per exemple, si 4 per 4 són 36, doncs fa 6 més 3, 9, i genera tot un quadre. Amb aquest quadre, al centre hi ha el 27 i el 72. El 72 és el nombre associat a Déu. El 27 és el mirall. Aleshores, jo aquestes històries, clar, ja és una manera de viure diferent, però ja no les busco, perquè, a més a més, jo no tinc una feina, tinc una ment...
0: Te les trobes.
1: I jo me les trobo. Jo què sé, aquí m'heu posat una de confirmació. O sigui, l'Enric ha posat aquí tipus de sincronies. Una sincronia de confirmació. Doncs jo un dia faig una xerrada, veu un senyor, Paco Juan, que la seva filla té síndrome de Rett. Tres dies més tard em trobo al gimnàs una persona amb una camiseta que posa síndrome de Rett. Això és el que aquí li ha denomenat confirmació. Advertència, doncs estàs llegint un diari, veus unes necrològiques i en aquell moment passa un cotxe a la funerària. Pues és una manera de dir-te, cuida't una miqueta, que immortal no hi ha ningú. Oportunitat, estàs somiant i aleshores somies en una farmàcia i el dia següent et truquen per una farmàcia. Premonitòria, un dia ve una companya al teatre, ens parla del Louvre, un dia més tard surt una notícia que havien robat el Museu del Louvre. Manifestació, doncs vinga, em poso una vinculada aquí. Recordeu el dia que el tècnic de son no hi era, que hi havia la companya que es deia Elisabet, i que jo vaig veure Elis, i va ser el dia que vam entrevistar Eli Bautista. Que aleshores una de les coses que em diuen és que vas molt ràpid, de ment. Si jo acabo de fer...
0: Tot lliga,
1: I per això ho has de saber, Parar, fluixar, i preguntar-te per què passa i dedicar-te a la teva feina i dir, no sé on em portarà, però em portarà. Unes coses que em diu gent que en saben molt, quan tanques una finestra n'obres una altra, és a dir, no busquis, perquè quan no busquis és quan trobaràs. No busquis, si no busques no, és quan trobaràs.
2: Jo això ho experimento constantment. Has d'estar alerta. No sé si t'ha passat, però a mi ja m'ha passat moltes vegades que a l'última, a les 10 de la nit, busco una cosa a l'ordinador i que no em surt. Però m'aixeco al dematí i estic en un moment de silenci i em surt quasi inconscientment i solvento els problemes aquests. Però això s'ha d'experimentar cadascú. L'actitud és d'escoltar, no imposar res, perquè el que s'ha d'evitar és la imposició. Però com avui els que manen miren els seus interessos, jo ho dic i ho justifico jo, i no miren el bé de la situació o de política o de la gent, sinó que miren que ells no baixin de nivell. Però bueno, això crea una crisi perquè no els hi surt de dintre, perquè l'ego és el d'ells i no mirant les necessitats externes davant d'un... A mi m'ha passat que ara em porto la llibreta meva amb alguns apunts i arribo m'assec per poder donar la conferència o la xarra i en aquell moment no ho tinc. Entonces ja em deixo portar. I la gent diu, oh, és que avui ha estat molt bé vostè el que ha dit. I jo dic, i se m'ha oblidat els apunts a fora. Vull dir, que, però per tindre aquesta calma s'ha de practicar el silenci, que jo ja li he donat unes tres paraules a ella amb una estampeta, que no en tinc més, ja portaré. S'ha de dir al dematí i a la nit, tot el que em passa no és de ningú, és jo. El meu, o accepto no la gent el que accepta el que li va bé, el que li va malament no ho accepta, i aquest és l'error. S'ha d'acceptar, el cervell no distingeix si és bo o és dolent. Jo accepto el que m'agrada i el que no m'agrada. Energia, jo ho dic, energies positives i energies negatives. Per què ho accepto? Perquè això és del meu cervell, no hi ha altre cervell al costat. Segona i tercera, i permeto que se me'n vagi. I això s'ha de repetir al dematí i així un moment de tranquil·litzes i a la nit, però s'ha de dir i oblidar-se. I després de molts mesos, un dia tens un disgust, fas aquesta pregària i aquell disgust que tens, perquè el tens i el disgust dius, és que jo tinc raó, desapareix. I veus el problema, però ja no t'angoixa i, per tant, et dona energia de saludable pel cos i a vegades veus la solució. Però la gent la vol immediatament, perquè tot és, quan més ràpid, millor. I aleshores això no funciona així.

0: Bueno, pues ja estem a la recta final, no? Encara tenim 7 minutets per fer les nostres reflexions i demés, no? Però clar, detrás de todo esto, tú antes de hablar de Dios, ¿no? Hay una mente universal, algo que conecta también con el Xavi, ¿no? Porque para tener una sincronía, esa energía que él recibe muchas veces, o que recibimos todos, solo que nosotros no lo expresamos, no lo manifestamos como él lo tiene, ¿no? Ha cogido esa agilidad, ¿no? Y además, como es profesor y domina la física, las matemáticas, pues claro, ya la cuántica aparece, porque también tiene ese libro tan interesante, ¿no? De Yo soy cuántico, ¿no? Pues todo le encuentra una razón, ¿no? Pero, caramba, ¿no? Eso, dominar esa fuente o conocer esa fuente es molt important, ¿no, Xavi?
1: Sí, no, a veure, jo, el meu coneixement és de secundària, de batxillerat i de FP, és a dir, jo no dono classes a universitat, però sí que és cert que observo certes coses des de la intuïció. Jo què sé, per exemple, aquí van venir les noies que van parlar de les constel·lacions familiars, de la tribu. Sí. Aprofito, al carrer AKP de Barcelona, Felipe Paz, que em poses unes consteladores a prop de casa meva, doncs l'altre dia vaig anar a parlar amb una d'elles, no? I aleshores, pues, les petites casualitats. Bueno, el que volia dir és que d'alguna manera crec que els nombres, és una teoria, es repeteixen molt més del que creiem. És a dir, per exemple, el 27. Molts famosos, molts científics, o van néixer o van morir el 27, però inclús amb els dos últims 2000 anys. El principi d'incertesa de Heisenberg va ser el 1927. Patrons numèrics del 27 associats als àtoms, a les radiacions. Aleshores, hi ha uns patrons numèrics, que això, jo no soc matemàtic, però que estan allà. Però llavors diem, vale, un cop hem observat tot això, què fem amb tot això? Viure. O sigui, vivim en un món capitalista, amb diners, amb tot. Hem de viure. O sigui, jo dic, a veure, una d'aquestes frases que em ve, la vida és una pel·li que passa molt ràpid. L'únic que pots fer és fer-ne fotografies que siguin xules i guardar-ne un bon record. No pots fer res més. Com aquestes fotografies que té l'Enric, perquè passa amb un plis-plas.
2: I és que aquí té un grapat de fotos... Aquí, mira.
0: Està mostrant el llibre de la seva mare, d'El vaivent de la vida, no? Sí. Foto familiar, sí. Fotos del lloc d'Honduras i d'aquí.
2: I ara a mi m'ha donat la dèria de posar fotografies, per això les poso diferents cada vegada, des que som aquí, perquè passa els dies i ja no te'n recordes. I ara, però ara Carlos, que ja...
3: Sí. Ja
2: et posaré.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido nuestra tertulia de hoy, Carlos? ¿Tú
3: me encantó, se aprende mucho escuchándoos y la verdad es que es un placer estar aquí. Y a ver si me puedo dirigir un día de estos con algún tema propio. Pero de momento quiero escucharos y seguir aprendiendo como tanta gente que está escuchándoos, le encantaría.
2: Muy bien, muy
0: pues
2: bien.
0: ¿No? Sí. Xiomara, no sé si...
4: No, yo digo de que, claro, por ejemplo, en lo que yo soy ingeniera, yo no evolucioné tanto con la física cuántica, ¿verdad? Porque en los niveles en que yo estudié y me desarrollé, todavía era la física solamente, ¿verdad? Entonces no habíamos entrado nosotros, pero realmente ya que alguien avance y ahorita ya en el mundo, ¿verdad? Se ha avanzado mucho e incluso está superando la cuántica ya ahorita. Pues, entonces creo que tenemos nosotros que entenderlo y que si tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Nos permite pues que esa parte racional que menciona aquí el padre Enric, ¿verdad? Que la parte racional nuestra avance y que, pero no dejar esa parte también del propio yo, ¿verdad? De que la parte emocional, que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Porque si solo nos vamos por la parte racional, el yo se esconde, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo siempre.
0: Bueno, Xavi, gràcies, avui hem fet un programa dels teus.
1: Gràcies a tu.
0: I tornarem a fer més programes, no? Però, si
1: bueno,
0: vols dir...
1: Frase final. Si queremos llamar a la puerta de Dios, me viene así de inspiración, primero cerramos los ojos y miramos al corazón. Ahora ya podemos abrir la puerta. Moltes gràcies a tots.
2: Molt bé,
0: bueno,
2: gràcies.
0: Molt bé. Si Déu vol, ens trobarem la propera setmana, el dimarts, no? Ja ho sabeu, rebem mentrestant una forta abraçada, amigues i amics, Gràcies,
2: Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La Conselleria de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar el temps dels trajectes per fer-los més competitius, tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. El Pla de Serveis també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas, ha dit la consellera Sílvia Paneque, és convertir el servei de trens en fiable.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, el 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que a dia d'avui. La conselleria vol que el 2040 s'arribi al milió. I més del 87% dels funcionaris docents dels 27.079, d'un total de 28.538, treballaran el curs que ve a la destinació que han triat com a primera opció, segons dades provisionals d'educació. El 93% dels funcionaris participants han pogut accedir a alguna de les 5 opcions preferides, sigui amb centres concrets, municipis, comarques o serveis territorials. El govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol a 1.719 morts i més de 5.000 ferits al país sud-americà. La situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja s'acumulen 4.000 rèpliques. S'ha avisat del perill d'aquests moviments en les pròximes setmanes i s'ha explicat que els equips de rescat poden intentar esquivar aquest perill. Mentrestant, exteriors, elevat a 19 els espanyols morts al doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts. I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha mostrat el seu suport al poble de Venezuela precisament després d'aquests terratrèmols. Davant d'aquesta situació d'emergència, el consistori destinarà 10.000 euros del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'ajuda humanitària i donar resposta a les persones afectades. I l'aeroport de Lleida, Alguaire, reforça el seu paper com a pol aeronàutic de nous projectes d'innovació i infraestructures. Durant la taula estratègica celebrada aquest dimarts s'ha anunciat l'obertura d'una convocatòria d'un nou viver d'empreses gestionat per PLAC amb Playtech Center per atraure start-ups dels sectors aeronàutic i també espacial.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local. Aquest cap de setmana, a motiu del pas del Tour de França diumenge per la vila, hi ha activitats al voltant del Tour. L'Etapa Reina, programa de Ràdio Molins de Rei, farà divendres a partir de 6:45 un programa especial des de la planta baixa del Molí i a partir de les 8 organitzen una ruta d'etapes amb tiquet de 18 euros per 5 etapes. A més, aquest programa especial de ràdio. Això serà el divendres i el diumenge, que és el dia que passa el Tour de França per la vila i a l'espai de Fanzón, al Parc de la Mariona, amb el carrer Primer de Maig, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre amb activitats diverses. A més, explicar des d'allà mateix el que passi en aquesta etapa del Tour de França. A més, hi haurà concerts, música en directe, a les 11 amb el grup Embauca, a 1:15 amb Rock Tàmbuls, a 6:15 de la tarda Zug Live i a partir d'un 7:15 música amb un DJ. I també a Miguel Soro, pintor i exciclista professional, crearà una obra en directe durant la jornada perquè la gent pugui veure doncs, tot el procés creatiu. Miguel Soro, que té quadres exposats ara mateix a Can Ametller, també al voltant de la temàtica ciclista. Pel que fa al Tour de França en si, doncs, a les 3 de la tarda, a les 3:09, passa la caravana publicitària del Tour i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 3:45 de la tarda i les 5:50. A més, en aquesta jornada també a les 2, si voleu, hi ha dinar, arròs i gelat, a més de totes les activitats de música i activitats populars durant tot el dia al Parc de la Mariona amb el carrer Primer de Maig. De cara a dissabte hi ha la presentació del llibre del periodista Jaume Clotet. Es presenta a la taula d'en Bernat, un acte organitzat conjuntament amb la llibreria Arola. Dissabte a les 12 del migdia, conversa de Jaume Clotet i Eduard Suárez al voltant de la novel·la L'espasa del rei, el dissabte. I també dissabte torna el concert de les nits musicals del Botànic, concert al pati de Can Ametller amb Lia Sampai. El concert comença a un quart de 10 de la nit, abans per obren portes a les 8, perquè si voleu pugueu fer sopar de Carmanyola. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 euros pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també per acabar, recordem que el Servei Local de Català aquest juliol fa un curs intensiu, presencial, gratuït, de nivell inicial a 1. Es durà a terme entre el 2 i el 23 de juliol, als matins, de dilluns a dijous, a 2:15 a 1. Es farà la Federació Obrera. La matrícula és gratuïta, però s'ha de fer abans, avui i demà, al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8 a la Federació Obrera. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat,

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
0: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
0: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda, Marta.
0: Té la frase, oi, hombre. Això és que portem uns dies sense programa.
1: I estic com molt, molt motivada.
0: I avui has dit...
1: Clar, venia moltes ganes. Més ganes de...
0: O ha sigut un cop de calor.
1: Potser també. Potser més un cop de calor, ara que ho dius.
0: Ostres, quina calor.
1: Bueno, és l'estiu,
0: ara estem escoltant els consells i necessaris, necessaris.
1: Hidratar-se molt i no sortir a hores intempestives.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, també és veritat que...
1: Però ja toca, és l'estiu, l'estiu ha de fer calor.
0: Ja, però molta, ara en fa molta.
1: Bueno, és el que toca.
0: No sé, no recordava la de l'any passat.
1: Segur que feia molta calor,
0: sí,
1: també.
0: Sí, cada vegada... Bueno, és allò de patir-ho ara. Bueno, mira. Què tal? Com estàs? Com pues ha anat el Sant Joan?
1: Molt bé, de rebetja... Pel Baix Llobregat.
0: Des d'aquí hem de dir que la Rocío és un any més sàvia.
1: Ai, sí.
0: Eh? Que has fet anyets.
1: Fes anyets el diumenge, mare meva. Qui ho diria, eh?
0: Qui ho diria, eh?
1: Massa per al meu gust, però bueno, està bé. Vaig complint i estic contenta.
0: Home, sí, no, jo penso que l'important és fer els A.
1: Ah, això també.
0: Quan no els faci...
1: Vull explicar-ho.
0: Ja no, sí, perquè quan no els faci ja no te n'han
1: res. Ja no hi ha res a celebrar.
0: Ja no hi ha res.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bé, doncs, escolta, felicitats. Moltes des d'aquí. Ja ho celebrarem, no sé, sí, perquè tu ja tens agenda de ministre i ja no sé, quan vagi bé ja ho celebrarem.
1: Un moment segur.
0: Doncs avui qui celebra Sants és Sant León. Coneixes algun León?
1: No. Leo sí, però León. No.
0: León, avui és León. No. Sant Marcial, coneixes algun Marcial?
1: Sí, Marcial sí.
0: Sí, Marcial sí? Bé. Santa...
1: Dos, conec.
0: Adília.
1: Adília
0: no. Adília.
1: No, no conec.
0: I... Adalcinda.
1: Tampoc.
0: Com que no coneixes a cap Adalcinda? Si és un nom...
1: I acosta't a dir-ho.
0: És un nom
1: Adalcinda.
0: Maco. Adalcinda.
1: Està molt bé, molt pràctic, eh?
0: És que la nostra convidada riu, però és que has de saber que, clar, a veure, nosaltres aquí felicitem els que ningú els felicita.
1: Aquí... No sap ni que existeixen.
0: No, clar, bueno, de vegades no saben... Potser els hi posen el nom.
1: Potser no tenen... No, és un sant que no... Cap
0: però, escolta, jo et dic una cosa. Prefereixo que em diguin Adília o Adalcinda, que soc

0: Molt bé,
1: també
0: molt
1: haurem de parlar.
0: Molt en auge.
1: I el dia internacional... Esto te toca. El dia internacional de los asteroides. A ver quién se ha estampado.
2: A ver, a...
1: Mira, la lluna plena, no? Ahí va ser.
0: Ahí, lluna de fresa.
1: Sempre no, arribo, no arribo mai a punyo.
0: Estava molt maca la lluna ahí.
1: Sí, veus, ja sabia jo que hi havia aquí algun tema. Bueno, perquè a la Rocío li agrada tot el tema de l'astrologia.
0: Això mateix.
1: Jo mai sé quan un està retrógrado, bueno, només que hi passen coses rares i dius, espera, malament.
2: Algo passa, algo, algo passa. Mira el Mercurio, com està.
1: Que està por ahí. No sé com va d'astres la Laura Benet. Bona tarda, Laura.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Tu, molt escolta, bé. Per compondre cançons també t'hi fixes amb això dels astres?
3: No.
0: No.
1: No?
3: No, però sí que és veritat que la lluna plena m'afecta.
1: O sigui, ets llunàtica, com aquí segurament la Rocío.
3: Una mica, sí, sí.
1: I com, què notes? Bueno, escolta, això de la lluna ara que dius, jo és veritat que va haver-hi una època ara ja, no? Perquè deu ser la perimenopàusia o no sé això que em passa, però que a les nits de lluna plena em sentia com remoguda. Ja, això és veritat,
3: A mi fa més mal al cap. No sé,
1: et fa mal al cap?
3: Sí, sí, sí, o sigui, com, sento com, sí, com tot allò com molt més, pressió, més intensa, no? Sí, més pressió, sí, sí. Sí.
1: Bueno, és que la Laura Benet és cantautora, llavors, has escrit alguna cançó amb lluna plena?
3: Pues no ho sé.
0: Pues mira, ara
3: no, perquè, m'has pillat.
2: No, pot ser la teva pròxima.
1: Ah, clar, no, perquè li han dit que d'aquí ha de sortir una cançó.
2: Pues llavors... li donem idees.
3: Ai, és bona idea.
1: Bueno, escolta, sempre es pot dir ja del Cinda.
3: Ostres, la altra vida,
1: A Dalcinda.
2: Marta i Rocío és molt senzill.
1: Clar, Marta i Rocío, no. A veure, i Molins de Rei, amb
2: nosaltres
1: tot el carinyo, és molt...
2: sabrem què és per nosaltres.
1: Clar, però, home, els hauria de fer un homenatge a Dalcindes. Bueno, pots escollir. O a Dílies. Sí. Perquè Marcials i Leons...
3: És bonic,
2: No, Dília. Marcials i Leons són molt normals.
1: Clar, doncs pues ja està. Ja ho tenim.
3: Ho provarem.
1: Clar.
3: Sí, sí.
1: Escolta'm una cosa. A més, la Laura Benet, a part de ser cantautora, hi ha l'Alexandra, que és una companya que just ve després del món interior, i ja vas venir, o sigui que es va avançar al món interior.
3: Es va avançar una mica, sí.
1: Bueno, així a mi ja m'agrada tu, que tingui companys que se'ns avancin.
3: Sí, sí, vaig venir, doncs, potser farà...
1: A 24.
3: Sí, ara ja farà 2 anys, per presentar el primer disc, parlar una mica de les cançons, també va llegir una mica de poesia, ella va ser molt bonic. Recordo que la tarda va ser molt xula.
1: Bueno, sí, sí. Aquí sempre fem passar
0: les coses bé.
1: Sí, a veure, això és... El món interior ja estàs veient que és totalment diferent. Aquí anem a la nostra bola.
3: Sí,
1: sí. És una mica, ja ho veuràs, aquí només convidem a gent guapa per dintre i per fora.
3: Fantàstic.
1: Però saps, ha de ser que nosaltres ens vagin bé. Estàs amb una dictadura permanent, que ho sàpigues.
3: Vale.
1: I ara ens hem conegut que jo li estava fumant bronca al David, perquè m'havia robat la... Clar, vull dir,
0: això no es fa.
1: Això és el món interior. Aquí se va a nuestro rotllo. Llavors, escolta'm, a tu t'inspira Montserrat, perquè... Però comencem abans de començar Montserrat, perquè tu ets del Baix Llobregat. Tu, quan eres petit, com va sortir això de la música? Perquè així anem una mica, ens coneixem.
3: Bueno, vaig començar tocant el piano de molt petita, perquè la meva família em va apuntar a piano quan tenia 3 anys. I d'aquí, bueno, aquest va ser el meu primer contacte amb la música. No? I llavors després, ja conforme em vaig anar fent gran, doncs bueno, vaig seguir estudiant més i ja vaig començar a cantar i vaig veure que això m'agradava.
1: Sí. I llavors, bueno, vas agafar, vas continuar tocant, perquè clar, el tipus de música que tu fas és més cap a tocar a indie, no?
3: Sí, un indie pop, li dic una mica així. Sí.
1: Perquè vull dir, i per què cap a aquest cantó i no, jo què sé, pel rock, o jo què sé, o la clàssica, que també hagués pogut ser?
3: Ja... Yeah. Jo crec que és molt similar al que jo puc consumir, llavors, de música, no? És el que més m'agrada. Exacte, sí. I llavors, d'alguna manera, vulguis o no, ens inspirem contínuament, no? D'artistes, de...
1: Home, del programa, perdona, Adília o Adalcinda?
3: Sí, exacte. Adília m'agrada, és xulo.
1: No? Adília, pues mira, és...
3: Sí.
1: I sempre la pots treure Bueno, escolta, avui és 30 de juny. Avui fa uns quants anys, mira, tants com 19 anys que em vaig casar. Goita, pues, goita, mira, esto estamos del estar presente. Això ja ho tenim ja tot, goita. Goita, sí, siguen coses, eh?
3: No
1: era cap Adílio, però bueno, t'imagines? Una cosa, llavors, tu comences amb el tema de la música, des de ben petiteta, i realment toques el que a tu t'agrada, t'inspires en Montserrat. Per què la muntanya Montserrat? Diuen que és màgic.

0: Sí, sí, això ho diuen, ho diuen molt. En si no és que m'inspiri com la muntanya, sinó el que em transmet, saps? És una mica, això també és igual, és un poc astrològic o raro, però és més energètic. No sé com dir-ho, però sí que és veritat que sobretot em passava molt quan vivia al Bruc, que estava molt a prop.
1: Sí.
0: Tenia molta, molta, com més inspiració de la que tinc.
1: Davant, clar,
0: sí, sí.
2: És que la Rocío estiuejava Montserrat i per això...
0: Sí.
2: Tu també l'entiendes, això tant, de la muntanya
1: sí,
2: Montserrat.
1: És una muntanya que és diferent i té una energia molt, molt maca, aquesta muntanya.
0: Sí, sí, sí. I solia anar molt sola, vull dir, a la muntanya, a caminar, a pensar i a vegades a escriure. Sí,
1: a més,
0: sí.
1: Penso que del costat del Bruc em sembla més maca que del costat de Monistrol.
0: Sí, jo també ho penso. Sí. Tot i que si després parles amb la gent de Manresa, de Monistrol, et diran
1: que no. Però jo crec que sí que és més maca d'aquest costat que de l'altre, per mi, eh?
2: El cantó del Bruc...
1: De Coibató,
2: de Coibató.
1: I no la de Monistrol-Manresa.
0: La de Manresa és com més diferent, no? O sigui, té com molts més contrastos, sí, la nostra és més...
2: Sí. Sí. És que cada zona té una muntanya, però jo soc del Vallès i allà tenim Montcaulamola.
1: On va gent... a parar la Mola a Montserrat?
2: Perdona,
1: mare de Déu, senyor.
2: Perdona, una cosa, perdona, a veure, la Mola a dalt,
1: la Mola,
2: quan
1: Mola.
2: Puges, hi ha... Clar, a part que
1: Mola... La Mola també, però...
2: Tens un restaurant. Hi ha un restaurant que fan una carn a la brasa boníssima.
1: I nosaltres tenim la Moraneta, allà.
0: No, és impossible comparar això. Bueno, cadascú troba el seu espai especial, no?
1: No, la Mola també està molt bé, m'agrada molt.
2: Però llavors t'has inspirat amb la muntanya de Montserrat, has escrit cançons inspirades amb la muntanya de Montserrat.
0: O sigui, en si no m'he inspirat en la muntanya, sinó que la muntanya m'ajuda a inspirar-me, saps?
1: A l'entorn.
0: És com que, sí, com que crea algo que no sé ben bé com explicar, però com que em calma i fa que entri en aquest estat més creatiu.
2: Des del cantó del Bruc.
0: Sí. Home, que... No ho he provat, d'anar-me a Monistrol, a veure com...
1: A veure si la Montse surt amb altres cançons.
0: Igual de cop, se'm canvia total i escric coses superdiferents. No
1: a veure, prova-ho.
2: Bé, doncs, escolta'm una cosa. Mira, t'explico. El programa, clar, avui, perquè el David avui té la culpa d'ell, però avui, tal dia com avui, la Cheryl Cole fa anys... perquè va néixer tal dia com avui, del 1983.
0: Vale.
2: Però clar, havien de posar una cançó, però com que ell ja m'ho ha destrossat tot, doncs ara posarem una que és teva,
0: vale,
2: perquè avui el programa va per tu, perquè era l'altre i l'havia escollit jo, però bueno, avui mana el David i manes tu. Llavors, ja ens dius si aquesta t'ha inspirat la muntanya,
0: vale,
2: o no. A veure què. David, a veure si l'has escollit bé. Perquè l'altre l'he escollit jo.
1: Va, segur.
2: Escoltem-la.

0: Va.
1: Home, temazo, eh?
0: Aquesta, clar, ei, clar, és veritat, no t'ho havia dit. La Rocío és forofa. O sigui, el pròxim concert segur que et ve a veure.
2: Fantàstic.
0: Bueno, jo també.
3: Però,
0: sí, home, claro, a veure.
1: A mi m'agrada molt la música.
0: Hombre, perquè ja conozco a l'artista.
1: Home, tu ja estàs a primera fila, eh?
0: Bueno, però tu... No, però a ella li agrada la música perquè li agrada...
1: Sí, m'agrada molt la música en directe.
0: Li agrada molt la música
2: en directe. És que
1: el meu vicio.
2: És un val més.
1: El meu vicio és ni fumo, ni bec, ni res, però... En concerts em gasto molt de diners.
2: Molt bé,
0: sí,
2: clar que
0: sempre...
1: sí. I el tema de la cultura,
0: bueno,
1: la música m'agrada molt.
0: En general.
2: Sí. És que s'ha de fer.
0: Home, clar, s'ha de
2: si t'agrada, òbviament. Sí, però...
0: Bueno, perquè, clar, a veure, aquí anem així dando tumbos, però, clar, perquè tu no vius de la música.
2: No, no. Al revés, ara mateix el meu projecte jo crec que és més aviat
3: deficitari.
2: No, no, sí, és així.
0: Bueno, intentarem que no ho sigui.
2: Però, bueno, també és veritat que al final quan ets un artista emergent que t'ho gestiones tot tu, clar, pues, el merchandatge, per exemple, pues, el pagues tu, després fas com pots per vendre'l i t'acabes emportant pues, aquest mínim de marge que hi havia... el que val gravar tot el disc a l'estudi, bueno,
1: que hi ha
2: són moltes coses.
1: Bueno, i ara anar als concerts, anar sí. a venir a les sales, tot té un cost que no
2: sí,
1: és
2: sí,
1: només
2: sí. Sí, sí.
0: Perquè hem de dir que tu ets veterinària.
2: Sí, també.
0: I treballes en una clínica veterinària, però estàs molt enfocada en el teu projecte musical.
2: Intento...
0: Que de fet teniu una banda.
2: Sí, sí, sí, sí, exacte. Sempre en els concerts toquem en banda. Quasi mai, per no dir mai, estic jo sola.
0: Perquè... I quan sou?
2: Som quatre, comptant-me a mi.
1: Sí, jo com us dieu?
2: Mira, bueno, jo, Laura.
1: Tu, Laura. No el grup.
2: Sí. Ah, Laura Benet. Laura Benet és el grup. És a dir, sí. Diguem-ne que totes les cançons les composo jo, van entorn a tot el que jo escric, però la banda m'acompanya sempre i formen part també de la composició dels temes. Llavors, a la bateria hi ha el Lluís, el baix i l'Òscar i la guitarra a l'Àlex.
0: Sí. I fa temps que esteu tots junts?
2: Hi ha hagut canvis en els membres del grup. Amb el que he estat des del principi és amb l'Àlex Guzmán, que va ser com la primera persona amb la que vaig contactar per dir, mira, vull començar a treure la meva música, no? Però necessito que algú m'acompanyi amb la guitarra, i a partir d'aquí ja va començar tot el projecte. Llavors el Lluís va arribar fa molt poquet, perquè abans hi havia el Sorin, que era una altra bateria, i bueno, ell estava enfocat en un altre tipus de música, llavors pues, va canviar de projecte. I després a l'Òscar, que tampoc està des del principi, però sí que dos o tres anys ja porta.
0: Clar, perquè també ha de ser complicat, vull dir, coincidir a nivell també musical, a nivell creatiu,
2: sí.
0: A nivell de veure les coses...
2: De temps, també, no. Sí, sí.
1: El tema del temps és
2: un temón, el tema del temps.
1: Clar, per als assajos, sí, per tenir un local,
2: sí,
1: per tot
2: sí,
1: el
2: sí. Clar, ara, per exemple, estem assajant a casa del bateria, que viu a l'Ella, llavors ens fotem un hora.
0: O sigui que heu d'anar a l'Ella.
2: Sí, sí, assajar.
0: Què assajeu, un cop a la setmana?
2: Ara hem assajat bastant, però perquè teníem bastants bolos, però dependrà una mica també de la meva creació, també, de si començo a composar i llavors anem cada mes, depèn una mica del projecte.
1: Clar, també t'estalvies un lloc de pagar, jugar un lloc per tenir per
2: sí.
1: Els assajos, clar. Has d'anar a l'Ella, però clar, també...
2: Sí, el tema de la bateria, també.
1: Compensa, bueno, clar, que
2: sí,
1: no
2: sí,
1: és tan
2: sí.
1: Senzill.
0: Clar, perquè els veïns, si no, amb la bateria, déu-n'hi-do.
2: Normalment el que fem és quedo amb l'Àlex, que és el guitarra, que és amb qui composem gran part de tot.
1: I després els altres.
2: I, exacte. I quan ja tenim els temes una mica muntats, llavors quedem amb la resta.
0: Clar, però el primer és que tu et toca crear.
2: Correcte.
0: Llavors, la cançó que hem escollit, que a mi això és el que m'interessa... Bueno, és que jo tinc... O sigui, jo, el meu tema, i el David ja ho sap, és a veure com tot el procés creatiu i la inspiració d'on ve, i abans ja saps el per què, que no ho puc dir, perquè, clar, llavors descobríem el pastel de la temporada següent, però vull dir, jo, hi ha temes musicals que els escoltes i dius, a veure, a quin cap se li passa escriure això? Les teves cançons no, perquè jo, es poden entendre, vull dir, entens el que et passa i tot, però n'hi ha d'altres que jo això no ho entenc, però això m'ho explicaran. Llavors, aquesta que hem escoltat, on et vas inspirar?
2: Doncs aquesta cançó em vaig inspirar molt amb el mar. Vull dir que no té res a veure amb la muntanya, en aquest cas. Però necessitava parar. Estava en un moment en el que artísticament tenia un buit bastant gran, perquè no sabia molt bé de què escriure, i llavors sentia molta angoixa, no? I vaig escriure aquesta cançó, diguem-ne, parlant d'això, no? De dir, de fet es diu parar i respirar, no? Ahogar la culpa en el mar... parlant també d'això, no? De dir, bueno, és que necessito ja treure'm aquesta culpa de que no estic creant i parar. Llavors, potser dins d'aquesta tranquil·litat és quan començo ja a sentir-me millor i llavors va ser una mica...
1: Pesa, sí, la culpa, pesa,
2: sí,
1: molt.
2: Sí, necessitava trobar aquest sentiment que em fes connectar amb mi, amb algú real, amb el que jo començava a escriure, que en aquest cas va ser, doncs, una mica l'ansietat i l'angoixa.
1: Sí, perquè és com el que perdries abans, no? Com una mica de judici, no? De, he de fer, de crear, sí. Llavors això es torna en contra, no? Perquè dius, clar, això em queixa, passa molt per la ment i ja, clar, l'emoció...
2: Quan passa el filtre ja no...
1: Clar, sí. Està tan filtrat que és una obligació, no? I això, sí, no s'ha, sí, de sortir més de connexió amb l'emoció, amb coses,
2: exacte,
1: que passen, no?
2: Sí, clar, sí, sí. I així com em passa amb la muntanya Montserrat, que em tranquil·litza molt, no? I em crea com aquest espai, amb el mar em passa algo molt similar. I...
0: A mi també em relaxa.
1: Bueno, la natura, jo crec que qualsevol, sí, cosa que, sí, es coneix, sí, amb la natura, sí, et dona aquesta pau, no?
2: Totalment, sí, sí, sí.
1: O sigui, malament.
2: Exacte. Amb les meves lletres també hi ha... O sigui, la natura té gran part. O sigui, té pes, també, no? Vull dir, jo crec que al final tota la lletra i la meva música va relacionada amb com sóc, inevitablement.
1: Clar, clar, no? Surt de tu, no?
2: Exacte. Llavors, pues, es veu molt aquesta part... Pues, sempre hi ha un sentiment darrere de cada cançó, això ho tinc clar. I després hi ha elements. A vegades en una, per exemple...
1: Ho tindries identificat? El sentiment que hi ha darrere de cada cançó?
2: Jo crec que si m'hi, sí, poso, sí.
0: És coach, és coach.
2: Pues segur,
0: ara,
2: sí,
0: ja,
2: sí.
0: Ara ja veuràs tu que comença.
1: No, perquè és curiós, no? Perquè això neix, no? D'un joc, no?
2: I sí, sí,
1: quina emoció,
2: sí,
1: no? És la que predomina en aquesta cançó. Sí. Perquè hi ha moltes, en cada cançó és un vaivent, però hi ha, sí, una emoció, sí, sí, no? Que t'arranca, no?
2: Sí, sí.
1: A fer aquesta cançó.
2: Aquí hi ha... Hi havia molta culpa i molta angoixa de no estar creant, no? De no estar fent el que tu se suposa que hauries d'estar fent, no? De, ostres...
0: Bueno, la pressió que tu et poses.
2: Clar,
0: perquè
2: jo.
0: Que l'hauries d'estar fent és una cosa que et,
1: sí,
0: poses.
1: Sí, la pressió, però aquesta, sí, exigència, sí, no? Que
0: però parlaves... això ens passa a tots, eh?
2: Sí,
0: vull dir,
2: sí, sí.
0: No és, vull dir, perquè moltes vegades si dius, no, és que jo, per exemple, estic en una discogràfica i he de treure un, sí, un no sé, 12 cançons, una cançó cada mes, per exemple,
2: sí,
0: suposem,
2: sí, sí,
0: no? Però quan és algo que dius, bueno, doncs, escolta, trec un disc d'aquí 2 anys, no passa res,
2: sí, sí,
0: ja vaig fent, però les persones que potser som autoexigents, no, ens exigim a,
2: sí,
0: nosaltres mateixos.
2: Sí, completament, o sigui, jo soc mi peor enemiga, no? Sempre ho dic, sí, sí, sí.
0: I el saber de vegades parar, que no és parar, és saber parar, és a dir,
2: correcte,
0: realment paro i, sí, paro de veritat, no,
2: sí, sí,
0: paro amb aquella angoixa que paro, però bueno, no acabo,
2: sí,
0: de...
2: Crec que vaig aconseguir parar sense sentir-me malament durant un temps. Però em va costar molt.
1: Però ho tens, sí, clar, vull dir, ho crec.
2: Sí, sí, sí. Perquè hi havia el run-run estava.
0: Ja, és que no, bueno, però és costa, el que diu ella, costa. Perquè no sabem parar avui en dia. Sempre has,
2: correcte,
0: de fer... Llavors et diuen...
1: El tema de produir,
2: sí,
1: produir,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
0: O et diuen, això no, col·lapsa. Me voy de vacaciones y tengo que hacer... Esto no son vacaciones.
2: No, no, no.
0: Això no és... O sigui, vacaciones
1: és... viatjar o fer coses, però no fer vacances.
0: Què faig avui? Pues lo que sea. O no, nada.
1: No miro l'hora.
0: No passa nada, clar.
2: Sí, sí, sí. I hi ha certs temes, no? Per exemple, amb la veterinària. Jo puc autoexigir-me i sé que ho puc fer, en plan, no? Vull dir, puc anar així de ràpida, haig de fer això, això, això, això, això, i sé que ho puc fer.
0: Clar.
2: Però
1: amb la música
2: no. Saps? No pots dir, avui composo això, això, això, no. Això no
1: així,
2: funciona, clar, així.
1: I això és contradictori, no? Aquesta falta de control, no?
2: Exacte.
1: És, genera aquesta angoixa.
0: Ostres, sí, escolta, mira que interessant. Clar, quan tu estàs dient, no? Quan estàs a la veterinària, jo sé que ho puc fer...
1: Perquè ho controles.
0: Perquè ho, clar, tens,
2: correcte,
0: un control i ja està. I poses automàticament, poses el pilot automàtic i ho fas.
2: Sí, sí.
0: Però quan no hi ha pilot automàtic, costa. Però no tu, eh?
1: En, sí, està l'angoixa, és falta de control.
2: Sí,
1: no,
2: sí, ens
1: angoixem quan no controlem les coses.
0: Clar, però és que ha de sortir d'un mateix. I això és el que comentàvem fa 3 setmanes amb el Mario de l'espiritualitat. És a dir, bueno, és el viure, el que abans dèiem a la prèvia, no? T'han de passar coses, però si no estàs,
2: correcte,
0: present no et passen, no? I ja la vida, si estàs present, ja et ve. I llavors ja no tens la necessitat de controlar, perquè ja et passa.
1: Però això és deixar a la veterina... que les coses passin i no controlar-les.
0: Clar, clar, clar.
1: No voler controlar-les, perquè no les controlem, en realitat.
0: No, però el deixar que les coses ens passin és deixar-te, abandonar-te la incertesa.
1: Clar, clar.
0: Que és allò que, no, que, bueno, que odiamos todos.
2: Sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: No ho portem bé.
0: La primera, allò de no saber què passarà d'aquí mitja hora, malament rai, no?
2: Sí, sí.
0: Però quan t'arriba l'angoixa, que te n'has d'anar al mar o te n'has d'anar a Montserrat, al cantó del Bruc, recalquem-ho.
1: Sí, tant, és important aquest detall.
0: A buscar.
1: No, és que canviem les coses.
0: Bueno, nosotros mejor que callemos con la boca pequeña, no, perquè, clar, després vindrà aquí algú... És que, clar, aquí
2: algú de Manresa.
0: Sí, no, aquí ens pensem que...
1: Jo dic amigues de Manresa, i jo li dic, també.
2: Sí, sí, sí. És una guerra que no acaba.
1: No passa res, les coses són com són.
0: A veure una cosa, a veure una cosa. Estem en... Vull dir, això, estem en mitjà de comunicació. A veure si després ara els de Manresa trobarem algú i no voldran venir.
1: No passa res.
2: Home, i tant, que vinguin a debatir-ho.
1: Això mateix.
0: Clar, mira.
1: Fem un foro.
0: Fem taula rodona. Mira, escolta'm una cosa. Parlant de... Mira, nosaltres sempre diem coses d'aquestes, però a mi, per exemple, em van dir: ostres, no, és que has de fer un programa amb la bruixa, amb la Maril... ostres, que és, bueno, una professional, eh? Mm. De... Com se diu? Del tirant les
1: cartes,
0: això del tarot. I jo, ai, mare meva, és que a mi aquestes coses, saps? Mm. I li vaig dir amb ella, en directe, dic, és que jo no sé, eh? Va començar a parlar, a desenvolupar, i vaig pensar, ostres, doncs ja té el seu cantó. Bueno, vaig acabar dirigint en aquelarre, o sigui que, a veure si...
2: Uau,
0: ha,
2: valia,
0: aquí, aquí,
2: eh?
0: La ràdio, sí, sí.
1: De
0: bruixes d'aquí, Molins de Rei.
1: O la sigui, Boris Ribor.
0: Sí, per això et dic que vull dir, a veure si tindrem que fer un conclave de los del Bruc i els de l'altre cantó.
2: A veure què passa.
0: És veritat, hi ha algun altre cantautor de l'altre cantó?
1: Ah, no sé.
2: Bueno, seguríssim.
1: El pont de Vilomara ja queda més, no? Més a dalt. El pont de Vilomara ja
0: sí,
1: és més...
0: Ja, espera, que ara ja estic... Ahí...
1: El pont de Vilomara hi ha un... El Pepo López. Bueno. Però ja crec que es queda més lluny.
0: Bé. Bueno, quedem que la inspiració ve del cantó del Bruc, que t'inspira... No, però m'ha semblat molt interessant el fet de deixar de controlar. Que sí, llavors sí. És quan tu trobes la inspiració. I clar, llavors, clar, són coses que són teves molt personals. Clar, compartir-les amb el grup sempre s'entén a l'hora de fer la can... el procés de creatiu, vull
2: sí.
0: dir.
2: Sí. És veritat, bueno, al final ho fem entre tots, jo els explico una mica quina és la meva idea i llavors la veritat és que ens entenem bastant, vull dir, ells ja, o sigui, amb el que jo els hi dic, exacte, ja ho amolden tots, saps? Vull dir que molt poques vegades he hagut de dir, ui, això aquí no m'està agradant gens, no és el que jo vull transmetre, però bueno, si no ho parlem i ja està. Al final és la gràcia també de fer-ho entre tots.
0: Clar.
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: Que potser tu penses d'una manera, ho enfoques d'una manera, no? Llavors altres opinions, llavors doncs potser amb això, no? El mateix, enfocat des d'un altre lloc també, no?
2: És que a mi m'agrada crear la música així. O sigui, crear-la sola, buf, no m'agradaria. Yeah. O sigui, lo xulo és des d'una idea que sí que és meva, cada cop es pugui crear una cançó pues, tan xula com la que ha sonat ara.
1: Sí,
2: saps?
1: Sí,
2: això és el que a mi m'agrada, compartir el procés.
1: Sí, també, suposo que depenent del tipus de música que li posis, llavors també canvia, no?
2: Sí.
1: Té una altra...
2: Sí, bueno, és que aquesta la vaig composar amb la guitarra, me'n recordo, i era superlenta, en plan mega melancòlica, i ara és supercanyera.
1: Sí, sí,
2: o sigui que, clar, van canviant les cançons.
0: I una cosa, alguna vegada t'ha passat que has creat una cançó i dius... Ostres, és que està per ponerle un lacito. I després, quan tu la toques en concert, veus que les persones o la senten igual que tu, que veus que la viuen, o dius, ostres, no sé si acaba d'arribar.
2: Sí, m'ha passat. Igual que m'ha passat que d'algunes, que potser jo no he connectat tant, de cop la gent ha connectat més i he dit, ostres, just, saps? Yeah. Quina casualitat.
1: La que me gusta.
2: La que...
1: És de primero de músico. La canción que no te gusta es la que le gusta a la gente.
2: Sí, pot ser. Deia,
1: sí, perquè no, aquesta cançó no la cantem més perquè ja la tenim com molt avorrecida i després tothom, no, sí, és com de primera de músico.
0: Sí?
1: Perquè hi ha cançons que enganxen. I potser al músic no és la cançó que més li agrada.
2: Exacte.
1: O més li connecta.
2: Sí. Bueno, a mi m'ha passat això.
0: Bueno, jo penso que, a més, el tipus de música que fas tu ha de ser molt xulo, perquè tu ho fas des d'algú que t'ha passat, una experiència personal, un sentiment que tu tens, quan tu el comparteixes, que és una mica també mostrar una part teva.
2: Sí,
0: i veure que el públic ho sent igual que tu. Tant la que és una com l'altra és igual, però que, ostres, és com, no sé, es crea com un vincle, no?
2: És que això és el meu objectiu.
1: Clar.
2: O sigui, jo faig música per això. O sigui, si no me la quedaria jo. saps? O sigui, si no, aquestes cançons que em faig per mi, me les quedaria per mi, igual que van ser els primers anys que les cantava jo, saps? Però a mi el que m'agrada és, pues, quan estic en un concert i, pues, l'altre dia que vam fer un, que vaig veure una amiga meva allà que estava plorant com una magdalena, penso, clar, joder, és que és bonic veure que la gent, clar, es porta les seves cançons a les seves històries, sí, clar, perquè tant, cadascú té les seves històries, però des de una cosa comuna, que és la meva cançó, no? I això és algo que em sembla màgic.
1: Bueno, perquè jo penso que no ens passen coses tan diferents. Potser
2: no,
1: la història és diferent, no? Tu la narres d'un lloc, però el que toca la història ens toca a tots, no? Una miqueta, tal depenent qual, del moment de vida que està passant.
2: Normalment
1: aquesta connexió no són tan diferents, en realitat.
2: Sí, sí, i això és lo guai.
1: La música.
2: Sí, sí, sí. Per això moltes vegades també en el concert, a vegades explico una mica de què va la cançó, però també m'agrada com que la gent potser no ho sàpiga i s'ho emporti cap al cantó que vulgui.
1: No? Sí, perquè potser tu ho fas des d'un lloc i jo em connecta amb una altra cosa.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, això és lo divertit.
1: Per mi és una de la màgia que té la música.
2: Sí, sí.
1: Potser tu estàs parlant de la teva joventut i a mi em connecta amb el meu amor.
2: Sí, sí, sí, sí, tal qual. Això és lo xulo, que arriba de moltes maneres.
0: Bueno, o de vegades, en aquell moment, el primer moment que l'escoltes no t'acaba d'arribar i després, pel que sigui, en algun altre moment, dius, ostres, això
2: t'havia d'arribar més tard.
0: Doncs a veure com toca, com ens arriba la següent cançó. A veure aquí el David, a veure què has fet.

0: Molt maca.
1: Aquesta és molt xula. A veure, espera't. Llavors, aquí és una cosa que a mi m'interessa. Com és que cantes en castellà?
2: Canto molt poc en castellà. És a dir, de totes les cançons, crec que només tres són en castellà. I intento ser bastant... O sigui, respectar bastant des d'on em ve la inspiració. Sí. I si em ve en castellà, intento seguir-ho.
1: Això es diu coherència.
2: Doncs pues mira, això, aquesta era la paraula que buscava.
1: Clar, ets coherent,
2: sí,
1: amb els teus sentiments.
2: Sí, intento ser coherent. I si en aquell moment estic, em surt en castellà, perquè, per exemple, aquesta cançó pues, la vaig escriure en el moment en què la meva tieta es va morir i amb ella jo parlava castellà. Mm. Llavors, vaig començar a escriure en castellà de manera inevitable. I no tenia cap sentit fer-la en català. Vull dir...
0: Clar. Bueno, és això, no? L'emoció va amb la llengua, no?
2: Sí.
0: Quan parlem de coses emocionals, parlem amb la nostra llengua materna, no? Amb la llengua que ens relacionem amb la persona.
2: Sí, sí.
1: I que traduir-la no tindria sentit.
2: No, ho vaig fer un intent, eh? Vaig dir, a veure com sonaria, però és que no...
0: Clar, perquè si la connexió era ella, és que... ella sap castellà,
2: sí.
0: No?
2: Sí,
0: era...
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí.
1: I després que hi ha matisos lingüístics...
2: També, clar, també sonava clar. Molt raro.
1: Que, no, sí, que, no, sí. Que ja no... Que no, no ja no és,
0: ja
2: sí,
0: no
2: conec. No, no, havia de ser en castellà.
1: Es perd l'essència.
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: Ho dic perquè moltes vegades les persones que canten en català, quan canten en castellà, bueno, mare meva, saps? Te queman en la hoguera. O al revés, les persones que canten en castellà canten en català i ja saps?
2: Sí,
1: ja
2: sí, sí.
0: Jo crec que t'acostumes, no? El que parlàvem abans, no? Quan coneixes una persona en castellà, és com si un grup tu els coneixes en castellà, és com és raro, no? O al revés, no?
2: Sí,
0: o el
2: sopar
0: de cabra cantava en castellà, és com no,
2: sí.
0: Però no per res, sinó perquè tu ja has connectat amb ells des del català o des del castellà.
1: Sí, el que passa és que a mi m'ha agradat l'explicació que dona la Laura del tema de la coherència. És a dir, si jo canto amb el que a mi em passa amb el que em passa a mi, el que em passa a mi té una llengua.
0: O
2: sigui, exacte.
1: El que ens passa perquè té un nom, li posem un nom. Si no tingués un nom, no, es digués d'una manera, no sabríem què és exactament, no? Aquest és el problema, que quan de vegades no saps, et trobes malament, però no saps posar-li un nom. I aquest nom va amb una llengua. I aquesta llengua, si tu et vincules des de l'emoció amb una persona, amb una llengua, és que seria incoherent traduir-la.
0: No, em va sortir sola, no? Perquè era la connexió del moment, no? De la situació, la connexió amb la teva tieta, no? Ja surt sol perquè, bueno, ja, realment, no, ja no penses ni l'idioma, no? Surt el que surt.
2: Sí, no. De fet,
0: no
2: va ser després d'escriure-la que em vaig donar compte que estava en castellà.
1: T'imagina't.
2: I saps? Perquè vaig dir, ostres, això potser serà un problema, però això vaig dir, què va?
1: No.
2: Sí, es queda així i ja està.
1: Jo penso que l'explicació aquesta, simplement de ser coherent amb un mateix, és la més indicada. Perquè, ja et dic, moltes vegades, i per això t'he fet la pregunta, perquè moltes vegades n'hem posat una en català i una en castellà, però perquè volia abordar aquest tema, no? Que moltes vegades dius... No, és que, clar, ara no sé per què canta en castellà,
2: bueno,
1: o canta en català.
2: M'ho ha dit, gent,
1: eh?
2: O sigui, persones m'han preguntat, ostres, per què fas cançons en castellà? I és com, bueno... Perquè
1: bueno,
2: m'han sortit
1: coherent,
2: així.
1: Clar.
2: Sí, per ser coherent, m'agrada aquesta resposta.
1: Sí, per ser coherent amb els teus...
2: Me l'apunto.
0: No, perquè em dóna la gana, però queda millor ser coherent.
1: No, perquè si t'està...
2: No, però és la veritat.
1: Clar, si t'està explicant des d'on ella canta com el procés creatiu que la porta, doncs és que té
0: és
1: tot... És simplement ser coherent en el moment, amb la persona, i evidentment tot té... tot té unes paraules i aquestes paraules tenen
0: sentit, no?
1: No, i una llengua, i llavors hi ha paraules que en una llengua tenen un un matís, una connotació
2: o que sonen diferent, ja.
1: Clar, que amb l'altra no tenen i que no arriben igual, no sé, moltes vegades veus una pel·lícula i et diuen no, mira-la en versió original perquè no t'arribarà igual, no, ni
2: totalment.
1: El sentiment serà el mateix, llavors penso que és simplement, doncs, i amb el tema, amb un procés creatiu tan personal, la coherència ha de ser
2: i el problema no pot ser el llenguatge.
0: No, és que jo crec que si no hi ha un procés creatiu. Això, la gràcia de la creativitat i de tot l'art és això, no? Que hi ha una connexió, no poses ment. Llavors ha de veure coherència.
1: Clar, hi ha sentiment. I quan... ni en tens una preferida?
2: A veure, la de repente serà sempre especial per mi, clar, aquesta cançó. O sigui, i va ser la, ha sigut la cançó que he escrit més ràpida. O sigui, crec que quasi... La vaig escriure potser en un dia, la major, quasi tota en un dia. L'últim vers és el que vaig fer després quan... Bueno, perquè lo típic que dius, em falta l'últim vers. Clar. I llavors el vaig escriure un altre dia, però crec que ha sigut la cançó que m'ha sortit més... no sé, de manera més innata o de manera més ràpida.
1: Natural.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, perquè suposo que era... Ho tenies tan a flor de pell, sí, ho estaves, sí, sentint, sí, tant, que evidentment les emocions surten.
2: Sí, sí.
1: Però també és una manera...
0: Posar-li paraules a aquest moment, no?, de com van passar les coses.
1: Bueno, i també és una manera de canalitzar-ho i potser de passar el dol, l'ajuda a passar
2: el
1: dol.
2: Sí, sí, sí. Bueno, és que al final a mi per això m'ajuda la música. No. O sigui, si no, no la faria. Sí. Sí,
1: com
2: per intentar entendre'm una mica a mi també. Sí, sí. Sí,
0: com una,
2: sí,
0: per ordenar-me, no?, una miqueta.
2: Sí, sí, és
1: bueno,
2: veritat.
1: Pues mira, m'hi ahorro 70 euros.
0: Home, i creo una cançó,
1: Escolta, una cosa, Venus, conya, eh? Vull dir, aquest, per menys a mi, aquest moment de la ràdio és el meu psicòleg.
2: Bueno, és que al final hem de trobar, clar, sí, cadascú ha de trobar el seu, seu moment. Sí, sí.
1: Veus, tu fas música...
0: Nosaltres venim a la ràdio.
2: Bueno, cadascú fa el que li agrada.
1: Ens ho passem bé un ratet, no?
2: Clar que sí.
1: Clar,
2: sí,
1: és, sí. Penso que és, vull dir, has de tenir aquests moments per tu i trobar-los i poder, no sé. I alhora, clar, quan tens algú, el que et comentava, no? Algú tan personal, posar els acords amb l'equip de seguida...
2: Clar, els acords els poso jo.
1: Ah, vale, perfecte.
2: Perquè a mi em passa una cosa, que hi ha gent que li passa just al revés, però jo necessito tenir una base amb acords per començar a composar la lletra.
1: Ah, saps? O sigui, jo pensava que primer escrivies i després posaves la...
2: No, o sigui, sempre faig una roda d'acords que potser a vegades no acaben sent ni els de la cançó. Llavors entro amb aquesta música. Llavors, a partir d'aquí, connecto amb el que em passa i llavors començo a escriure. Però se'm fa molt difícil, a vegades ho he fet, eh? Si m'ha vingut alguna frase així, hola, aquesta frase és xula, me la puc apuntar. Però per fer com tot una cançó, necessito tenir un mínim de música.
1: I llavors, la que vas escriure a l'avió?
2: Ja, aquesta és l'excepció.
1: Que anava a dir, ostres, o... No, de vegades la gent té aquesta el mòbil, hi ha una aplicació que pots...
2: No, aquesta va ser l'excepció i aquesta em va sortir, o sigui, quan vaig començar a escriure-la, em va sortir com la melodia. Que això és algo molt estrany, eh? O sigui, de fet ha sigut l'única cançó que he composat així, perquè la majoria és amb acords i llavors jo començo. Però la de Vull colar-me en un avió, és que encara no sé què em va passar en aquell avió, però em va venir. Tornava dels Alps italians. A més, estava sola, perquè per temes d'això, d'horaris de feina, els meus amics es podien quedar més dies i jo vaig tornar abans. Llavors, va ser també estrany, perquè feia molt de temps que no agafava un avió sola. I va ser especial. I llavors jo crec que va ser totes aquestes coses juntes, no? El fet d'estar sola a l'avió, de no tenir com ningú amb qui parlar o el que fos, que em va començar a venir...
0: Veies relaxada també, no? Si vies de vacances també la meva està relaxada. Sí.
1: I trista per tornar, potser? Clar.
2: També, potser per això vaig dir, vull colar-me en un avió de manera més habitual.
1: Ja et veig agafant avions, a veure si...
0: Em quedo aquí, no? El espacio de nadie...
2: És que és guai, sí.
1: Bueno, clar, perquè et quedes tu amb els teus pensaments i de vegades allà surten coses. De vegades, quan un està sol, dius, ostres, com he arribat jo a aquesta conclusió? O a pensar amb algú que fa mil anys que no veus i que ni en aquell moment hi pensaves.
2: Sí, és que penso que és important... Jo valoro molt trobar els moments d'estar sola, i no és fàcil. O sigui, en el dia a dia... t'has d'obligar a estar sola, perquè si no, no ho estàs mai. Bueno, almenys jo.
0: Sí, costa.
2: Costa molt.
1: Bueno, sola i sense distraccions.
2: Sí, també.
1: Perquè moltes vegades estàs sol, però el mòbil està pitant, et truquen per aquí, o hi ha una notificació de no sé què.
2: Sí, com... Estàs sola perquè vols estar sola i...
0: Escollida,
1: I una cosa... ara, més o menys, com tenim aquest procés creatiu?
2: Pues, no ho sé. Perquè...
1: Ara estàs amb un... Ara vens de treballar bastant, de fer diversos bolos. Ara estàs com amb les teves vacancetes, no? Reposant.
2: Sí, ara estic contenta d'haver fet aquests concerts, que això sempre és un xute, i és la part que més m'agrada, realment. O sigui, la part de creació és xula, però també té la seva part complicada, no? Perquè pues això, un dia que no em ve res al cap, que no estic inspirada, de cop, bum, et ve la inspiració. Bueno, és amunt i avall, saps? Mm. Però quan estàs en un concert és com... és quan torna tot, clar, saps? Perquè dius, ostres, ara té sentit, no? Saps? És, bueno, no sé, em poso nerviosa, però alhora m'encanta. I ara no sé què m'estaves dient.
1: El procés en quin moment estàs tu de procés
2: això
1: creatiu?
2: Clar, ara hem tret aquest EP fa 2 mesos, estem en procés de creació d'una cançó, que això pues, ja m'alegra, i ara estic esperant a veure quin serà el moment en què em vindrà un altre.
0: Clar, ara a l'estiu.
2: Però, sí.
1: Home, clar, a l'estiu tot a cuca viu, et passaran coses,
2: a veure,
1: segur.
2: Sí, sí.
1: Per començar ja t'ha caigut un món interior.
0: Això mateix.
1: I esperem que la novena temporada, que ja ho avancem, que n'hi haurà una novena.
0: Segur. No sé si ells volen, però nosaltres sí. No hi ha res a parlar.
1: Mira, mira, David.
0: Bueno, avui l'Oriol ens ha dit una miqueta que sí.
1: Sí, sí. Doncs si vols pots tornar.
2: Fantàstic.
1: I a veure si t'ha sortit algú o de dir, mira, us vinc a presa... Sorpresa! Marta, no vull que parlis amb el David, que les cançons avui les manego
0: jo.
1: I entonces ja, pel descontrol, perquè clar, jo també sóc d'aquestes que ho he de tenir tot controlat, saps? Uh-huh. I quan algú se me mete, ja m'has vist,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Semblava el Hulk. Suerte que voy de blanco.
0: A pitjor no podia anar, no? Has anat a millor, Marta.
2: No, mai tant.
1: No, ma, sí, jo soy un cielito, vaig d'angelet sencera. Una cosa, on et poden trobar?
2: Podeu trobar a Instagram
1: Laura Benet
2: Music, és?
1: Sí.
2: Després a YouTube, bueno, a totes les plataformes digitals realment de música, està totes les cançons distribuïdes.
1: I a l'Instagram, si voleu posar cançons de la Laura, també en tens 4 penjades.
2: Sí?
1: Per allà.
2: Sí. Sí. Vull dir que si em busquen em troben, no em vulguin.
1: Sí, Laura Benet.
2: On no estic molt activa és al TikTok, la veritat. Aquest món em costa moltíssim.
1: Ja. Però jo penso que no s'ha d'estar a totes les plataformes.
2: No. I a mi em costen molt les xarxes.
0: Però avui és el dia de les xarxes.
2: Pues mira,
1: a veure.
2: M'esforço moltíssim, però és algo
0: bueno,
2: que...
0: Tampoc no. El TikTok és el teu lloc.
2: Escolta, no ho és.
1: Escolta, jo et diré un secret d'aquí del món interior.
2: Vinga.
1: Nosaltres fa un any i mig que no pengem res.
0: Tampoc molt la xarxa.
1: Mejor no le digamos nada.
0: Avui no celebrem res.
1: No, perquè... O sigui, això amb boca petiteta. Obviamente. Sí, perquè saps què passa? Mira, a tot aquest tema, jo penso... La teva música, la gent l'ha de viure, l'ha d'escoltar.
2: Mm.
1: I no es viu igual gravant amb un mòbil, colgando la última story. Jo moltes vegades dius... Ui, mira, ara que ha vingut aquesta amiga japonesa, doncs em sembla que tinc 2 fotos. Perquè el temps que he estat, he viscut.
2: Jo sóc així.
1: No he estat per... I després dius, però és que ara pensarà que no hagi vingut. És que m'és igual.
2: Ja, però quan és un projecte on la gent ha de veure, sí, és superimportant.
1: No, i que tens un programa de ràdio. Que tens,
2: bueno,
1: que,
2: clar,
1: que tens de dir.
2: Sí. Vull doncs, dir, noies, sí, ens hem de posar les 3.
0: Les piles.
2: Sí, les piles.
1: Sí, a més el dia de les xarxes.
0: Farem un foro, també.
1: Sí, però és veritat, ara, no sé, a mi m'agrada viure, m'agrada poder gaudir d'aquest temps amb tu i no estar pendent de que hi hagi una càmera, de que ara s'encén el pilotillo, ara que no hi ha. I a més a mi també et dic una cosa, em fa una mica de ràbia, perquè si vas venir el 2024, aquesta taula era rodona,
2: sí,
1: i jo mirava... cap allà al regidor. I ara em van posar aquesta taula perquè com que aquí es graven streamings...
0: I no l'ha superat, aún no l'ha superat.
1: No, perquè a mi m'agrada que si estic fent el programa, per
2: clar,
1: un tema
2: puguis...
1: d'educació, de no tenir el convidat donant l'espatlla a una persona que ens està ajudant, ens està atenent, ens està treballant per nosaltres, no m'agrada.
0: Mm.
1: I això encara no ho porto bé i no ho he superat.
0: I porta 3 anys així.
1: I et esperat.
0: I costa superar les coses.
1: Ara si em torno a taula rodona, bueno, faré un petonet. Però no ho crec, perquè ja va marxar per no tornar.
2: Sí, ja està jubilada.
0: Passado pisado.
1: Sí. Escolta'm una cosa, ha estat un plaer tenir-te aquí.
2: El plaer ha estat meu.
1: Espero que
2: t'ho
1: hagis passat bé.
2: Superbé.
1: Aquí és el món interior.
2: M'ha passat volant,
0: Clar, passa ràpid.
1: Una horeta,
2: sí,
1: pim-pam.
2: Sí. Jo venia preocupada que diu, una hora.
0: Ara què parlaré?
2: No, sé si tinc tantes coses a dir, però...
0: I tant que hi ha coses per dir, segur.
1: Home, sí. I pensa que són 2, Que
0: quan no diu una, diu l'altra.
2: No,
1: escolta,
2: moltes gràcies.
1: Ha estat un plaer. Escolta, Laura Benet, per favor, escolteu-la. I si algú que, escolta, que vol contractar-la,
2: sí.
0: Et posi en contacte amb ell.
1: Sí. I ens ho dieu a nosaltres que vindrem.
2: Perfecte,
1: què et sembla?
2: M'encanta.
1: Pues ja tenen dos de públic.
0: Pues venga.
1: Va.
0: Dos gràcies. I el pare, tres.
1: I el pare, bueno, no, i, escolta, que a més som
0: I
1: veïns.
0: I el David, quatre.
1: Som veïns amb el David,
0: ja
1: i a més quasi família.
2: Ja,
1: tan,
2: ja tenim
1: I
2: un
1: com
2: concert.
1: Comencem a parlar, n'hi hauran més.
0: Segur,
1: o sigui,
0: segur.
1: Apa-li.
0: Molt bé, Laura.
2: Gràcies.
1: Gràcies per venir.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol i que avui acaba pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal dona 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre la vala qüestió aquest Tribunal després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Entre d'altres, el Suprem qüestiona que el decret pugui entrar en col·lisió amb les normes implementades pel Pacte de Migració i Asil i adverteix que amb l'arribada de migrants, que l'arribada de migrants no ha de ser assumida pels estats membres per separats, sinó per la Unió Europea en conjunt. Ecologistes en acció dona banderes negres a les platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, que l'illa de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i l'urbanització del litoral. La portaveu d'aquesta entitat, Cecília del Castillo, demana posar fre a aquesta situació que considera alarmant.
2: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salafar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern. L'escoltem.
3: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
1: L'Audiència de Barcelona ha descartat enviar la presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Avui ha començat el judici pel retard de la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté, això sí, l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. I el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre fa front comú contra el repartiment proposat pel Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implantació d'Energies Renovables. Reclama que aquest repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tot Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació.
4: Informació local.
5: Aquest cap de setmana hi ha activitat a diferents barris. A la Granja, l'associació de veïns, fa la festa, una festa per donar a conèixer l'associació i perquè la gent del barri s'hi faci sòcia. Doncs el dissabte al matí, d'11 a 1, a la Rambla de la Granja, a la zona central, hi haurà activitat amb l'Espurna de l'Enxuscat. Hi haurà jocs gegants per totes les edats i tallers infantils i també servei de bar, a més de sorpreses, que avancen que hi haurà també des de l'Associació de Veïns de la Granja. El dissabte al matí a la Rambla. I al barri del Canal continuen les festes. Aquest dissabte també, a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 7:45, hi haurà havaneres i rom cremat gratuït amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de les festes del barri del Canal. El dissabte que ve, a partir de 7:45. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la copla Maricel. Última ballada d'estiu fins l'11 de setembre. I ha començat aquesta setmana la ludoteca d'estiu a les tardes, juga a l'estiu. Activitats per infants de 4 a 12 anys a l'escola a la Pont de la Cadena, de 5 a 8 cada dia amb activitats diferents. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20 euros. Les inscripcions les podeu fer o podeu demanar més informació si envieu un correu a jugatlestiu@molinsderrei.cat o al mateix web de l'Ajuntament trobareu la informació molinsderrei.cat/ludoteca-estiu. Això és per infants i joves de 4 a 12 anys i també hi ha l'activitat d'estiu jove, matí i tarda, al Molí Jove, per joves entre 12 i 17 anys durant tot el mes de juliol, amb activitats també diferents cada dia, tant al matí com a la tarda, a la sala polivalent del Molí Jove o també als espais exteriors de l'equipament. És gratuïta l'activitat, però abans també recomanen que us hi apunteu a través del correu electrònic molijove@molinsderrei.cat o a través d'un telèfon mòbil via WhatsApp. I la farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el vermut. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

Petjades a la sorra. Prosa anònima. Una nit vaig tenir un somni. I vaig somiar que estava caminant per la platja amb el Senyor. I a través del cel passaven escenes de la meva vida. Per cada escena que passava, vaig percebre que quedaven dos parells de petjades a la sorra. Unes eren les meves i les altres del Senyor. Quan l'última escena va passar davant nostra, vaig mirar enrere, cap a les petjades a la sorra, i vaig notar que moltes vegades el camí de la meva vida quedava només un parell de petjades. Vaig notar també que això passava en els moments més difícils de la meva vida. Realment, doncs, haig de dir que em va pertorbar. I vaig preguntar llavors al Senyor: Senyor, tu em vas dir, quan vaig decidir seguir-te, que caminaries amb mi sempre, al llarg del camí, però durant els pitjors moments de la meva vida hi havia a la sorra només un parell de petjades. No ho comprenc, perquè tu em vas deixar en les hores més difícils, quan més en necessitava. Aleshores ell, clavant en mi la seva mirada infinita, em va contestar: el meu estimat fill, jo t'he estimat i mai t'abandonaria. En els moments més difícils, quan veies a la sorra només un parell de petjades, va ser allà on et portava en els meus braços.

Amics i amigues d'aquest programa que anomenem Quan cau la tarda d'avui dimarts, ja hem anat anunciant que el nostre espai d'avui doncs estava ple de sensibilitat per un tema del qual ens en parlarà la nostra convidada, la Teresa Martí. S'ha anat anunciant des del divendres a través de les xarxes i aquest matí a la nostra emissora de Ràdio Molins de Rei. Doncs la prosa amb la que ens hem iniciat, podreu creure o no, però per una servidora és d'una gran tendresa espiritual i que dona pas també al que tot seguit comentarem. Tenir fe, ja sigui en l'univers, Déu o en l'energia, no és cap bajanada. És necessari per a viure en un món ple de desconfiances. Cal saber marcar i marxar també quan sigui el moment en pau i un mateix pugui sentir-se espiritualment reconfortat. Desconeixem què hi ha més enllà i no hem de ser indiferents davant d'uns fets que ens pertocaran d'una manera o altra. Dono les gràcies a la Teresa Martí per acceptar compartir en directe una experiència en primera persona, tan doncs, delicada i al mateix temps plena d'amor, perquè l'amor és el que ens ajuda fins al final. El tema que abordarem doncs, és el dret a morir dignament, l'eutanàsia. El nostre agraïment a l'emissora, també vol agrair-li a la Teresa doncs, per haver donat

0: No sabem com marxarem, però marxar patint jo penso que no és necessari.
1: Exacte.
0: Llavors, doncs, el tema que hem d'abordar, més tu que estàs amb aquest llibre, que encara no ha sortit a la llum, però que és com un avanç per nosaltres, sí. Ens expliques una mica doncs, aquest coneixement que tu has viscut, no? Si et sembla, a partir d'aquí doncs, farem la biografia, després farem l'entrevista, intercalarem alguna de les cançons que tu has escollit, perquè sembla ser que aquestes cançons tenen relació també amb aquesta temàtica de l'eutanàsia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I bé, hi ha dos poemes que també he cercat, que siguin adients una mica amb aquest programa. Gràcies a tota l'audiència per estar doncs, a l'aguait d'aquest tema tan delicat. Gràcies a tots. Sé que sou molts que ens escolteu, encara que a vegades us costi agafar el telèfon i participar. Però bé, si en algun moment ho voleu fer, deixarem línia oberta al 93-668-6161. Gràcies també al David Rius, gràcies que el tenim avui de control de so, i més tard potser tindrem a l'Eli. Doncs ja el nostre agraïment per endavant. Anem amb la biografia. Doncs direm que la Teresa Martí va néixer a Barcelona l'any 1960. És llicenciada en Ciències de l'Educació i educadora social. Ha centrat bona part de la seva trajectòria professional en l'atenció a menors dins l'àmbit de la justícia juvenil. Un tema bastant difícil, no?
1: Sí, aquest? Però apassionant.
0: Sí. El 1987 es va establir a Gurb, on ha viscut amb el seu marit i els seus dos fills. Paral·lelament a la seva professió, dedica part del seu temps a escriure, i el 2015 va publicar la seva primera novel·la i més endavant diversos relats curts pels quals ha rebut diferents premis. També és autora d'una altra novel·la, una obra de teatre i un recull de relats. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I ara, doncs, el llibre que estàs fent, també, que pot ser d'autoajuda, també, aquest llibre, eh?
1: Pot ajudar, penso que és un testimoni que pot ajudar.
0: El 2004 ens dius que el teu marit, en Josep, va morir després de sol·licitar l'eutanàsia. Aquesta vivència l'ha portat a donar a conèixer la tasca de l'associació Dret a Morir Dignament i col·labori, també hi col·labores, oi tu, com a voluntària a Osona. Amb altres persones ha impulsat un punt local per infondre i per informar també sobre els drets al final de la vida. El seu darrer llibre, encara inèdit, tracta l'experiència viscuda per la seva família durant el procés de sol·licitud i recepció de l'eutanàsia del seu espòs. Teresa Martí, realment estem conscienciats i preparats, tot i que puguem evitar el dolor continuat? Sé que és un tema delicat per al que doncs, s'ha d'estar informat també el malalt, no? Tant el malalt com els familiars. Però penso que és important posar-nos a la pell per poder acceptar-ho o no. Perquè, esclar, suposo que també hi ha persones que igual no accepten que sigui aquest el final, no?
1: Exacte. Tant la persona que ho pot de malalt com els familiars, hi ha persones que no. La idea és pensar que tenim dret a gaudir tenim drets a un final de vida digne, sense dolor, sense patiment, sense deteriorament, i el fet de que una persona demani l'eutanàsia, la família, és molt dur, molt difícil, però també és dir, et deixo marxar perquè sé que estàs patint, i d'alguna manera et dono la mà, no?, per marxar i perquè tu siguis lliure d'aquest patiment. I és difícil, realment la nostra intenció és conscienciar cada vegada més d'aquests drets que tenim al final de vida.
0: Et puc preguntar, no estava prevista la pregunta, però clar, perquè puguem anar relacionant també tot el que ens comentaràs, quina era la malaltia del teu marit?
1: En Josep tenia un Parkinson que li va durar 13 anys. Els primers 5 anys la medicació va fer efecte, però els darrers anys estava molt malament físicament, i a més tenia un principi de demència, que això s'ha de tenir en compte, perquè per demanar l'eutanàsia has de tenir, has d'estar en una condició intel·lectual adequada per demanar-la. Llavors, clar, ell ho va haver de demanar quan estava en situació encara cognitiva, però tenia un Parkinson bastant important.
0: Vaja. Teresa, abans de

0: Parlar del teu llibre, m'agradaria preguntar-te com estàs tu. Primer que tot, com estàs tu? Perquè jo... això és dintre del que cap, és bastant recent.
1: Sí, ara l'octubre farà 2 anys i m'han passat volant perquè m'he estat molt, amb moltes activitats i coses, però estic bé, estic amb molta pau. La pau que vaig sentir quan el vaig acompanyar, perquè jo sé que ell va deixar de patir, i aquesta pau m'acompanya. I ell hi és entre nosaltres, perquè jo sé que està present amb la nostra tranquil·litat i pau. També va com dels meus fills, perquè veure com un pare es deteriora d'aquella manera tan ràpida i tan trista també dona molta pau saber que ell ja no pateix.
0: Precisament has dit doncs, que fa 2 anys d'aquella experiència. Què t'ha portat ara a decidir doncs, explicar-la públicament en un llibre?
1: Sí, quan el Josep va morir em vaig rebre moltes trucades, em van demanar molts testimonis, tant als mitjans de comunicació com persones en concret que estaven vivint la mateixa situació a la família, que els expliqués, que ajudés, que els acompanyés en aquest procés. I a més, quan jo escrivia els altres llibres, molta gent em deia, per què no escrius el que estàs vivint? Jo els deia, no, perquè jo ara necessito justament escriure altres coses per sortir d'alguna manera, com la meva vàlvula d'escapament. Però quan el Josep va morir, ho tenia claríssim que jo havia d'explicar-lo, explicar tot el que havíem viscut, i a més, si podia servir perquè altres persones veiessin el procés, em semblava molt important.
0: El llibre encara és inèdit i què hi trobaria o què hi trobarà el lector? És un relat personal, una reflexió o també és una eina per ajudar altres famílies?
1: És un relat personal, està fet en primera persona, explico tot el procés d'eutanàsia en present i vaig endavant i enrere, perquè jo volia parlar també d'altres aspectes de l'eutanàsia que va fer en Josep, que parlarem després, crec, sobre la donació d'òrgans, però també volia parlar sobre els cuidadors, la feina que fem les famílies d'una persona que té una malaltia degenerativa, i també parlo i penso que era important tractar tots aquests temes també.
0: O sigui,
1: és personal,
0: també
1: és personal, és en primera persona,
0: també no deixa de ser, penso, una ajuda per a altres famílies, no, aquest llibre?
1: Sí, jo penso que pot ser una ajuda, inclús persones que acaben de diagnosticar una malaltia, saber que es trobaran, saber que s'han de cuidar i quina és la possibilitat de posar final amb aquest patiment.
0: Imagino que escriure aquestes pàgines no deu haver estat fàcil. Quin ha estat el moment més difícil del procés de l'escriptura?
1: D'entrada va ser com... Vaig buidar tot. Recordo que em costava una mica i finalment quan vaig aconseguir entrar vaig plorar molt. I recordo que em vaig posar una música, vaig anar a un concert de Mozart, amb la qual a mig concert em vaig emocionar. Vaig continuar escrivint amb aquest. I va ser tornar a connectar amb tot el procés. Però em va anar molt bé per posar ordre també als sentiments, a tot el que havia viscut. I potser el moment més difícil va ser d'escriure al final, a l'últim moment, al darrer moment, al moment de la despedida, que en parlarem, si vols.
0: Veig que portes per llegir alguna cosa, no?
1: Sí.
0: Voldràs aquests trossets que vols fer lectura, que posem també una música que t'acompanyi?
1: Val.
0: Sí? Doncs tu diràs el que ens vols començar.
1: Mira, precisament ja que parlem d'això, et llegiré a l'últim dia, a l'últim moment, al moment d'acompanyar-lo, com el vam acompanyar, i el que crec que ell va aconseguir amb aquest comiat.
0: I que pel tema de la donació no va ser a casa, això.
1: No, va
0: ser
1: a l'hospital. Sí.
0: Però ell... també pot ser a casa.
1: Sí, ens ho van demanar, ell va dir primer a casa, perquè volia, però llavors, demanar els òrgans, fer la proposta de ser donant d'òrgans, hi ha un canvi, que llavors has d'anar a l'hospital. Primer fan una sedació, i llavors ja entra a quiròfan per fer la donació d'òrgans.
0: Ja, doncs quan tu vulguis.
1: Vale. El trajecte cap a l'hospital era, per als meus fills i per mi, un dels moments més temuts. És un recorregut molt curt, que havíem fet infinitat de vegades, però saber que l'acompanyàvem a un ésser estimat a morir li conferia una dimensió immensa. Quan ens van comunicar que la intervenció per l'extracció d'òrgans havia de fer-se a 2 del migdia, el repte va augmentar en imaginar el llarg matí que passaríem abans de sortir cap a l'hospital. Tanmateix, la vida ens va sorprendre amb un regal inesperat. Vam poder passar aquell matí els 4 junts parlant, rient, plorant i recordant moments compartits fins que va arribar l'hora de marxar. El camí cap a l'hospital llavors va ser molt més fàcil. En arribar ens esperaven alguns familiars que van voler acompanyar-nos en aquell últim adeu. En Josep es va saludar, es va acomiadar de cadascú d'ells amb afecte. A l'habitació també es van poder acomiadar l'equip de coordinadors de trasplantaments que ens havien vingut a veure a casa, vaig resumint. I finalment va arribar el temut instant d'acomiadar-nos nosaltres, el moment de donar-li la mà per deixar-lo marxar, i així ho vam fer. Un cop més li vam expressar quan i com l'estimàvem. En Josep ens va mirar els ulls, va somriure, i mentre li dèiem entre llàgrimes que ja podia descansar, ell va tancar els ulls. Una imatge inolvidable que va marcar l'inici del final de la seva vida, alhora el final de la seva malaltia, el final de la dependència, de la pèrdua d'autonomia, de no poder conduir ni anar en bicicleta, la seva estimada bicicleta, d'haver de caminar sempre amb bastons per evitar caigudes, al final de veure's tancat en un cos que ja no sentia seu, que no podia pintar, de no poder pintar, ni llegir, ni escriure, ni gaudir d'una pel·lícula o una obra de teatre, acabar en definitiva amb una vida que jo ja no desitjava, i fer-ho acompanyat de la seva família, d'una manera serena, en pau, amb la dignitat que ell desitjava, i a més va marxar donant vida a altres persones, i ell tot això ho va aconseguir.
0: Vaig empassar la saliva, perquè, sí. Ostres, que fort.
1: Però mira, és un tros, si em permets, que resumeix molt el que va suposar i el que suposa acompanyar una persona a que deixi de patir i pugui fer el que ell realment desitjava. Tenia el valor de fer-ho, però acompanyar-lo simplement en aquest moment.
0: Jo, Teresa, l'únic que t'haig de dir que estic molt tova i és un programa difícil per mi, de veritat.
1: Sí, tranquil·la.
0: Bueno, a veure...
1: T'haig de dir que quan vaig a fer xerrades, que n'he fet moltes, inclús a metges, al clínic, molta gent li cauen les llàgrimes. Jo ho entenc, jo dic des de la pau, però és un tema que emociona. Sí,
0: no m'estranya, perquè... A veure, no només pel tema eutanàsia, perquè saps que a partir d'aquell moment ja no podràs tenir una conversa, sí. No ho podràs veure, sí. El podràs pensar, el podràs sentir, però és difícil, molt difícil. Quan el teu marit va començar a plantejar la possibilitat de demanar l'eutanàsia, què va significar això per a vosaltres com a parella i també com a família? A més, això que deies també del tema de donació d'òrgans.
1: Sí, nosaltres ho havíem parlat moltes vegades. Nosaltres som voluntaris de dret a morir dignament, ja érem socis, per tant ho teníem molt clar que ha arribat el moment. Ja havíem parlat moltes vegades. I sempre al final un dia van dir, mira, quan arribi el moment ja ho sabrem. I va arribar el moment. Va haver un dia que ell va dir, ho tinc claríssim, Teresa, no puc continuar. Entre altres coses perquè ell dibuixava, era l'última activitat que feia, l'única, i no va poder agafar el bolígraf, quan ja no va poder agafar els pincells, els llapisos, i es va adonar que les converses no les podia mantenir, és quan va dir, jo no vull continuar. O sigui, em va dir, la meva vida no té sentit en aquest moment, per això vull marxar, viure sense sentit no té cap. I jo li vaig dir, facis el que facis, perquè havíem de començar tot el procés, clar, d'eutanàsia, jo li vaig dir, jo hi seré amb tu. I els nostres fills el mateix, van plorar molt, va ser molt difícil el moment de dir-los, però per l'altra banda també van dir, papa, acceptem la teva tria, el que tu vulguis, i serem, i ens van acompanyar molt, van estar molt a prop, i és el que deien, el deteriorament al que havia arribat el Josep, per ells era duríssim també, perquè havien perdut el pare, m'ho havien dit uns mesos abans, és que, uns anys abans, és que el trobem a faltar, el papa ja no hi és, ja no és la persona que era, no? I ells patien per ell, pel deteriorament físic que estava patint, no?
0: Em sembla que seria el moment de posar un tema per escoltar. Tu has escollit quatre temes que són molt especials per tu.
1: Sí, mira, és com m'ho vas demanar, vaig pensar, doncs seria ideal posar les quatre cançons que van posar a la cerimònia de comiat. Jo no li dic enterrament, li dic la cerimònia de comiat. I la primera és de Miles Davis, que és una que el meu fill petit la va voler posar perquè és la que el meu marit tenia al casset del cotxe, i sí. És la que posava sempre quan l'acompanyava a futbol, sí. Anava a acompanyar-lo, sempre la posava, i ell va dir, jo vull aquesta cançó en el moment d'acomiar-me d'ell.
0: Doncs escoltem.
1: Vinga.

0: És un tipus de jazz, no?
1: Sí, a Josep li agradava moltíssim el jazz, sí, molt, i el cotxe portava sempre CDs, i aquest era un de molt especial.
0: Sovint es parla molt del dret de qui demana l'eutanàsia, però menys de la persona que l'acompanya, no? Com ho va viure la família, això, Teresa?
1: Doncs el que et deia abans és una mica el fet de dir t'acompanyem, estem al teu costat. Jo ara amb les persones que parlo hi ha molta gent que li costa, però sempre dic no ens podem quedar amb l'egoisme entre cometes, perquè és amor de voler tenir la persona amb nosaltres i hem de fer l'esforç de poder acompanyar. No és fàcil, però
0: no.
1: És dir, lo primer de tot és el desig de la persona que ho demana.
0: Hi va haver algun moment, alguna conversa o algun gest que recordis especialment i que t'hagi quedat gravat?
1: Sí, va haver un... És una mica emocionant, perquè vam anar a fer un passeig, un dels passejos més bonics, i jo el vaig agafar a la mà i va ser el primer dia que vaig poder plorar davant d'ell. No podia, li vaig dir que... I li vaig dir, aquest espai on som ara em dona molta pau. I ell em va recordar que tenia un dibuix d'aquest espai. I junts vam decidir que aquell dibuix seria el que donaríem el dia del comiat, com a targeta de comiat.
0: Yeah, yeah.
1: I clar, quan la vam donar va ser preciós, perquè és un banc amb una bicicleta i un camp, i que reflectia el que hi era, bicicleta, el dibuix i la pau. I a mi aquesta escena, aquest moment, em va quedar gravadíssima. Ens vam agafar de la mà i vam estar en silenci, com dient, ja, finalment, hem fins i tot decidit això, no? I va ser estar junts en aquest moment. Era...
0: És el que dèiem al principi del programa. No és només acomiadament, és amor i tendresa.
1: Clar.
0: Són totes les coses. Des de la teva experiència, què creus, Teresa, que la societat encara desconeix sobre el procés de sol·licitud i aplicació de l'eutanàsia?
1: Hi ha gent que fins i tot no coneix encara que es pugui fer. Quan el Josep va morir, una de les coses més boniques que vam viure va ser el comiat. Va venir moltíssima gent a acomiadar-se a casa. Va ser preciós, va ser molt bonic. I la gent em deia, és que jo no he parlat mai amb una persona que ha de morir. No parlem de l'amor. La gent no parla de l'amor, fa molta por. I jo sempre dic que quan, des que naixem, comencem a morir, no? És un pacte, va tot junt, no? I la gent li costa, i molta gent no ho sap. I ara, a poc, cada vegada més, la gent sap que pot fer els documents de voluntats anticipades. I jo sempre dic, és un, bueno, diem a l'associació, és un regal triple. Per la persona, perquè morirà com ell vulgui, per la família, perquè no ha de prendre la decisió en l'últim moment, i pels metges, perquè sabran què fer. I penso que és molt important que tothom pugui fer el document de voluntats anticipades, que no cal posar eutanàsia, pots posar pal·liatius, pots posar que vols morir fins al darrer moment, patint, és igual, tu pots posar, però deixar per escrit què és el que vols fer. I això és que molta gent no ho sap, encara, cada vegada més, cada vegada hi ha més gent, i a més ara és molt fàcil fer-lo, l'ambulatori es fa ràpidament, i ens falta que la gent conegui aquesta possibilitat encara.
0: Si em permets, vaig a llegir-te un poema que es diu El més enllà.
1: Perfecte. Molt
0: bé. Tu ets una persona creient?
1: Sí.
0: Jo també. No sé què hi ha al més enllà. Si un patiment o una esperança. O bé un camí que ens portarà al gran amor. Que mai es cansa. No sé si hi ha un cel o un paradís, o una altra vida més planera. És un misteri el dolç encís de no saber el que ens espera. Segur que hi ha alguna cosa que jo, mortal, no et sé explicar, però ben segur no ens faci nosa si aquí, en el món, vam estimar. Podria creure en una altra vida on nostra ànima es retrobés, on la veritat fos escollida i l'esperit no fos malmès. Segur que hi ha una llum divina que ens jutjarà severament. Ara per ara no s'endevina ni té poder la nostra ment. Jo crec que aquí no res acaba, que algú ens espera el més enllà, que viure és prova que ens és donada i en altra vida ens pot confortar. És un misteri, és un enigma que cadascú pot esbrinar. Potser i portem tots un estigma que no és permès que en sigui digne fins a arribar al peu de llindar. Sí, sí, no sabem què hi ha.
1: Bonic.
0: No sabem què hi ha al més enllà.
2: Aquest és teu?
0: Sí. Jo de vegades no ho dic. Sí, aquest és meu. El segon, que després hi haurà més endavant, és de mossèn Josep Maria Borràs. Aquest sí és meu. Ja té temps, eh? Són aquelles preguntes que et fas moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Que estàs a casa i penses... Ostres, quan sobretot perds algun ser estimant, no?
1: Sí.
0: Qui pot haver-hi més enllà?
1: Clar.
0: Perquè, és clar, nosaltres sabem el que hi ha aquí.
1: Clar,
0: el que més
1: clar,
0: o menys
1: clar.
0: Pot passar aquí, però no sabem què hi ha quan, quan fem el traspàs, no? Bueno, després en parlem una miqueta del doctor Manel Sansegarra, perquè ell ha tingut unes experiències que són dignes d'escoltar. Hi ha qui confon l'eutanàsia amb deixar de lluitar. Tu, que ho has viscut de prop, què és el que responderies?
1: Doncs que cadascú és lliure de fer el que vulgui. L'eutanàsia no és una obligació, és un dret que tenim. I no és deixar de lluitar, és les persones que decideixen que el que la vida que tenen ja no té sentit. No és que deixin de lluitar, són persones normalment que han lluitat molt, molt, fins al darrer moment.
0: Uh-huh.
1: I diuen, no vull continuar patint, no és vol dir no vull continuar lluitant. Però nosaltres, des de DMD, respectem qui vulgui lluitar fins al darrer moment. Ho diem sempre, no és una obligació, és saber que pots fer-ho.
0: Exacte. Ah, ens agradaria que ens llegissis un altre, perquè tot això forma part del teu llibre?
1: Això és un article que vaig escriure ara per l'Associació de Transplantaments, associació de trasplantats hepàtics, i em van demanar un escrit i vaig fer una mica de resum d'una mica tota la situació.
0: Doncs després podem de fer llegir aquesta lectura, ens explicaràs el tema de la donació d'òrgans?
1: Sí, eh? Sí, sí, sí.
0: En parlarem també.
1: Parlar.
0: Posarem, si vols, també unes notes de música. Val.
1: Doncs llegiré una mica el procés, quan vam començar, ja, uh-huh. Sí, quan vam començar, diguem ja. Una mica he començat abans pel final i començo pel principi.
0: Uh-huh.
1: Feia més de 2 anys que el meu marit havia començat a plantejar la possibilitat de sol·licitar l'eutanàsia, però sempre ho feia en moments de dificultat, després d'episodis de depressió, un dels símptomes no motors del Parkinson, o bé perquè havia patit algun incident greu a causa de la malaltia. En aquells instants jo l'escoltava amb atenció, però sabent que l'endemà probablement no ho recordaria i continuaria afrontant la seva situació, amb paciència. I el mateix desig de superar les dificultats. L'última vegada que vam parlar, vam estar d'acord en que quan arribés el moment tots dos ho sabríem. Anys després, un matí, em va dir que havia decidit posar fi a la seva vida. Alguna cosa en la seva actitud em va fer comprendre que aquesta vegada parlava seriosament i vaig assegurar que fes el que fes, jo estaria al seu costat. I així va començar un procés de més de 2 mesos en els quals el Josep va signar el primer document de petició d'eutanàsia, 15 dies després el segon, en el que reafirmava el seu desig a posar fi a la seva vida. Durant aquest període, el metge va actuar conforme exigeix la llei i va mantenir converses amb ell per assegurar-se que la seva decisió era plenament conscient i meditada. Ja que la legislació de l'eutanàsia és molt garantista i vella perquè la persona que la sol·liciti estigui completament convençuda i ho faci sense cap pressió externa. Dies més tard, van visitar el metge consultor, un neuròleg que havia d'avaluar l'informe del metge. Això és part del procés, i tot el procés que segueix és totalment legal, és totalment garantista, perquè no hi hagi cap... Ho veuen dos uh-huh. metges, després va la comissió de garanties, vull dir que realment és un procés totalment estudiat perquè no hi hagi cap persona que no la demani per la seva voluntat. I per això ho vaig voler deixar escrit. Després continuo amb el final, en el moment
0: això
1: que
0: diuen... Això ho ha de signar tothom?
1: Ho ha de signar
0: la família?
1: Ell. No, només la persona que ho demana.
0: Només la persona.
1: Només la persona que ho sol·licita, sí.
0: Com valores l'acompanyament dels professionals sanitaris durant tot el procés? Et vas sentir escoltada i respectada?
1: Molt, moltíssim. A més, vull agrair-lo públicament perquè va ser fantàstic l'acompanyament. des del primer moment, més, era la primera vegada que es feia a l'Hospital de Vic, per això va tenir tanta, tanta ressonància mediàtica, i tant el metge com la infermera, com la treballadora social i una altra infermera, perquè és un equip de quatre persones, ens van acompanyar, inclús de manera que som amics ara, perquè vam viure quatre mesos tan intensos, i t'has de dir que el moment que el Josep ja estava a la sala per entrar, van venir vestits de carrer abans d'entrar al quiròfan a fer l'eutanàsia. Per mi va ser un detall, per dir, venim acomiadant-se de tu, Josep, que ets amic, i després ja farem el funció de metges.
3: La funció,
1: la funció de metges, sí, no? Sí, sí. Però ell va, el van acompanyar, i després hem coincidit en conferències, hem explicat el testimoni d'en Josep, i són amics, vull dir que ens van acompanyar molt. I en el moment d'arribar a l'hospital també, la infermera ens va acompanyar, tots els metges van venir a l'equip de trasplantaments a veure'ns, a acompanyar-nos. Jo m'he sentit molt acompanyada de la salut pública.
3: Jo sé que hi ha una publicació en un periòdic, oi? Que et van concedir un reconeixement a tu?
1: Ara, darrerament, tota la tasca. Sí. Sí, el 9-9 fa un premi que es diu l'Osonec de l'any, i ells van considerar que tot aquest testimonatge, tota aquesta difusió que vaig fer, doncs mereixia un reconeixement, i és es fa votació popular, i em va fer moltíssima il·lusió el reconeixement, però també el que ens ha ajudat a fer difusió, perquè em van donar el premi d'Osonenca cada l'any, que va ser molt emocionant, i jo sobretot dic que ha sigut sobretot molt important per donar-nos a conèixer aquest grup que hem muntat a Vic, a Osona.
3: Jo crec que ets una dona molt forta.
1: Em sembla que sí, ho soc. Això em diuen, però
3: jo crec que sí.
1: Sí, normalment m'agrada o intento afrontar
3: els problemes. Això no vol dir que un sigui fort, sí, i no tingui una sensibilitat molt acusada, eh? Ojo, no vaig per aquí.
1: Però a mi quan se'm fica al cap una idea i vull lluitar per aquest tema, ho he fet altres vegades, jo m'hi fico i vaig endavant, sí.
3: T'havia dit una cosa que ens l'estàvem descuidant, que ens parlessis del tema de donació d'òrgans.
1: Sí, és molt important, perquè quan tu fas la dures, quan demanes l'eutanàsia, molta gent diu, ho vull fer a casa amb la família, i és fantàstic poder-ho fer així, però nosaltres també ho vam fer, però quan fas la donació d'òrgans has d'anar a l'hospital. Però és el mateix, perquè has d'esperar en comptes que la persona acabi la vida, que es quedi sedat. I jo aquí he de comentar que quan penses en l'eutanàsia, primer penses en una mort, diria que romàntica, sí, m'atreviria a dir-ho, no?, d'agafar la mà de la persona estimada i esperar que mori. Quan fas donació d'òrgans, això no pot ser. T'has d'esperar que la persona es quedi dormida i llavors va al quiròfan. Pots entrar, jo vaig dir que no volia quedar-me amb el record d'un ambient quirúrgic, però realment, posat a la balança, entra, despedir-te de la persona que està dormida, que de fet és el mateix que si hagués mort.
3: I està, saps, com si diguéssim anestesiada.
1: Sí, sí, és una sedació.
3: Una anestèsia,
1: primer fan sedació, després anestèsia, i després ja fan la funció del medicament, no? Però saber que cedint aquesta part de no acompanyar-lo fins a l'últim moment, ell dona vida, ell va poder donar vida a tres persones, va poder donar els dos ronyons i el fetge. I a mi m'agrada molt dir que la gent, quan estàs en un moment d'eutanàsia, pot ser que se t'oblidi la possibilitat de ser donant d'òrgans. I penso que val molt la pena, perquè hi ha persones que encara que tinguin una malaltia, el Josep no va poder donar cap teixit perquè era una malaltia degenerativa, però els òrgans sí que es va poder donar.
3: Yeah.
1: I és un moment fantàstic per poder fer donació d'òrgans. És molt important. De fet, a partir d'aquesta situació, estic col·laborant molt també amb les associacions de trasplantaments per fomentar aquest moment.
3: Perdona el meu desconeixement sobre el tema. Si no vols respondre, no responguis. Jo ho respecto moltíssim, i més amb un programa com aquest que estem fent, no? Sí. Quan es donen els òrgans, de fet no poden haver-te posat encara res químic al cos. O sigui, has d'estar sedat només.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I a més, és molt cruel dir-ho, però la persona ha d'estar morta, legalment morta, o sigui, una mort cerebral, i no poden ficar-te res. És una sedació, simplement, com quan et fan una operació d'aquelles que tornes i dius, ja he acabat.
3: Per tant, això vol dir que encara no està mort aquella persona.
1: No. Llavors, quan entra en quiròfan, sí que fan l'eutanàsia i dona els òrgans. Això sí que estic ben convençuda de que val la pena, val la pena. El Josep va marxar amb un somriure. Es va quedar adormit, li vam donar la mà, com deia abans, va marxar amb un somriure, i jo sabia que llavors ell anava a donar vida a altres persones. I això és una meravella, perquè quan ets una persona que estàs esperant un trasplantament d'un òrgan, vingui d'on vingui, és important, no?
3: Jo reconec que no estem, molta gent no estem preparats per acceptar això. Sí. Jo ho reconec i sé que el que estàs dient tu doncs és molt positiu perquè veus que aquella persona se'n va com si estigués dormida.
1: Clar, sí, sí.
3: Però
1: sí,
3: clar,
1: sí, sí.
3: I també per una altra banda te'n dones compte que hi ha molts països i moltes races en el món en què quan una persona es mora fan una celebració. És a dir, és com una alegria aquest traspàs a una vida millor, no?
1: Sí, sí.
3: I clar,
1: sí.
3: Nosaltres no estem... ho veiem tot com un dol, com una pena, com una tristesa. Sí. No sabem mirar l'altra cara de la moneda, que seria, per què? Ja no pateix.
1: Clar,
3: està en pau.
1: Sí, nosaltres
3: estem en pau i ell està més que nosaltres en pau. Clar, vull dir, és una situació complicada. Respecto molt que a veure, que jo reconec que no estic preparada, ni física ni mentalment, però... Que entenc que sí, que ha de ser així, ho hauríem d'acceptar-ho així. Perquè volem veure patir una persona?
1: Clar. I les persones que tenen una malaltia, li diagnostiquen una demència, un Alzheimer, o que diuen, jo quan estic en una situació en concret, encara que no sigui conscient, no vull continuar visquent, no vull vivir, no viure amb aquesta...
3: Sí.
1: I són els fills els que prenen la decisió, perquè el pare o la mare ho havia desitjat. I aquesta és una mica la idea, no?, de poder donar aquest...
3: Et sembla que escoltem el segon tema?
1: Sí.
3: Perquè si ens el vols, doncs, ja que l'has escollit tu...
1: Aquest és molt important, és una situació molt... És la pel·lícula Mar Adentro. El Josep es va emparrar, volia dir, que volia veure-la. Jo li dic, vols dir, Josep? I diu, sí, i realment va ser maco perquè ens vam identificar molt amb el personatge, no? De fet, Sant Pedro va tirar molt endavant l'associació, no? Amb la seva demanda va aconseguir que la gent fes una mentalització de dir, com podem mantenir aquesta persona en vida 25 anys al llit, no? Sant Pedro.
3: Sí.
1: Llavors, hi ha un moment de la pel·lícula que a mi m'agrada molt, la pel·lícula que és de Amenábar, en la qual l'actor... surt per la finestra i ens demostra el que ell voldria com a llibertat. I en aquell moment sona la música Nessun Dorma,
3: és preciosa,
1: que la canta el Puccini.
3: Sí, és
1: de l'obra Puccini, i ell va dir, oh, aquesta cançó la vull pel dia del meu enterrament. I jo em vaig quedar així. I a l'acabar la pel·lícula va dir, Teresa, apunta tu, vull aquesta cançó per quan sigui lliure, que és el que demostra la pel·lícula. I la van posar el dia de l'enterrament, també, del comiat.
3: Veu treballar.
1: És molt emocionant. A més, aquesta cançó acaba dient, vencerem, finalment vencerem, no? I és una... també va ser molt
3: bonic. I el tenor que la canta, o el... quin és? Perquè jo l'he escoltada,
1: Pavarotti.
3: El Pavarotti. Per mi és un dels millors.
1: És Pavarotti, sí.
3: Doncs escoltem.

0: Doncs jo ara el que demano és que fem un aplaudiment en memòria del teu marit, Josep Aparicio, que s'ho mereix.
1: Gràcies.
0: Vinga, continuem el programa i ara ho farem una poesia del llibre de Josep Maria Borràs, que és un recull dels seus poemes, que n'hi ha un de molt bonic, que es diu una cosa que penso que també és molt important pel teu marit. Jo vull la pau al cor. Ja t'he esperat prou, o dolça pau del cor, que mai arribes. Ja t'he esperat prou, aguantant inclemències atrevides i comptant moltes hores ensopides de quan el plany el meu cervell remou. He envejat la quietud dels llavis i el somriure simpàtic dels infants, la fusta seca del bastó de l'avi i l'ungla blanca d'unes tendres mans. He buscat per esquerdes de misteri i he captat rajolins de caritat, i ni un versicle del meu llarg salderi he fet florir punzelles d'amistat. M'he esgarrapat el pit amb bogeria i he castigat el cos tan poc creient, i tot per una mica d'alegria, perquè el món no fos tan impertinent. He encès totes les llums de casa meva perquè la fosca no em glacés la sang. I com l'infant que mitja nit es lleva, he tingut por de caminar pel fang. I he preguntat al vent com ho faria i a la pluja que em digui com ho fa, per posar una miqueta d'alegria damunt les flors cansades de plorar. I ho he dit al tic-tac del meu rellotge, que em comptava les hores de la nit. I ho he dit a l'ocell negre i ferotge que fregava la branca del meu llit. I he demanat pel món amb insistència una mica de pau per caritat, perquè tinc por de perdre la paciència i tinc por del meu cor esvalotat. I ningú m'ha respost, però una creu tosca que presideix aquest martiri meu, com una llum brillant enmig la fosca, m'ha fet pensar en el gran turment de Déu. I en la creu hi he trobat flors de tendresa, serenitat d'infant i glops de mel. I ja he cantat amb més delicadesa i he respirat el dolç perfum del cel.
1: Maco.
0: Si es busca, hi ha poemes molt bonics.
1: Preciós.
0: I un poema fet per un mossèn, doncs, de què ha de parlar, si no...
1: Tu ho llegeixes molt bé.
0: Moltes gràcies, però vaja, hem d'intentar que els programes tinguin un lligam,
1: clar,
0: tant amb la música,
1: clar,
0: la poesia, els comentaris.
1: Està molt bé.
0: Bé, estàs a gust?
1: Molt bé, molt a gust, sí, sí.
0: M'agradaria que també... perquè sé que ets voluntària de dret a morir dignament, què t'ha portat aquest compromís i què intentes aportar tu a les persones que doncs hi arriben en aquesta situació?
1: Què m'ha portat en el primer moment quan vam parlar de l'eutanàsia? El recolzament, el saber que hi eren, després el model i l'exercici que ells estan fent, i jo ara el que vaig decidir és fer el punt a Osona, perquè pensava que era important que hi hagués un punt d'informació on la gent pugui acudir, sobretot perquè, clar, molta gent em trucava a casa per preguntar-me, i jo vaig pensar, no puc actuar com a Teresa Martí, ja haig de començar a treballar com a associació Dret a Morir Dignament. Per això tenim un espai amb el que rebem a la gent dos dilluns al mes, i és perquè la gent pugui assessorar-se, que puguin venir a preguntar, a demanar dubtes, a plantejar dubtes i fer els seus propis documents de voluntats anticipades. I jo agraeixo moltíssim a DMD perquè és una associació molt seriosa, molt ben estructurada, que treballa amb moltes ganes. Tots som voluntaris i voluntàries, som moltíssims, i cadascú al seu espai està fent una feina molt important.
0: Anem per una altra pregunta. Quan acompanyes altres famílies, hi ha inquietud, por o que es repeteixi sovint, no sé, algun comentari que no sigui apropiat?
1: Sí, sobre, aviam, quan una persona parla del seu propi, la seva pròpia decisió, és més fàcil. Em trobo amb famílies que el pare o la mare havien signat el document de voluntats anticipades quan li van diagnosticar una demència, una malaltia degenerativa, un Alzheimer, per exemple, i quan arriba el moment, clar, hi ha un aspecte dins del document de voluntats anticipades que és el representant, que és la persona que ha de portar a terme el que tu has escrit. És molt important. Llavors, en aquell moment el pare o la mare ja no són conscients i jo els explico, i aquell és el moment difícil de dir, ara ho fem? Si ara no sap ni on té, no es coneix amb ell mateix, i jo els explico, si ara tornessin enrere i ell es veiés, li agradaria a la situació amb la que està, diu, no, això és el que em va demanar, no arriba a aquest punt, dic, doncs aquest és el moment. Però això és una situació molt difícil que crea molta angoixa i molts dubtes.
0: Et volia preguntar també, el debat sobre l'eutanàsia continua despertant opinions molt diverses. Creus que encara ens falta parlar més de la mort, del final de la vida i de la llibertat de decidir?
1: Molt. De fet, nosaltres estem fent una feina també als instituts, amb gent jove i fins i tot amb els nens que ens demanen als instituts per parlar de la mort. Parlem de la mort, de la importància de tenir-la a prop, de tenir-la present a la nostra vida, i penso que és una feina que hem de continuar fent, i també repetir que no és una obligació, és un dret. Hi ha sectors de dreta, sectors de l'Església, que ho viuen com si nosaltres estiguéssim empenyent a la gent a fer les últimes voluntats o demanar l'eutanàsia, i no és així. Cadascú pot fer el que vulgui, però no poden retallar un dret que tenim, que hem aconseguit després de molta lluita.
0: Bé, no sé si... Sí, preguntar-te una altra cosa, perquè, és clar, és un tema delicat, és un tema que també ens interessa estar-ne assabentats, perquè, clar, no sé, molta gent es pensa que som eterns, a vegades ens pensem que som eterns i som molt fràgils, perquè en un moment donat no pots fer, com aquell que diu, el futur més pròxim està a la cantonada, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: El teu espòs, el teu marit, es hagués imaginat alguna vegada que aquest seria el seu final, quan ell va començar amb la malaltia?
1: Sí, quan va començar la malaltia ell em va dir que tenia una línia vermella, que era entrar en una residència. Ell va dir que no voldria estar en un lloc on li haguessin de cuidar, estigués en un llit, li haguessin de donar el menjar. Ell va dir que no volia continuar vivint. I m'ho va dir, diu, la vida és un pack, jo, el meu pack són 66 anys. Inclús li vaig dir, vols fer algun viatge, vols fer alguna cosa? Em va dir, no, jo he sigut molt feliç. I quan naixem, morim, i aquest és el pack, i jo tinc claríssim que el meu és aquest, i no el vull allargar, perquè és aquest.
0: Aprofito a dir que no ho he dit abans, però ja com és com de la família, la Paquita Gil, és de la família, la tenim aquí a l'estudi.
1: Sí.
0: Gràcies, Paquita, sé que fa estona que estàs aquí, però no t'hem anomenat, però...
2: És igual.
0: Ho hagués fet igualment.
2: I sóc, és igual, sí. Si menys o no.
0: No sé si li vols fer alguna pregunta a tu, o si deixem també una línia oberta, el 93-668... 61-61-93-668-6161, per si hi ha algú que vol fer alguna pregunta o vol comentar alguna cosa sobre aquest programa, ho pot fer a través doncs, del telèfon. Fins i tot també, doncs, si algú té algun poema que s'hi pugui apropar, també ho deixem a les mans de la persona que ens vulgui doncs, fer la trucada.
2: Jo faig el comentari que he fet jo també, les meves pròpies voluntats.
1: Fantàstic.
2: Sí, perquè ho vaig passar molt malament amb el marit. I vaig pensar, no vull que les meves filles passin el que han passat amb ell. I ho vaig deixar tot arreglat.
1: Molt bé. Hi ha molta gent i molts i moltes voluntàries de Tamoridament que han viscut el patiment dels pares. Sí. I han dit, jo no vull patir el que van patir ells, ni els, el que dius tu, ni els meus fills vull que pateixin el que... Per tant, jo, quan arriba un moment que la vida no sigui digna, no la vull viure. I això moltes vegades passa això, després d'haver viscut una situació d'una indignitat, no? D'un deteriorament que no pots fer res. Ara que podem arribar a aquest moment.
2: I jo pues, ho vaig fer-ho. I no me n'empenedeixo gens. Al contrari, cada vegada estic més convençuda.
1: No. I a més hem d'aclarir una cosa, fer el document no vol dir que et moriràs l'endemà. Tu fas el document de voluntats anticipades i el deixes allà. I a més es pot canviar tantes vegades, sí, com vulguis. Sí, i el dia, sí, que sí, te'n penedeixis, que vulguis canviar, que vulguis modificar, vas a l'ambulatori, el modifiques i a la teva salut sortirà el darrer. I a més, com es caneixen, a l'altre l'esborren i surt el darrer.
2: I no és tan dur, és no és tan dur com em pensava, perquè vas tu mateixa a fer de la sentència, sí, em pensava jo que seria un drama, una cosa tan natural. Et tries la urna, tu tries tot, les cançons, vull dir... natural, una cosa tan natural.
3: També haig de dir que hi ha persones que parlar de la mort no els agrada.
1: No.
3: I en canvi és una cosa que ens hi hem d'arribar tots.
2: És que és una cosa que no s'escapa ningú.
1: Ja,
2: això
1: està claríssim. Però està molt ben enfocat el document que fan i que fem, perquè primer et diu quins són els teus valors a la vida. Després et diu, en el cas que jo no pugui gaudir d'aquests valors, com és comunicar-me amb la meva família, ser autònom, fer les coses per mi mateix, no patir dolor, jo no voldria que m'allarguessin la vida. Llavors, està de redactar d'una manera que és molt senzill de fer-lo, per això que no has de redactar, és que la meva vida, no, t'ho donen tot molt fàcil perquè tu puguis fer-lo sense angoixa, no?
3: A més, m'has dit abans que al final veu incinerar el teu marit.
1: Sí.
3: I ha decidit per la incineració.
1: Per mi, la incineració va ser com si el Josep formés part de l'univers. Ja. Per mi, la incineració és com que forma part, és l'energia que surt del cos i forma part de l'univers. No?
3: M'agradaria molt escoltar el tercer tema, que és Pols d'Estels. El títol és molt bonic. I aquí, la Sandra Valverde, que va fer molta companyia al teu espòs, i la vam tenir convidada aquí a Ràdio Molins de Rei a Quan cau la tarda, l'estimada Sandra Valverde, doncs és cantautora. Ella va escriure aquesta cançó.
1: I la va cantar aquí.
3: Sí, la va cantar aquí, és veritat. El que passa que ja no me'n recordava.
1: Clar.
3: Perquè passa molta gent pel programa. I ara la podem escoltar, si et sembla.
1: Perquè va ser... Bueno, l'escoltem i llavors comentem.
3: Sí? Vinga.

0: Que bonica la frase, som pols d'estels dins l'univers. Que bonic.
1: És molt bonica.
0: I que bé que canta. I quina emoció per ell en aquells moments, escoltar la lletra. Una lletra que t'està dient que tens que marxar.
1: Clar. De fet, ella cuidava en Josep, va estar 3 o 4 anys cuidant-lo i es van fer molt amics, molt. S'estimaven moltíssim. Quan jo li vaig comentar a la Sandra que en Josep havia demanat l'eutanàsia, ella va patir molt. I durant molt temps el va acompanyar i deia al Josep, és que la Sandra no plora. Dic, i ella va dir, és que, i em va dir a mi, jo no ploro perquè vull que els seus darrers dies siguin alegres, vull fer-li el màxim. I em va dir que li volia fer una cançó per l'enterrament, pel moment de marxar.
0: I va ser aquesta.
1: I per sort li va cantar abans, li va dir, perquè era el seu regal de comiat. És impressionant, a mi m'emociona molt aquesta cançó. Uf. De fet, la Sandra era tan amiga d'en Josep i nostra de la família que va acompanyar en Josep en el darrer moment. Vam ser els meus fills, i jo, i la Sandra també, fins al darrer moment. I aquesta cançó és una meravella. A part que ella és un amor de persona, és una fantàstica. És preciosa,
0: eh?
1: És preciosa el que li diu. És molt bonic, sí.
0: Déu-n'hi-do, francament. És,
1: la va cantar dur, fins a l'última nota, que llavors ja es va desmuntar, però va aconseguir cantar-la el dia del comiat.
0: No sé si coneixes o has escoltat alguna de les conferències del doctor Manel Sansegarra.
1: He llegit algun dels seus llibres.
0: Ella en l'Instagram surt molt amb conferències que fa,
1: sí,
0: li fan, sí, entrevistes i tal. Conferències, doncs, que jo crec que qui millor que un cirurgià.
1: Clar.
0: Un gran cirurgià, un gran senyor cirurgià, a més, perquè se'l veu un senyor metge, expliqui, doncs, aquestes experiències que ella ha tingut en els quiròfans, que, doncs, les persones, si hi ha hagut persones que han estat minuts llargs morts, i els pot retornar, i que després li expliquen que s'han vist amb una alçada com els manipulaven, i fins i tot li han explicat fil per ratlla el que estaven fent al quiròfan del costat.
1: Exacte. I quina conversa tenia amb les famílies que estaven en una altra sala. I és un tema que el vaig descobrir un dia, són experiències properes a la mort, i que ell, penso que no és que ell l'hagi posat a escriure, sinó que ell explica la seva experiència, i realment és impressionant. Jo penso que és cert que quan la gent mor contacta amb un altre espai, amb una energia que no sabem, hi ha gent que diu que ha retrobat les famílies, que costa tornar perquè ja s'està molt bé. Jo penso que hem d'estar oberts a totes les possibilitats que n'hi ha. Hi ha gent molt tancada. Hem d'estar oberts a totes aquestes possibilitats.
0: Bueno, de fet, escoltant el doctor...
1: I ell explica, exacte.
0: Com... Escoltar el nom d'ell, el doctor Manel Sansegarra, et dona una certa pau espiritual, eh?
1: Sí.
0: Dius, ostres, no miro la mort de la manera que me la mirava, no?
1: Clar, sí. Home, si penses que... Clar, jo tinc la teoria, passa que no ho sabem, de que hi ha un espai, una energia amb la qual hi som tots, i venim aquí a viure una vida, i venim a viure una altra, i venim a viure... Pots pensar només en una viuda, tenim una vida, no? I és aquella idea de que quan tens molt feeling amb una persona... és perquè abans, en una altra vida, hem sigut família, no?
0: Una connexió.
1: Ha sigut mare, pare, germà,
0: sí,
1: hem tingut alguna connexió.
0: Sí.
1: I a mi és una idea que no sé si és veritat, però m'agrada. M'encanta saber que... Igual el Josep ara mateix està en un altre espai amb els seus pares, amb els meus... I està esperant que trobem, que arribem, no? És una...
0: Fins i tot està per aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la gent em diu, la Josep ens està veient, i bueno, jo a vegades el sento a prop, no? I dic que moltes vegades,
0: bueno,
1: sí.
0: Hem de treure un somrís també per això, no?
1: Sí.
0: El debat sobre l'eutanàsia continua despertant opinions molt diverses, no? Creus que encara ens falta parlar més de la mort, del final de la vida i de la llibertat de decidir?
1: Sí, molt. Fa falta parlar, que penso que cada vegada es parla més, però també hem d'aconseguir que persones que no estan d'acord no es fiquin amb les decisions personals que fan les persones. És una decisió que fa de posar fin a la seva vida i no tenen per què interferir, i això és molt important. I quan més parlem, més persones hi hauran mentalitzades de que poden decidir al final de la seva vida.
0: Però hi ha una altra cosa que considero que és molt important, no sé si estaràs d'acord, i és que la gent amb molta facilitat prejutja.
1: Molta gent,
0: no,
1: sí.
0: No es pot prejutjar ningú.
1: No.
0: Perquè potser em treus una conclusió molt equivocada.
1: Clar, i... Bueno, cadascú ha de

0: calia esperar.
1: Sí, sí. Si una persona o una família està passant ara mateix per una situació semblant a la que, doncs, vau viure vosaltres, què els hi diries des de la teva experiència?
0: Els hi diria que, sobretot, haurien, és important saber deixar anar, perquè a vegades l'egoisme de voler conservar la persona amb tu, encara que estigui molt malalta, et fa frenar. I si tenen qualsevol dubte, qualsevol dificultat, que vagin a l'associació Dret a Morir Dignament, que a Barcelona està al portal de l'Àngel, no sé si és el qual, el número 7, crec que és, i si no, que busquin a internet, poses Dret a Morir CAT i surt la web, que està tota la informació, o al punt local, i que preguntin, que s'assessorin, que demanin informació. Però a nivell familiar, sobretot, que no es quedin amb aquella, amb aquell desig de mantenir la persona amb tu quan està patint, aquesta persona, que li deixis marxar.
1: Tu actualment on vius ara?
0: A Gurb.
1: A Gurb, sí, o sigui, estàs al mateix lloc que m'ha anomenat en la
0: igual,
1: biografia.
0: Igual, sí, no he marxat, i més, tinc una casa que és molt alegre, té molta llum, tinc uns
1: veïns...
0: Tens
1: molta estona d'aquella?
0: Una horeta, ben bé, sí, sí. Sí, però estic molt acostumada. Jo sóc de Barcelona i tinc les meves germanes a Barcelona i els meus amics, i pujo i baixo contínuament. Vull dir que
1: els teus fills ja tenen una edat també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ja viuen fora de casa, ja. I jo m'ho vaig plantejar de tornar a Barcelona, però tinc una xarxa d'amics, d'amistats a la comarca. Visc en una casa que té molt sol, que viu, és un poble molt agradable... I jo vaig pensar, jo continuo visquent aquí perquè em dona molta pau i molta tranquil·litat. I m'he acostumat a viure sola i aprofita també la soledat per...
1: Si ara perquè és per un moment, jo, l'entrevista que estic fent i parlés de tu i et digués què fas el dia a dia, què t'omple la vida ara en aquests moments?
0: Doncs llegir, escriure, escoltar música, també veig alguna sèrie, com tots, i trobar-me amb els amics i amigues. Diuen que les dones vivim més anys perquè ens relacionem molt entre nosaltres. Jo quan quedo amb... Jo tinc molts amics homes també, però la relació amb els amics, quan vas a aprendre alguna cosa, la satisfacció que tens al sortir és magnífica. I, evidentment, tinc moltes hores dedicades ara al punt local de Dret a Morir Dignament de la comarca, perquè això suposa també xerrades, les reunions...
1: Clar, clar.
0: Vull dir, suposa una activitat que la porto també en aquest moment.
1: Bé, anem bé d'hora, fixa't si n'hem fet coses. Si tens alguna coseta que vulguis llegir...
0: No, només un trosset, perquè t'he parlat abans dels amics. Hi ha un trosset que amb el llibre m'estenc molt, però aquí hi ha un trosset petit que diu...
1: A veure.
0: Després de parlar de tot el procés, explico. Les setmanes posteriors les vam dedicar a rebre les visites d'amics, veïns, familiars i companys de feina que desitjaven acomiadar-se d'en Josep. Molts d'ells van confessar que parlar de la mort, i encara més davant d'algú que havia sol·licitat ajuda per morir, els semblava molt difícil i mai no ho havien fet, però que estaven sorpresos de com de fàcil els estava resultant. D'altres van agrair l'oportunitat de fer-ho i tots marxaven amb una abraçada emocionada i un sincer gràcies. Potser aquest va ser l'aspecte més bonic de tot el procés. Oferir a familiars i amics la possibilitat d'acomiadar-se d'en Josep i a ell, d'ells, i així facilitar que poguessin expressar què havia significat la seva relació en les seves vides i agrair-se mútuament tot el que havien compartit.
1: Molt bonic. No sé si tens noció de quan tindràs el llibre en disposició...
0: Jo ara el vaig acabar d'escriure, està corregit, i ara estic en procés d'acabar de decidir amb quina editorial el publico.
1: Molt bé.
0: Per poder-ho fer. Tant de bo ho pugui fer aviat, perquè penso que és un llibre que pot ajudar molt, molt.
1: Saps com s'anomenarà?
0: Encara no ho sé. No. Ja tinc diverses idees. Hi ha una que sí que parla de... Et vaig donar la mà per marxar, per exemple, o El dret a deixar de patir, per exemple, és una altra. Hi ha una cosa que no he dit, que se'm va ocórrer una vegada com un títol, i ara que ho has dit, mira, Josep, durant molts anys, mentre no havia la llei d'eutanàsia, pensava com podia acabar amb la seva vida, i et deia que ell pensava en el suïcidi.
1: Que,
0: sí, hem de pensar que molta gent que no pot, abans de tenir l'eutanàsia, la gent es suïcidava perquè no podien aguantar el dolor. I ell no sabia com fer-ho i va dir, em sabria greu fer-lo malament i quedar més malament i que m'ho haguessis de cuidar. Ho dic perquè per mi és important que ell no sabia com fer-lo quan es

0: aprovar l'eutanàsia va dir, ara ja sé quan. Vull dir, va passar del com al quan. Ara ja sé que ho puc fer, que em poden ajudar. Ara només has de decidir quan. Per això se'm va passar pel cap el tema del com al quan, una testimoni d'eutanàsia, perquè resumeix molt bé el concepte de dir, ara ja puc morir i a més em poden ajudar. No? És la diferència.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses arriben a passar per la ment, eh? Quan una persona té un problema o no es troba bé, vull dir, quantes coses passen per la ment, eh?
0: Sí.
1: I a vegades la ment ens traeix, eh?
0: Sí.
1: Moltes vegades ens traeix, és veritat. Faria una darrera pregunta per acabar el tema de l'entrevista. Què t'agradaria que el lector o l'oient d'avui, per exemple, doncs s'endugués després de conèixer aquesta vostra història?
0: Doncs que perdin la por a afrontar aquestes situacions, que cal tenir en compte el desig de la persona que està malalta, que està patint, i que tots, en un moment o altre, arribarem a aquest moment, tots morirem, i si podem fer-lo de forma digna, sense dolor, sense patiment, val la pena que ens ho plantegem i que avancem, sobretot, la possibilitat de poder-lo fer.
1: Mira, a mi m'agradaria llegir un poema, és curtet, que es diu Dubte, i també és del mateix llibre de Josep Maria Borràs, del mossèn. Doncs anem-lo a llegir. Diu Dubte. És que hi ha algú que estimi de debò, disposat a donar tota una vida? Enmig de tanta mentida, l'hem vist mai, aquesta flor? És estimar sense ungles, sense llavis, sense bromera ni desig covard, no barrejant tendreses amb agravis, ni tenir por de fer tard. Sense el glop amargant d'un fals contacte, sense galtes, ni trenes, ni cançons, sense promeses, condicions, ni tracte, sense el delit de joves pretensions. Amb ulls tancats, només perquè s'afina l'esperit que potser necessitem com una força clàssica i divina que ens empeny a l'amor que desitgem. Si fos veritat, l'amor sense egoisme crearia un nou món, massís, model. Hi hauria moltes roses sense espina i els cors serien matonets de mel. De fet, sí, estan una miqueta escollits, no? Però és que la vida, la mort, l'amor, tot això va amb un pack, eh? I el que és trist és que hi hagi gent que ho divideixi o ho separi.
0: Sí,
1: perquè quan arribes a moments així te'n dones compte veritablement del que som.
0: Sí.
1: I pràcticament no som res. Hem sigut mentre hem estat, no? I el que deixem, la petja que deixem com a l'inici del programa, no? Sí. Que bonica aquella prosa, eh? Que no sabem de qui és perquè és inèdita. Jo l'he traduït al català perquè la vaig trobar en castellà, no? Dic, mira, per fer-la més d'aquest programa la faré en català. Que bonic quan li repeteix l'home, no? On eres en aquells moments que et necessitava i jo em tombava i només veia dues petges, no?
0: Sí.
1: I Déu li diu, fill meu, diu, jo t'estimo i t'he acompanyat sempre. Quan tu et giraves i aquelles petges només veies que n'hi havien unes, no dues com abans. És perquè jo t'hi he en braços.
0: L'imatge que se m'acut a mi és que aquestes petjades eren més fondes.
1: Sí.
0: Perquè clar, el portava en braços. No?
1: Clar.
0: Aquella imatge que dius, són més fondes perquè agafen el pes del teu dolor.
1: No? Ostres, veus, sí. això és molt bonic, això que acabes de dir ara. Sí. Agafen el pes del teu dolor.
0: Sí, això és molt bonic.
1: Sí. No sé, hi ha una darrera cançó que em sembla que també vols comentar, que és la que ens parla de les bicicletes,
0: no? És fantàstica. Aquesta sí que la va triar el Josep ell mateix, va dir, jo vull aquesta cançó. Ell li agradava molt la bicicleta, anava molt en bicicleta.
1: Era molt esportista?
0: Molt esportista, sí, ell estava, bueno, molt esportista, li agradava molt en bicicleta, feia moltes viatges per allà, pel voltant.
1: Sí.
0: I va dir, i ell també tenia molt sentit de l'humor. El Josep tenia molt, fins i tot fins al darrer moment, va fer bromes, però fins al darrer moment, eh? i va dir, jo vull posar aquesta, que és una cançó que parla d'un grup d'homes que van cada setmana en bicicleta, i un dia que ve la Juliet, no? I, o la Poulet, i tots estan emocionadíssims perquè ve una dona amb ells a fer, no? I estan emocionats, i és molt simpàtica. I vam dir, la posarem al final, perquè jo volíem que la gent marxés sabent que en Josep deixava el legat de... no només d'esport, del que havia fut, sinó de l'humor, del bon humor, de marxar.
1: Quina edat tenia quan ell va marxar?
0: 66 anys.
1: Sí. Sí, doncs sí, l'escoltem, que és l'última cançó.

0: Doncs mira, broma en broma,
1: hem arribat.
0: Estem arribant al final del programa.
1: Molt bé.
0: Però no vull que te'n vagis si abans no et donem una petita planta.
1: Ai, que bonica, moltes gràcies.
0: Que, bé, és un detallet,
1: Moltes gràcies.
0: Perquè també les flors també acompanyen.
1: I tant que sí.
0: Jo, Teresa...
1: Recordaran molt aquest moment, que ha sigut magnífic.
0: Teresa Martí, t'agraeixo molt aquesta fortalesa i que hagis vingut i ens hagis donat aquest exemple tan gran. Gràcies també a la Paquita Gil. I també gràcies a la Eli, i també al David Rius.
1: Molt bé.
0: A tota la gent que ens ha escoltat, que sàpiguen que el dissabte a la mateixa hora podreu escoltar de bell nou el programa en diferit. I les gràcies principals i un petó ben gran al cel al Josep Aparicio, des d'aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Un petó per tu.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, amics. Molt bon vespre.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Però abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rigos Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest quart episodi us parlarem de la fotografia mundialment coneguda com la nena del Napalm. En ella es veu a uns nens que fugen del seu poble després d'haver sigut bombardejat amb Napalm, i on destaca una nena de 9 anys amb la pell cremada que corre nua i plorosa cap a la càmera. Aquesta fotografia, capturada pel fotògraf vietnamita Nick Ut un 8 de juny de 1972, és la imatge més icònica de la Guerra del Vietnam. Doncs avui coneixerem les històries que hi ha al darrere d'aquesta imatge, la història del moment en què va ser feta, la del fotògraf que la va realitzar i la de la protagonista que hi veiem. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

0: Els fets. De juny de 1972, Saigon, Vietnam.
1: El jove fotògraf vietnamita anomenat Huynh Quoc Út, més conegut com Nick Út, es lleva i comença a preparar-se per a una nova jornada de feina. Fa mesos que cobreix fotogràficament per a l'agència Associated Press la guerra que divideix el seu país entre dues faccions enfrontades, els guerrillers i soldats nord-vietnamites de la República Democràtica del Vietnam, més coneguts com els Viet Congs, i els militars fidels al règim de la República del Vietnam, que compten amb el suport militar i logístic dels Estats Units. A les 7 del matí, Nick, carregat amb les seves Leicas i Nikons, agafa el cotxe i surt de Saigon, l'actual Ho Chi Minh, en direcció a Trang Bang, un petit poble a 40 quilòmetres de la ciutat. Condueix durant mitja hora per l'autopista 1, una de les principals vies de comunicació del país que connecta Saigon amb Cambodja. A 8:15 del matí, arriba a les afores de Trang Bang. En aquesta població, fa un parell de dies que succeeixen intensos combats entre les forces del Viet Cong, que s'hi han atrinxerat, i les tropes del Vietnam del Sud. Degut a això, a la carretera d'accés al poble n'hi ha molts mitjans de comunicació, com l'ABC News, la CBS o la BBC. Nick, com la resta dels companys allà congregats, és testimoni dels forts combats i bombardejos que viu aquell petit poble durant tot el matí. Després d'unes quantes hores de fotografiar i filmar extensament l'acció bèl·lica, alguns mitjans de comunicació pensen que ja han aconseguit suficient material i se'n van d'aquell punt. Nick i un grapat de reporters gràfics s'hi queden. I llavors és quan succeeix. Cap a 1:15 del migdia, una flota d'avions bombarders nord-americans del tipus B-52 apareixen al cel. Les panxes dels avions s'obren i deixen caure desenes de bombes sobre els objectius que els soldats sud-vietnamites marquen prèviament amb granades de fum groc. Però aquest cop, les bombes no són com les que han estat caient tot el matí sobre el petit poble de Trang Bang. Ara són bombes de napalm, una benzina gelatinosa altament inflamable que s'adhereix al cos i el crema lentament. Nick i els altres reporters veuen des de la carretera les explosions del napalm. Pensen que no hi queda població civil al poble perquè, en els 2 dies anteriors, molts vilatans ja han fugit d'allà. La sorpresa és majúscula quan, dintre la bola de fum i foc, veuen sortir un grup de civils que s'han refugiat al temple de Cao Dai. De sobte, tots els reporters agafen les seves càmeres i comencen a fotografiar i filmar aquelles víctimes del bombardeig que s'apropen cap a ells. Nick agafa la seva Nikon, carregada amb un teleobjectiu de 300 mm, i comença a disparar. A mesura que s'hi atansen, canvia la seva Leica M2 amb un 35 mm. Primer, fotografia una senyora gran amb un bebè en braços, que s'acosta corrents cap a ells demanant ajuda. Lamentablement, no poden fer res pel bebè, que ha mort entre els braços de l'àvia. Llavors Nick veu pel seu visor de la Leica un grup de nens i nenes que s'aproximen. Entre ells, destaca una nena d'uns 9 anys que corre completament nua i que crida pel dolor que li provoca les cremades que li ha fet el napalm. Dispara la seva càmera fins a acabar el rodet de pel·lícula. Acte seguit, a comprovar que la nena té la pell desfeta per culpa del napalm, deixa de prendre fotografies. No vol que ella mori. Deixa les càmeres a terra i, amb l'ajuda d'altres companys, aboquen aigua sobre el cos de la nena. El seu nom és Kim Puk. Kim plora desesperadament mentre crida "Non qua, non qua", que vol dir "massa calent, massa calent", quan els reporters li mullen les cremades. Tots els presents estan completament en xoc. El tiet de Kim pregunta a Nick si pot portar els nens a l'hospital. El jove fotògraf sap que si no els ajuda, Kim morirà aviat. Immediatament diu que sí i carrega els nens al seu cotxe. Kim plora de dolor mentre repeteix sense parar. Toi sap xep, toi sap xep, que significa m'estic morint, m'estic morint. Nick pensa que la nena no suportarà el trajecte i morirà dins del vehicle en qualsevol moment. Quan arriben al petit hospital local de Kuchi, li diuen a Nick que no es poden ajudar perquè estan desbordats de soldats i civils ferits. Li pregunten si ell pot portar els nens a l'hospital de Saigon. Els diu que no i que, si no atenen urgentment a Kim, ella morirà. Ensenyant la seva credencial de premsa, els diu que si algun dels nens mor, tindran problemes. El personal mèdic accepta tractar-los i s'emporten a Kim Puk per curar-li les greus ferides que presenta. Passats uns minuts, després de comprovar que els nens estan sent atesos, Nick agafa el seu cotxe i es dirigeix a l'oficina de la Societat Press a Saigon. Allà, amb l'ajuda d'Ishizaki Jackson, comença a processar els 8 rodets de pel·lícula que ha fet aquell matí a la carretera de Tran Bang. En un d'ells es troba la imatge que farà tant a ell com a Kim Puk mundialment famosos. Revelat el rodet que conté la coneguda fotografia, Jackson pregunta a Nick per què la nena que surt en aquell fotograma està nua. Ell li respon que és degut a les flames de les bombes del napalm. A l'escoltar això, Jackson retalla el fotograma i fa una còpia en paper de 5x7 polzades, 13x18 centímetres. En un primer moment, l'editor Carl Robinson els diu a Nick i Jackson que, com a la fotografia surt un cos nu, no creu que aquesta es pugui publicar als Estats Units. Cap d'una estona arriben a l'oficina Horst Fass, editor de fotos de l'agència, i Peter Arnett, el corresponsal de AP a Saigon. Quan Horst veu la foto, pregunta qui l'ha fet. Li diuen que Nick. Horst s'apropa a Nick i li demana que li expliqui la història d'aquella imatge. Després d'escoltar-la, es pregunta a tots els editors per què la fotografia segueix encara sobre la taula i es ordena que comencin a distribuir-la immediatament. A continuació, Horst s'apropa a la taula de llum a mirar tota la pel·lícula feta per Nick i comença a seleccionar i tallar els fotogrames que vol distribuir a tots els mitjans. La famosa imatge comença a fer-se pública entre les 3 i les 4 de la tarda, hora de Saigon, d'aquell 8 de juny de 1972. Viatge de Saigon a Tòquio i després de la capital nipona fins a Nova York mitjançant un transmissor de radiofoto. Al cap de poca estona de que la fotografia arriba a Nova York, els editors americans truquen a l'oficina de Saigon i feliciten a Nick per aquella increïble imatge. Li expliquen que ja s'està distribuint i utilitzant a tot el món. El valor de la notícia que explica la fotografia és tan important que s'obvia el fet que a la imatge hi surti un cos nu.

0: 9 de juny de 1972, Vietnam.
1: A partir del dia següent, al voltant de 8:15, Horst, Peter i Nick surten de Saigon cap al poble de Tran Bang. Un cop allà, es troben amb els soldats de les forces armades del Vietnam del Sud que, en aquell moment, no reconeixen a Nick i desconeixen l'abast que ha tingut la fotografia que aquest ha fet. Dies més tard, a l'assabentar-se'n, els subvietnamites i els americans es culpen mútuament de que aquella imatge hagués pogut ser feta. Però ja és massa tard per continuar amagant els terribles crims que es cometen al Vietnam. El rostre de l'horror d'aquella guerra ara té cara i cos de nena, i és la de Kim Pok. La fotografia ja és portada en multitud de diaris i cada dia que passa agafa més notorietat. A tot el món es parla d'aquesta imatge i del que representa, però és als Estats Units on genera una influència més forta en la percepció de la guerra per part dels americans. Degut a la duresa de la fotografia, la societat americana es qüestiona seriosament el paper de les seves tropes en aquell conflicte. Els moviments socials contraris a la guerra es fan cada dia més nombrosos i l'opinió pública del país comença a reclamar al seu govern sortir d'aquell enfrontament bèl·lic. Aquella imatge dona la volta al món i fa que Nick guanyi el Pulitzer de fotografia de l'any següent. És tan gran la repercussió que aconsegueix que força, en part, la retirada dels Estats Units del Vietnam i que aquests signin els acords de pau de París només 7 mesos més tard. D'aquesta manera, termina la intervenció americana a la guerra.
0: Els protagonistes, 49 anys més tard. Kim Pok.
1: Kim Pok, coneguda mundialment com la nena del Napalm, va passar un llarg i dolorós camí de recuperació de les ferides que el bombardeig de Napalm li va provocar. Dies després de que Nick la portés a l'hospital de Cochi, va ser traslladada a l'hospital Barsky de Saigon, on li van fer tot un seguit d'operacions per guarir-li la pell i on s'hi va estar més d'un any ingressada. El tiet Nick, com Kim l'anomena afectuosament, la va visitar sovint i entre ells es va crear un vincle tan fort que, 49 anys més tard, encara perdura. Quan Kim, per fi, va tornar a casa, pretenia reprendre la seva vida normal, però el govern vietnamita la va obligar a deixar l'escola perquè la considerava un símbol nacional de la guerra. Va haver de recordar i repetir una vegada i una altra la seva història davant de periodistes, mandataris, diplomàtics i totes aquelles persones que volien escoltar-la de la seva pròpia veu o que al govern li interessava que escoltessin el relat. Anys més tard, el 1986, Kim va obtenir la llicència del govern vietnamita per viatjar a Cuba i estudiar medicina a la Universitat de l'Havana. Allà va aprendre l'anglès i l'espanyol i va conèixer a un company vietnamita, Bui Huy Quan. El 1989, Kim i Nick es retroben a l'illa després de molts anys de no veure's. Llavors Kim li presenta a Nick el seu company, Bui Huy, que ara és el seu xicot. En un moment de retrobament, Kim li confessa a Tien Nick que creu que es casarà amb Bui Huy, però que, com que és del nord del Vietnam, tem que el seu pare no l'accepti. Però el pare de Kim estimava molt aquell noi per lo bé que cuidava de la seva filla. Kim i Bui Huy es van casar a Cuba uns anys més tard. No tenien gaires diners, però la solidaritat de la gent de Cuba i de les ambaixades comunistes establertes a l'illa van fer que poguessin anar de lluna de mel. Van anar a Moscou el 1992 i a la tornada, durant una parada de repostatge a Terranova, van demanar asil polític al Canadà, que els hi va concedir. Es van instal·lar a Toronto i allà van tenir els seus 2 fills. Anys més tard, van obtenir la ciutadania canadenca. El 1997, Kim Pok va ser nomenada ambaixadora de bona voluntat de l'UNESCO i després va crear la Fundació Internacional Kim d'ajuda als nens víctimes de conflictes armats, que té seus a Ontario i Chicago. El 2004, Kim va rebre la medalla Queen's Golden Jubilee i la distinció de l'Ordre d'Ontario en reconeixement a la seva tasca en pro de la pau i la concòrdia. A més de ser ambaixadora de bona voluntat de l'UNESCO, també és membre d'honor del Consell Assessor de la Wheelchair Foundation. de la Comissió Nacional Canadenca per a l'UNESCO, de la Free Children's Foundation del Canadà i del World Children's Center d'Atlanta, Estats Units. Actualment, Kim Pook continua vivint a Toronto amb el seu marit i els seus dos fills, Thomas i Stephen. I, com no, segueix mantenint una bonica amistat amb Nick Hood, el fotògraf que la va immortalitzar i li va salvar la vida.
0: Nick Hood.
1: Queen Kong Hood, conegut professionalment com Nick Hood, va néixer a Long An, Vietnam, el 29 de març de 1951. Nick va començar a treballar per a Associated Press quan tenia 16 anys per continuar la tasca de cobrir la guerra que havia iniciat el seu germà gran, Hun Tan Mai, mort a l'octubre de 1965 per una bala del Viet Cong. El 1972, amb 21 anys, Nick va realitzar la seva fotografia més coneguda, la que li va otorgar un enorme prestigi internacional i el Premi Pulitzer de l'any següent. Una imatge que, com hem explicat, retrata a uns nens que fugen del seu poble després d'haver sigut bombardejat amb napa, i on destaca la nena de 9 anys, Kim Pook, que corre nua i plorosa cap a la càmera. Nick va documentar els horrors d'aquella cruenta i descarnada guerra que vivia al seu país natal i que, en 3 ocasions, també el va ferir físicament. Més tard, va treballar per a Associated Press a Tòquio, Corea del Sud i Hanoi. L'any 1977, Nick va arribar a la ciutat de Los Angeles, als Estats Units, com a refugiat vietnamita. Va continuar treballant com a fotògraf de Associated Press, realitzant tot tipus d'encàrrecs, sobretot cobrint esdeveniments esportius i del Star System de Hollywood. El 1989 va tornar a Vietnam per cobrir la història darrere de la recerca d'americans desapareguts en acció. El 1993 va obrir la nova oficina d'AP a Hanoi, juntament amb el seu vell amic George Spear. Any més tard, el 2007, casualment també un 8 de juny, Nick va fer una altra fotografia que va esdevenir famosa, la de Paris Hilton al seient del darrere del cotxe patrulla del xèrif del comtat de Los Angeles plorant mentre és traslladada als jutjats de la ciutat. Al setembre de 2012, en el 40è aniversari d'aquesta fotografia guanyadora del Pulitzer, Nick es va convertir en la tercera persona destacada al Saló de la Fama de la marca Leica per les seves contribucions al fotoperiodisme. El 29 de març de 2017, després de 52 anys en actiu, es va retirar. Actualment, Nick és ciutadà dels Estats Units, està casat i té 2 fills i resideix a Califòrnia. Encara que està jubilat, manté una activitat frenètica, rodant documentals i programes de televisió al seu país natal, viatjant per tot el món explicant la història de la fotografia que el va fer famós i donant conferències i xerrades sobre fotografia a diferents escoles, instituts i centres de formació. Continua fent fotos, però ha canviat la seva temàtica i ara es dedica a una de les seves grans passions, la fotografia de natura. Podeu veure les seves fotografies al seu compte Instagram, @utniki.

I fins aquí aquest quart episodi de Històries de la Fotografia, on us hem explicat la història de la fotografia de l'arena del Napalm, la del fotoperiodista que la va realitzar, Nick Wood, i de la protagonista de la imatge, Kim Puck. En el proper episodi us parlarem de la que és, sens dubte, la fotografia d'un petó més coneguda de tots els temps. El petó a Times Square. Però això us ho explicarem la setmana vinent. Fins llavors, podeu tornar a escoltar l'episodi anterior a la pàgina web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes Històries de la Fotografia. També el trobareu en format podcast a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podim. Per últim, dir-vos que ens podeu seguir al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, tot junt, on podreu veure les fotografies de los que us parlem i conèixer els continguts de següents episodis. Ah, i també podeu gaudir de les músiques que sonen en aquest espai a la playlist Històries de la Fotografia del nostre canal de Spotify, Mediacom Ràdio. Ah, i no us oblideu de subscriure-vos-hi. Gràcies. Ens escoltem de nou en una setmana. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. Nou balanç de víctimes mortals a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols. El govern veneçolà eleva a 1.943 les persones mortes i a més de 10.000 les ferides. Segons les darreres dades oficials, el sisme ha deixat més de 15.000 persones damnificades i més de 25.000 afectades. A més, s'han comptabilitzat 855 edificis amb danys, dels quals 189 han quedat completament esfondrats. Els serveis sanitaris han atès fins a 28.000 persones. Des del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques que han anat disminuint, això sí, en freqüència i magnitud. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 19 espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 espanyols desapareguts. I el servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí a 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i de Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran les freqüències. És el que preveu el pla de serveis ferroviaris que s'ha presentat avui, tot plegat amb un objectiu clar, aconseguir 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el primer pas, segons la consellera de Territori, Silvia Paneque, que els serveis de trens a Catalunya, això sí, han de ser fiables.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: L'Ajuntament de Llançà tanca la platja de la Gola després que el Consorci d'Aigües de Costa Brava Girona hagi detectat una fuita a la canonada que condueix les aigües residuals tractades des de l'estació depuradora fins a l'emissari submarí, des d'on s'envien alta mar. A 6:45 de la tarda, el Consorci ha emès un comunicat en què assegurava que a aquella hora tant la depuradora com l'emissari funcionaven en total normalitat. Segons l'ENS, la fuita representa una part mínima del cabal total que es tracta diàriament al municipi, uns 200 metres uns 2.000, perdó, metres cúbics. I el Suprem dels Estats Units ratifica no Donald Trump i rebutja el seu intent de treure els nascuts al país el seu dret a la ciutadania nord-americana. El primer dia de la seva segona presidència, Trump va emetre un ordre que impedia que els nens nascuts de pares indocumentats o residència temporal poguessin accedir a la ciutadania. Ara la decisió del Suprem manté una interpretació de la Constitució que té més de 150 anys i que considera nord-americà qualsevol persona nascuda al país. I tot a punt perquè d'aquí uns 30 minuts, a 10:45, es pugui veure un espectacle de drons al voltant del Tour de França a la prèvia del 34è concurs internacional de focs de Tarragona.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
7: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
6: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
7: No, tinc la T Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
6: Això sí que és un bon invent.
8: La T Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T Jove o trucant al 012.
6: Ara entenc per què no pares mai per casa.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Ràdio Molins de Rei.
10: Aquest programa s'emet en segona audició.

i benvinguts a Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del Highway. En Rogent ens traslladarà fins al 1910 amb el Fem Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques, que en aquesta ocasió va càrrec de cançó, ja que el Beck ha tret cançó nova que es diu Right Lonesome.

I aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou dels Boogie Bees, amb aquest àlbum que es diu Don't Be So Mean, estem escoltant aquesta cançó que es diu Going Down South, on van acompanyats del Pablo Van de Poel. I tot seguit, més novetats discogràfiques. Tot seguit us deixem amb els Brown Horse Total Dive i aquest àlbum que es diu Brown Horse, i us deixarem amb la cançó que es diu Loose Music.

i aquí en el Highway 61 que estem escoltant el més nou de Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, i abans conegut com Sturgill Simpson, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Mooting After Midnight. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Situation, i tot seguit us deixarem amb la cançó que ha publicat el Jack White que es diu God and the Broken Ribs.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques que us presentem per aquesta setmana és aquesta que protagonitza el Jack White amb aquesta cançó que ha tret, que es diu God and the Broken Ribs. Tot seguit us deixarem amb el clàssic que aquesta setmana el dedicarem al Traffic, perquè fa uns dies ens va deixar el Dave Mason, el que fou guitarrista i fundador d'aquesta banda. Doncs tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Empty Pages.

I només aquí, en el Highway 61, escoltaràs música com la que et posem en el nostre programa Brent Cop and the Fixings i aquest Ain't Rocket in a While, i tot seguit us deixarem amb la bona companyia dels The Rolling Stones i aquest Driving Me Too Hard.

Benvinguts a 1910. Fem memòria, us informarà avui sobre els fets històrics, efemèrides i d'altres notícies, incloses les culturals o esportives com la canseta l'any. L'1 de gener a Buenos Aires, a l'Argentina, es funda el Club Atlético Vélez Sarsfield. El dia 6, els governs d'Argentina i Uruguai signen un protocol referent a les aigües del riu de la Plata. El dia 7, el pilot francès Hubert Latham és el primer en superar els 1.000 metres d'alçada. El 13 de gener, a la ciutat de Nova York, neix la radiodifusió pública. La primera emissió de ràdio pública va ser la interpretació en viu des del Metropolitan Opera House d'àries de les obres de Pagliacci, de León Caballo i Cavalleria Rusticana, de Masagni, cantades per el tenor Enrico Caruso. El dia 23, a París, es van inundar 500 hectàrees, afectant a 150.000 persones i negant zones com Notre-Dame, els Camps Elisis i la Torre Eiffel. En el pont d'Austerlitz, l'aigua va arribar a una alçada de 8,62 metres. El dia 28, a la província iraniana de Luristan, un terratrèmol causa la mort a més de 5.000 persones. Al febrer, el dia 7, Bèlgica, Gran Bretanya i Alemanya marquen les fronteres entre les seves respectives colònies, el Congo, Uganda i l'Àfrica Oriental. El mateix dia, el rei Eduard VII d'Anglaterra arriba en visita imperial a París. El dia 8, William Boyce funda els Boy Scouts de Amèrica. El 9, després de la caiguda del govern liberal, Alfons XIII encarrega a José Canalejas, partidari de la democratització i de la reformisme social, la formació d'un nou gabinet. El dia següent, el mateix Canalejas ocupa la primera vegada la presidència del Consell de Ministres. El dia 10 s'inaugura el servei d'autobusos per unir Carinyena, Osca i Fraga. A l'11 de febrer, a Barcelona, s'inicien proves amb un avió Blériot amb motor d'ençani de 25 cavalls, propietat de Mario García Capes. El 13, a Canton, Xina, 6.000 soldats instituïts per oficials estrangers es rebel·len i segueixen la ciutat. El mateix dia 13, a Romania, es funda el Partit Socialdemòcrata. I el 14, 50.000 manifestants demanen a Berlín un sistema electoral lliure, igualitari i directe i secret per Prússia. El dia 19 de febrer, Alemanya, Itàlia i Suïssa signen l'acord sobre el ferrocarril del Sant Gotard. A Suïssa li pertoca construir la línia del port de muntanya. El mateix dia a Manchester s'inaugura l'estadi de l'Old Trafford. El 20 de febrer, Boutros Ghali, el primer ministre nadiu d'Egipte, és assassinat. El 21 de febrer, mentre Espanya el rei Alfons XIII assigna un decret d'indult per la majoria dels condemnats pels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona, a Reading, Connecticut, mor Samuel Langston Clemens, l'escriptor nord-americà conegut com a Mark Twain. L'1 de març a Madrid, l'Institut Nacional de Previsió presenta el projecte d'assegurances per a obrers. El 3 es fan públics els primers èxits en el tractament de la sífilis amb salvarsan, un medicament desenvolupat per al seròleg alemany Paul Henrichs i el seu col·laborador japonès Sasahiro Hata. El 5 de març, a Albània, esclata un aixecament contra el domini otomà. El 8, a França, Raimond de la Roche s'atorga la llicència de pilot número 36 de la Federació Aeronàutica Internacional, convertint-se en la primera dona autoritzada per volar en avió. El 10 de març, la Xina declara il·legal l'esclavitud. El 18, s'estrena la primera versió filmada de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada com la primera pel·lícula de terror. El 23 de març, a Espanya, el govern autoritza els vehicles a circular en determinades poblacions, durant les festivitats religioses de dijous i divendres sant. El mateix dia, com un acte de denúncia a la solució política a la que es veuen sotmeses les dones, les feministes canàries presenten la seva candidatura per a les eleccions, tot i saber que no seran elegides. El dia 28 de març, un hidroavió creat per l'enginyer francès Henri Fabre s'enlaira la primera vegada a Martigues, França. El 2 d'abril, a Espanya neix l'aviació militar i es constitueix la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, una alternativa sindical que deriva dels fets de la Setmana Tràgica. El 5 d'abril s'inaugura a l'Argentina el Trasandino Railway, un tren de muntanya en part utilitzant el sistema ABT de cremallera que uneix en un recorregut de 251 quilòmetres Los Andes a Xile amb Mendoza a l'Argentina, arribant a una alçada d'uns 3.200 metres al túnel de la Cimera. El 20 d'abril el cometa Halley és visible des de la Terra i no serà vist de nou fins al 1986. El 4 de maig un terratrèmol de 6,10 graus a l'escala Richter destrueix completament la ciutat de Cartago, primera capital de Costa Rica, amb un saldo de 1.000 morts, aproximadament el 10% de la població total de la illa. El 6 de maig, George V esdevé rei del Regne Unit, després de la mort del seu pare. En noticiaris filmats en Kinnear-Calcolor, dels funerals del rei del VIII són els primers que s'enregistren amb aquesta qualitat de color. El 12 de maig es celebra a Nova York la segona reunió del NAP, o Associació Nacional per a l'Avenç de la Gent de Color. El 18, a París, s'obre la primera conferència mundial sobre el trànsit aeri. El 25 de maig, a Argentina, se celebra el centenari de la Revolució de Maig del 1810, data en què aquesta nació va començar la seva emancipació de la corona d'Espanya. El 31 de maig, el Parlament Britànic
en aprovar la llei de la Unió, segons l'acte de Sud-àfrica de 1909, crea la Unió Sud-africana. I l'1 de juny, el vaixell britànic Terranova surt de Londres per fer una expedició a l'Antàrtica. El dia 2 de juny, Charles Rolls creua amb el seu avió sense parades i per dues vegades, anada i tornada, al Canal de la Mànega. El 6 de juny, neix a Girona Jaume Vicenç i Vives, historiador, escriptor, catedràtic i editor català. A l'11 de juny, neix també l'oceanògraf francès el Jean-Yves Cousteau. El 22 de juny, el dirigible Zeppelin de Lach, Deutschland, fa el primer vol comercial de passatgers entre Friedrichshafen i Düsseldorf, a Alemanya. El vol dura 9 hores. El 23 de juny, primera aparició del pare Brown, el detectiu de ficció de Chesterton. Ho fa en el compte Valentín segueix un rastre curiós, publicat a The Saturday Evening Post de Filadèlfia. El 24 de juny, el mateix dia que les tropes japoneses s'envaixen a Corea, es funda l'empresa Alfa, posteriorment anomenada Alfa Romeo. El 25 de juny, el ballet rus Diaghilev estrena a París l'Ocell de Foc, la primera gran obra del compositor rus Igor Stravinsky. El 30 de juny, al llac Keuka, als Estats Units, Glenn Curtis porta a terme la primera demostració de bombardeig des d'un avió contra un vaixell. El 4 de juliol, un combat de boxa de pes pesat va desencadenar greus disturbis racials als Estats Units, quan l'afroamericà Jack Johnson derrota el seu compatriota blanc, James Jeffries. El 20 de juliol, Colòmbia celebra el primer centenari de la seva independència. El 24, forces otomanes capturen la ciutat de Shkodër per sufocar la revolta albanesa. L'agost comença amb la creació de la Unió Panamericana. El dia 13 d'aquest mes d'agost, mor a Londres l'infermera, escriptora i estadística britànica Florence Nightingale, considerada una de les pioneres de la infermeria moderna. El 14 d'agost, un incendi de l'Exposició Universal de Brussel·les destrueix les exposicions de la Gran Bretanya i de França. I el 22 es signa el Tractat d'Annexió de Corea per part del Japó. El 26, a Skopje, República de Macedònia, llavors Imperi Otomà, neix Teresa de Calcuta, la religiosa catòlica i Premi Nobel de la Pau de l'any 79. El 28 d'agost, el Principat de Montenegro és elevat a la categoria de regne, amb la proclamació de Nicolau I com a rei. El 29 d'agost s'abdica l'emperador de Corea, Sun Jong, i el país aboleix la monarquia. L'1 de setembre, el Vaticà instaura un jurament obligatori contra el modernisme, que tots els sacerdots hauran de fer abans de l'ordinació. El dia 15 celebra el centenari de la independència de Mèxic. I el 18, la República de Xile celebra el centenari de la primera Junta Nacional de Govern. 23 de setembre, l'aviador prova francès George Chavez Darnell, en el seu Blériot 11, va aconseguir superar per primera vegada els Alps de Brig, a Suïssa, fins a Domossòrcola, Itàlia. L'1 d'octubre, primera publicació de fotografies infraroges, del professor Robert Williams Wood. Ho fan a la revista de la Royal Photographic Society. El 5 d'octubre, a Portugal, després del triomf de la revolució que derroca el rei Manuel II, s'estableix la primera república portuguesa. El 12 d'octubre, a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña assumeix la presidència. El 30, el mateix dia en què Oriol Albaix Segura neix el poeta i dramaturg en llengua castellana Miguel Ángel Hernández, a Barcelona es funda la CNT, la Confederació Nacional del Treball, el sindicat anarquista del moviment obrer català. I el 20 de novembre mor el novel·lista rus Lió Tolstoi. També aquest mateix dia, a Mèxic, Francisco Madero proclama sense efecte les darreres eleccions i demana una revolució armada contra la presidència il·legítima del dictador Porfirio Díaz. El 15 de desembre, a Alpera, Castella-La Manxa, Pasqual Serrano descobreix art prehistòric a la Cueva de la Vieja. El 17 de setembre de desembre s'inaugura a Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut com el Molino i tancat. El 18 de desembre, el químic i físic francès Georges Clot presenta a París el Motor Show, el seu invent, a llum de neó provocat per la descàrrega elèctrica d'un gas inert. El 21, a Xile, Ramon Barros Luco es proclama president. El 28 de desembre, una mena de pesta pneumònica es propaga a través dels nord-est de la Xina, matant a més de 40.000 persones. I a finals de desembre es calcula que Henry Ford ha venut més de 10.000 automòbils i que els tramvies elèctrics d'Àustria, Hongria, França, Alemanya i Gran Bretanya transporten 6,7 milions de passatgers cada any. Bé, tot seguit recomanem algunes de les millors llibres editats durant el 1910. I són els següents. Pele el Conqueridor, de Martin Andersen Nexo, El diable i el mar profund, de Rhoda Broughton, El Presta Joan, de John Buchan, La vagabonda, de Colette, La carretera ampla, de Jeffrey Farnell, Howard Saint, d'Edward Morgan Foster, El llegat de l'estepa, de Saint Gray, Gertrude, de Hermann Hesse, Recompenses i fades, de Rudyard Kipling, Un home des la nuit, de Gaston Leroux, Maria Magdalena, de Maurice Maeterlinck, The Return, de Walter de la Mer, Els quadres de Malta, de Rainer Maria Rilke, Chanticleer, d'Edmond Rostand,
Missa Aliança de George Bernard Shaw, La Porta de Natsume Soseki i Raja de Rabindranath Tagore. El cinema, poc desenvolupat encara, va portar films com L'ocell blau, pel·lícula muda, subtitulada en anglès i deprovisada per Pauline Gilmer, El mal immutable en els estats fronterers i La caça amb els porticons tancats, totes tres de David Warwick Griffith, Les aventures d'Alicia en el País de les Meravelles, del director Edwin Stanton Porter, Un conte de Nadal i Frankenstein, dirigida per James Shirley Dawley, El meravellós mago de Oz d'Otis Turner, amb Bebe Daniels de protagonista, La clemència, d'Abraham Lincoln, de Theodore Wharton, Les dones sempre ho paguen, dirigida per Hubert Gatt i protagonitzada per Asta Nielsen, que va ser censurada als Estats Units, i El capvespre, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues que s'han recollit a l'Institut Kingsley per a la recerca en sexe, gènere i reproducció. I acabem, com sempre, amb un llistat de les millors cançons de l'any. Annie Little Girl, That's a Nice Little Girl, It's the Right Light Girl for Me, d'Ada Jones, Ave Maria i Sulfil, d'un Sofio, de Frances Alda, In the Gloaming, de Amerin Quartet, A Sunny Body Hurts in Kelly, de Nora Bass, Meet Me Tonight in Dreamland, de Henry Burr, Carmen, d'Enrique Caruso, Souvenir de Moscou, de Misha Hellman, Barcarole, de Geraldine Ferrari i Antonio Scotti, Say Say to Myself, Say Say, de Margaret Farrell, Calm Me Up Some Rainy Afternoon, d'Ada Jones, My Hero, de Lucy Isabel Marsh, All You Dream, If He Comes In Going Out, de Dean Morton, Sweetness, de Peerless Quartet, Top of the Morning, Come Josephine in My Flying Machine, de Blanche Ring, Sweetness, de Frank Ansley i Peerless Quartet, My Pretty Song Bird, de Frank Stanley i Henry Barr, Let Gonna Do It, de Walter Van Brun, Plight at Barbershop Shore, de Bert Williams, i Old Lang Syne, que cantava per Frank Stanley, posava un final a l'espai d'avui.

0: Al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
3: No!
2: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Juhu!
2: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho farem amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25. I en el número 1 trobem els de Black Crowes amb l'àlbum Profane Prophecy. Us deixem amb aquesta cançó que es diu Pharmacy Chronicles.

aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. En el número 1 estan els de Black Crowes amb Profane Prophecy, en el 2 el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Estem escoltant aquest Ready for Times to Get Better. Baixarem una més a la 3 i a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. L'escoltarem ara acompanyada de la Nora Jones amb aquest tema que es diu We've Come Too Far to Run.

Estàs escoltant el Highway 61. Estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ja ens trobem ara mateix en la posició número 4 amb els canadencs de Sheepdogs i l'àlbum Keep Out of the Storm. Estem escoltant aquesta cançó que dona títol a l'àlbum Baixarem una més, i us deixarem amb els Foo Fighters i el seu Favorite Toy.

I aquí en el Highway 61 ens trobem en aquell moment en què estem fent el repàs de la llista dels millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 5 amb els Foo Fighters i Your Favorite Toy. Hem baixat més posicions. A les 6 estan els Whiskey Myers amb Wham Wham Thunder. A les 7 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top i estem escoltant aquesta cançó. Baixarem més posicions. A la 8 està el Robert John and the Greg amb Heartbreak and Last Goodbyes. I a la 9 trobem els Cordobas amb Back to Life. Us deixem tot seguit amb Back to Life.

Doncs ens trobem ja en l'Equador de rapes de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 9 amb els Córdobas i l'àlbum Back to Life. Hem baixat posicions. A la 10 està Luke Winslow amb Quest of Light. A la 11 trobem els australians de Southern River Band amb Easier Said Than Done. Estem gaudint d'aquest No Such Time. Baixarem més posicions. A la posició 12 està el Marcus Kingbank amb Darling Blue. I a la 13 el John Batiste amb Big Money. Tot seguit us deixarem amb Pineapple.

I aquí en el Highway 61, que continuem plenament enfrescats amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, ens havíem quedat a la posició 13 amb el John Batiste i aquest Big Money. Hem baixat posicions, a la 14 està Jason Isbell amb Fox in the Snow, a la 15 Led Dupas amb Codename California, a la 16 el Trevor Sensor amb Afir Tears of Eros, i a la 17 el Joe Bonamassa amb Breakthrough. Estàvem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem fins a la 18, on trobem el Grant Lee Phillips amb In the Hour of Dust. Escoltarem aquesta cançó que es diu Last Corner of the Earth.

Encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 18 amb el gran Lee Phillips i aquest àlbum que es diu In the Hour of Dust. Hem baixat posicions a la 19 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, a la 20 el Robert Plant amb Saving Grace i a la 21 trobem a la Neko Case amb aquest Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest rec. Tot seguit el que farem és baixar més posicions. A la 22 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Habit i a la 23 el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Don't Look Side.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 23 de la llista amb aquest Hangover Terrace, estem gaudint d'aquest Don't Lose Sight. Baixarem més posicions, a la 24 està la Margot Price amb Hit Headed Woman, i a la 25 els Kula Shaker amb Worm Slayer. Tot seguit us deixem amb aquest Good Money i així posarem punt i final als rapes de la llista per aquesta setmana.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que hem dedicat als Temple of the Dog, després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa, en Roser ens ha traslladat fins al 1906 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Està tot un ple com sempre. Bye bye!

0: de cuina i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Before You Gotta Go i ve des d'Austràlia, de la veu de Courtney Barnett. És una cantautora i compositora australiana. Ho fa meravellosament bé. Fa cançons amb un toc divertit com aquest Before You Gotta Go, en el que parla d'un trencament, un trencament sentimental, però fet d'una manera civilitzada. I sobretot el que ja ens intenta transmetre amb aquest tema és que no és bo anar-se'n a dormir enfadades o amb les coses sense resoldre, que els conflictes s'han de resoldre per poder descansar bé i llevar-te encara millor. Espero que us agradi.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest darrer dia del mes de juny, dimarts dia 30. Avui serà íntima, en principi, perquè la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el Josep Janés, que el tornem a tenir aquí a l'estudi. Què tal, Josep? Bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Avui amb la baixa del José Polo per motius de feina i del Paco Prieto, que desconeixem bé, que no sabem per què no ha pogut venir, però en tot cas hi enviem també una abraçada. Potser en el transcurs de la tertúlia doncs, ens acompanya una estona el letrado que li diu el Xavier, l'Antonio Valverde. Ara estàvem comentant, sé que pot sonar atòpic, no?, a conversa d'ascensor, anar parlant del temps, potser si parlem tant de la calor encara provoquem més calor, però...
2: per parlar, no.
0: Per parlar-ne, no, oi,
1: Josep? La calor no és psicològica, eh?
0: No ho sé, però és veritat que no ens podem queixar, com dèiem aquí, que estem doncs, amb climatització, no com altres sí, feines que doncs estan, malauradament, no tenen climatització i han de treballar a ple sol. I la novetat, em deies, Josep, respecte a altres anys, no? És, ara que parlàvem de les nits, que es fa difícil de dormir amb aquestes temperatures, no sé si nit tropical o nit tòrrida, però en tot cas que hi persisteixen, eh?
2: Sí, sí, i persistiran.
0: I persistiran, oi?
2: Ja veureu a finals d'aquesta setmana com estarem.
0: Ah, mira com ens animem.
2: Sí. És a dir, el pitjor no ha arribat. Només et dic això.
0: Amics oients...
2: Que sapiguem, a Molins de Rei no hem arribat a 40 graus, per exemple. No. Sembla que ens hem quedat a 37,8.
1: Sí.
2: Doncs, diumenge podríem arribar als 40.
0: I davant d'això... No sé, podria...
2: Una gran alegria.
0: Una gran alegria, no sé quin missatge podem donar... per intentar... Ah, diumenge bueno, que passa sempre, el tour, per cert.
2: Sí, però sempre hi ha el dia i el mal de molts, no sé què, no?
0: Sí.
2: Alemanya estan a 42.
0: Sí, clar, sí.
2: A part de Lleida, que ja fa molts anys que els 40 sí. els van tocant, no? Allà, a Alemanya ha passat una cosa que està sorprenent extraordinàriament a les autoritats municipals alemanes, i són Leipzig, com a ciutat sí. afectada, però són moltes ciutats i moltes poblacions. Les fales derriteix.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí.
2: En el qual alguns cotxes, doncs, en fi, queden, per dir-ho així, enganxats i no poden circular. Però això ja hi ha antecedents d'això en algun moment i, per tant, això s'arregla modificant que és la composició dels asfalts. Però el més greu que s'han trobat, concretament ja dic a l'Eifir, que és que el tramvia no pot circular. Les vies del tramvia s'han escalfat tant, s'han dilatat, i el que són els materials que fan servir per connectar els grans trams de rails han desviat aquests, i els tramvies podrien descarrilar, i per tant han paralitzat tota la circulació del transport públic, que allà és amb tramvies. Això ha afegit a que les carcasses de plàstic que envolten els semàfors s'han deformat, amb la qual oculten els colors i no se sap ben bé si estem en verd o en vermell o que estem perquè no es veu. I tota la circulació d'algunes ciutats de Renània, Westfàlia, etc. Alemanya està en aquests moments en una certa crisi que té sorpresos perquè no s'havien imaginat res de tot això les autoritats alemanes. Bé, tal vegada aquest tipus de coses a França podríem dir que déu-m'hi-do, i ara la onada s'està traslladant a Romania, a Hongria, podríem explicar moltes de les coses que passen en aquests països. Potser la Unió Europea prendrà cartes en el tema, i es plantejarà que, més enllà de declaracions que són això, declaracions i no serveixen per res, sí. atacar el que és realment la producció d'energia a través del gas, del petroli i del carbó, o es paralitza o el planeta serà inevitable.
0: Això és així, eh?
1: No som conscients, eh? No som conscients.
2: Bueno, el que passa és que diguéssim que masses vegades els poders econòmics sí, que hi ha darrere les petroleres, darrere aquestes multinacionals, contaminen, diguéssim, les decisions polítiques dels estats, dels governs i dels estats.
1: Al final és tota economia, no? Amb les paraules que deia el Josep m'ha vingut al cap una cosa extraordinària que va fer Televisió Espanyola, que era amb el Narciso Ibáñez Serrador, amb el Chicho, va fer un programa, una espècie de... d'història, que es deia l'Asfalto, no sé si us en recordeu, que el seu pare, l'Ibáñez Menta, aquell home, aquella veu i aquell nas, era un home que anava amb el peu enguixat, va passant, i passa això, amb dibuixos del Mingote, que estaven molt bé, amb un sol tremendo dibuixant, i l'home es va enfonsant per la calor dins l'asfalt, no? Que era una crítica brutal a el que és la burocràcia i la deshumanització de la gent, no? L'home es anava enfonsant, anava demanant ajuda, un home molt educat, molt tal, i bueno, ningú l'ajuda, els bombers no poden, l'altre no pot, es van oblidant, un nen repel·lent. La qüestió que aquell asfalto representava la burocràcia, no? I l'home es va enfonsant fins que al final arriba els de, com es diu això, a l'equip municipal de Reclus, com es diu la...
0: Brigada.
1: La brigada,
2: la brigada
1: arriba la brigada, li foten les quatre gotes i el deixen allà enterrat, no? Va tindre premis a tot arreu, eh? Aquest, perquè era una sàtira, això. I recordo perfectament que era... Es veia amb la Guinegra, i jo, quan veia aquella... Jo era un nano petitet. Jo tenia una calor tremenda. I vaig estar durant una temporada sense trepitjar l'asfalt. Uh-huh. O sigui, em va impressionar tant aquell tio que s'anava enfonsant i ningú l'ajudava.
2: Que no em passi a mi.
1: No passa... Clar, era un nano, jo. Jo no passava per l'asfalt, no? Uh-huh. Per desgràcia, l'asfalt més o menys ha aguantat, el que la burocràcia que ens ensorra sí que segueix, però jo quan era tan petit no la veia, no? Ara sí que la veig.
0: Però que vas a caminar a quarts de 10 del vespre i encara surt calent.
2: Sí, està bullent.
1: I a Madrid passa, a Madrid. Jo quan estava vivint a Madrid,

0: a la tramuntana, de moment moderada, de l'Alt Empordà, demà passarà també al Baix Empordà, velocitats entre 40 i 70 km/h, ja dic moderada però forta, i bé reescalfada, per tant amb temperatures de 30-35 graus durant tot el dia i fins i tot en gran part de la nit. Al tanto, si es produeix algun foc a l'Alt Empordà, serà molt difícil d'aturar.
1: Sí,
0: i això pot anar més al llarg de juliol, perquè estem al, hem estat al juny, encara estem al juny, totes aquestes calors que portem de maig i juny, doncs no serà més que l'antesala, finals de primavera, inici de l'estiu. Ara bé, ara venen els dos mesos potents de l'escalfor, de l'estiu, de la calor, juliol i agost, i veurem què és el que pot passar. I la pel·lícula de terror acabaria amb una cosa molt senzilla, que és allò de dir, en tenim alguna mostra, doncs en tindrem més. Aquest escalfor es va concentrar en el mar. Al mar les temperatures de l'aigua en aquests moments són al·lucinants, no s'havia arribat mai a 27 i 28 graus, gran part del Mediterrani, gran part de l'aigua del Mediterrani occidental i oriental, tot el mar Mediterrani està entre 26 i 28 graus, s'escalfarà fins als 30 o 31, cosa que no s'havia assolit mai,
1: no.
0: I això podrà generar un nivell de tempestes, de precipitacions, de ventades, punts suspensius, que poden deixar en broma la Dana de València de l'any passat. No aquí, a totes les costes mediterrànies, de manera que els propers mesos, anys, a la propera tardor, podem viure coses molt poc agradables.
2: Bé, i a tot això també parlàvem ahir en temps de tertúlia, no? Aquest nou paradigma que ha vingut per quedar-se, d'aquestes altes temperatures, de tots els treballadors que dèiem abans, no? De gent que està treballant a ple sol i dels sindicats que apreten perquè hi hagin noves pautes, noves normatives al respecte, sí, no? Sí. Al descans i a evitar les hores de màxima exposició.
1: Clar, nosaltres hem sigut sempre un lloc mimat pel clima, un lloc sensacional, privilegiat, o sigui, unes temperatures extraordinàries. Està canviant, ara estem cada cop més en un clima, jo no hi entenc com el Josep, però ho sento, ho veig absolutament, no? Què passa? Que, al igual que hi ha normes, per exemple, de que quan plou en una obra no es treballa, mai es treballa quan plou, ja està
0: aquí.
1: Estipulat, aquí.
0: A Islàndia, sí.
1: Bueno, perquè estan acostumats. Però
0: no para de ploure i, per tant, treballen plovent.
1: I a Dublín, si no plou, estan estranys i tot. Però vull dir que aquí, per exemple, existeix aquesta norma tàcita, digue-li com vulguis, clar, no tenim cap norma cap al calor. Si estem per cara a l'hivern, més o menys, sense estar molt preparats, quan neva, fa les grans nevades, tot això, sembla que estem com més acostumats a que passi. Amb aquestes onades de calor, com no en sabem, s'ha de fer un horari absolutament i urgentíssim, perquè el sol mata, i mata realment, no? Hi ha hagut 1.000 morts per Europa per el tema de la calor. Clar, una gent que treballa a ple dia amb un sol que cau, vull dir, al camp sí que ho tenen bé. Jo me'n recordo quan anava a Calanda per pagar-me els llibres i els estudis i tot això. Hosti, el sol no el vèiem perquè sortíem abans de la matinada, o sigui, i quan a les 11 del matí ja plegàvem. O sigui, durant el dia no fèiem res. Per què? Perquè era insuportable. Però si la gent del camp sí que ho sap, quan té cana i no. Però la gent urbana, les empreses, els repartidors aquests que van amb el casco i que tenen que repartir, jo què sé... És tremendo, per tant, jo crec que el govern, no sé si ho ha fet o ho farà, o no ho sé, hauria de fer una normativa laboral per als horaris de feina de la gent, perquè és que és molt greu, eh?
0: Sí, greu. No, anava a dir que...
1: No sé si ho han fet o no, ho faran, no ho sé.
0: No és la solució, però en tot cas sí que s'ha apuntat, diguéssim, a nivell petit, a nivell domèstic, a nivell d'una família, doncs, d'una persona. Bé, jo no volia tenir l'aire condicionat, però com que és impossible,
2: sí,
0: doncs...
2: Sí, això està passant molt, eh?
0: Bé, i aleshores aquesta és l'última de la pel·lícula de terror. Els estudis científics han demostrat que les grans ciutats, la posada en marxa, diguéssim, dels aires condicionats a la major part dels habitatges, puja la temperatura de la ciutat 4 graus.
1: Sí, sí, és així.
0: Per tant, si estem a 42, passarem a 46 gràcies a nosaltres, no gràcies al clima i tal. Tot és gràcies a l'espècie humana, però en qualsevol cas, aquí és una matisació important. Tant és així que també a nivell de la Unió Europea, i a França, en aquest cas, és qui encapçala el tema, s'ha plantejat que s'ha de fer un debat a fons sobre l'aire, un debat polític. I, evidentment, que comportaria paral·lelament un debat econòmic i tecnològic al voltant de dir com ens refredem, perquè la solució de l'aire condicionat és una falsa solució.
1: La solució el ser humà la sap des de fa segles. El que passa que no l'aplica. Els arbres. Els carrers amb arbres baixen gairebé 5 graus la temperatura, i si tu ara vas per Barcelona i tens la sort d'agafar, per exemple, el carrer Vallespí de Sants, no? Està ple d'arbres. Escolta, et baixa la temperatura d'una forma tremenda. Tens una bona ombra i a part que queden bonics, no? Per tant, s'ha convertit en una societat de places de ciment amb arbustos

0: tutus i coses seques, amb tobogans de planxa que el nen quedarà allà fet com una gamba. És a dir, hem fet una, un urbanisme tan sumament minimalista i tan sumament no sé com, que és inevitable. És a dir, això de les places dures, que tant de moda es van fotre, no és res que un sistema... jo no sé si una modernitat o un sistema d'estalvi, el que sigui, però s'estem destrossant els parques. Tu te'n vas a un parque que té arbres i estàs bé. Els arbres a part oxigenen. És a dir, estem destruint, convertint la naturalesa en ciment. I això té un preu. No només són els aires condicionats que sigui, és veritat, tu passes pel costat d'un lloc on hi ha un aire condicionat per fora i et cremes. Surt una escalfor d'allà tremenda, no? Què vol dir? Que l'home està oblidant-se de la naturalesa, de la natura, per anar a un món de lo pràctic i del practicisme, abans fins i tot el gaudí, és un tema ja, com diria jo, un tema molt endins, molt genètic, quasi. El gaudí construïa pensant en la natura, no? La Sagrada Família per dintre és un gran bosc, i ell es va inspirar en la natura, no? Les faroles d'abans tenien treballs i tal, ara són pals rectes, inspirat amb una... mala Bauhaus, perquè una cosa era la Bauhaus del Mies van der Rohe, que era una obra d'art, ara s'ha fet a la simplicitat. Fot-li ciment, que ja n'hi ha prou. Clar, els bancs fotuts amb cadires fixes perquè si no es roben. És a dir, estem convertint la humanitat, jo ara diré una cosa molt bèstia, és el càncer del planeta. És a dir, nosaltres si tinguéssim que fer un símbol, al igual que nosaltres ens entren virus i bactèries pel cos i ens foten malalts i ens destrueixen, nosaltres som, crec jo, aquesta bactèria que està carregant-se el món. I el bo és que les bactèries, algunes s'autodestrueixen, nosaltres som així també. És a dir, som tan depredadors de l'entorn natural i tan inconscients que estem destruint el nostre hàbitat. Això no ho fa cap animal. Bé, bueno, també els animals tenen més intel·ligència, com deia Winston Churchill, el ser humà és molt estúpid perquè és l'únic que fot de dirigent el més imbècil de la manada, no? Pues ho fem així. Som molt destructius, de totes les maneres, no? Jo crec que... I no és un tema econòmic, és un tema d'actitud, eh?
1: Alguns estudiosos del món de l'ecologia, és a dir, els que estudien els ecosistemes, això vol dir, no una espècie, una planta, l'home o un animal, sinó la integració, la interrelació de tots aquests éssers en un espai. Pot ser un bosc, pot ser un llac, pot ser doncs, un país.
0: Sí, sí.
1: Els ecòlegs que ens estan... En Ramon Margalef, recordo ja això, fixa't, quan érem joves a la universitat, i ens ho deia. En Ramon Margalef va ser el primer catedràtic d'ecologia de l'estat espanyol i va gaudir de tots els premis científics internacionals al respecte. Deia, diu, quan en un ecosistema hi ha una espècie que amenaça aquest ecosistema, el que acostuma a passar és que l'ecosistema liquida aquesta espècie. Sigui aquesta espècie un virus, un bacteri, una ameba, en fi, una especialitat animal que viu en els llacs, etcètera, etcètera, etcètera, o un mamífer. Si aquesta llei de la natura, lleis de la natura, que existeixen, resulta que existeixen, i d'aquí els terratrèmols i els volcans, tot això ens va sorprenent, però renoi, resulta que existeixen les lleis de la natura. Si aquesta llei de la natura ecològica existeix, qui desapareixerà de la Terra serà l'espècie humana. No pas l'espècie humana liquidarà totes les altres espècies. És interessant, això.
0: No està passant, de fet, eh? O sigui, cada cop la població perd densitat. És a dir, abans, som molts, la Terra, però va estar perdent densitat. Els hàbitats per l'home, d'una manera que es nutreixin de manera natural, cada cop són menys. És a dir, l'home s'està reduint fins i tot la ingesta dels seus propis aliments. És a dir, està destruint el que li genera la pròpia vida. Està destruint les aigües fonamentals, està destruint els camps de cultiu, s'està autodestruint. I la natura, el bo és que no fa res per evitar-ho. Jo crec que és l'actitud de la natura intel·ligent de dir, escolta, aquests sonats que es matin sols. No?
2: El que està molt de moda, parlant d'aire condicionat, són els ventiladors de sostre.
0: Sí,
2: que tothom s'està incorporant a casa seva, que es veu que van tan bé.
1: Sí. És a dir, el que fan és un efecte enganyifa, però
0: és un frau que funciona.
1: És a dir, fan moure l'aire.
2: Sí.
1: No refreden, si fan moure l'aire. El que passa aleshores és que quan l'aire ens va... Si fa vent, també ho notem, això, no? Si l'aire ens va passant per damunt de la pell, s'emporta les microgotes de suor que tenim a la pell, que bàsicament és aigua. Cada cop, cada molècula d'aigua que s'evapora, és a dir, que passa de líquid a gas, s'emporta calories. I per tant tenim la sensació de que se'ns refresca la pell i de que està baixant la temperatura. És sensació. però està funcionant.
0: És físic,
1: està
0: funcionant. Però ho notes, sí.
1: Per tant, sí, sí, i a més a més, si compres els aparells, que diu que ara n'hi ha una generació nova, que són relativament no gaire cars i que són molt silenciosos, et permet a la nit tenir el rum-rum-rum aquell, doncs, i poder dormir, perquè ja em direu quines nits estem passant.
0: Sí, sí, sí. Horribles. Bueno, això és... això que ens sembla tan modern, bueno, els països tropicals fa molts anys que fan, però és que és molt abans. Els que van inventar això de que amb l'aire et refresques van ser els xinesos, però van inventar el vano.
1: Exacte.
0: El ventall, a Xina hi ha unes temperatures, bueno, hi ha de tot, és tan gran.
2: Clar.
0: Aleshores, el ventall el van inventar ells, per què? Per refrescar-se, sobretot la cara. No? El fet de refrescar la cara, quan tu et mulles la cara, per exemple, sents, o els canyells, et sents una mica més de frescor. Però després aquests vanos mil·lenaris de la Xina, si ens remuntem al vano de sostre, que seria un altre... Bueno, un ventilador, això ve d'Egipte. A Egipte tenien com una espècie de tapissos, anem a dir, que els anaven... Bueno, s'ha vist en moltes pel·lícules. Anaven bellugant i a través de l'aire de dalt anaven refrescant. És a dir... L'aire condicionat ha sigut un invent tremendo, molt bo, amb el sentit de... que no estava pensat pel ser humà, estava pensat per conservar... Era a nivell industrial, anem a dir, més que el ser humà, i bueno, ha estat molt bé mentre que va durar. Per exemple, l'aire condicionat no tot ha sigut bo. La famosa Legionella ve dels aires acondicionats, aquest líquid cacau, que ara som tan estúpids els ser humans que hi ha tota una teoria de que aquesta aigua que perd o extrau l'aire condicionat es pot aprofitar. Espero que no hi haguin morts.
2: Malauradament n'hi ha hagut i molts a Llatinoamèrica, a Venezuela.
0: Oh, és una desgràcia. Sí.
2: Amb aquest terratrèmol, Josep, també podíem aprofitar per quina lectura en faries. Bé, ara, de fet, evidentment, cada dia que passa, doncs, decau l'esperança, com bé diu el periòdico, de trobar supervivents a Venezuela, després d'una rèplica, evidentment, sísmica, també que hi va haver, però déu-n'hi-do, no?, el 7,2, 7,5.
1: Bé, el comentari pot ser polític o científic. Si el fem polític, bé, es demostra que el règim de Chávez i Maduro no ha estat res més que una dictadura parafascista que ha arruïnat el país i que ha estat, doncs, bueno, allò, la gran estafa de les classes populars. No? Els blocs de pisos que han caigut són tots els que es van fer a l'època de Chávez, quan ell va dir, bueno, posar en marxa aquella política que teòricament era magnífica, això, el populisme d'esquerres, no? De que ni una sola família ni una sola persona sense habitatge. Per tant, anem a fer habitatges. Bé, doncs aquells mils i mils i mils d'habitatges que van fer sota aquest criteri polític han desaparegut. Jo conec, tinc persones molt conegudes i properes de Venezuela, i van enviar les fotografies, per exemple, d'alguns carrers, en cases que no queda res, tot és a terra, i cases que estan al costat, perfecte, no s'han mogut. I m'explicaven que la clau és els materials en què s'havia construït. Els terratrèmols en allà, sobretot a la que és la part propera al mar, la Guaira, que és on està l'aeroport i on està la part baixa de Caracas, a pocs quilòmetres del centre de Caracas, en allà ja se sap que hi ha terratrèmols i, per tant, ja hi havia construccions antisísmiques. Aquestes han resistit totes, ja siguin cases unifamiliars aïllades, ja siguin blocs de pisos, mentre que totes les que estan construïdes sense materials sísmics doncs s'han enfonsat. Aquesta és la part política. És a dir, que per tant el senyor Chávez, doncs, el cel sigui o l'infern estigui, i el senyor Maduro, que aviam, doncs, que li passarà amb ell, són realment els responsables i el règim en què... Una coeteja de tot això, que tinc fotografies de policies amb l'uniforme de policia saquejant supermercats a Venezuela. Sí. És a dir, la podedumbre i l'escarositat d'aquest règim arriba a aquests nivells. I aleshores a mi això em porta el comentari aquell de què li ha passat a l'esquerra, a una part de l'esquerra catalana o sobretot espanyola, que es va emmirallar amb aquests individus i amb aquest règim. No sé, aquests negocis del senyor Zapatero, si són inventats o si són reals en Venezuela, no sé res, eh? Però simplement és allò de dir, escolti, l'esquerra política ha perdut el seny polític. On està el comunisme, l'anarquisme, el socialisme, on estan els ismes que feien que sí que hi havia una esquerra al planeta i que ara resulta que no, jo no la veig. En fi, aquesta seria la part política. La part científica, res, no ha passat res que no passi sempre. Fa segles amb aquests terratrèmols en allà i seguiran així, cada 20, 30, 40 anys. La sorpresa o la novetat això ha estat això del duet sísmic. És a dir, que en fa un...
0: Sí.
1: I al cap de 3 minuts, un altre d'igual de potent. Això sí que és poc freqüent. Però està explicat científicament a la perfecció, eh? No és cap cosa estratosfèrica d'alienígenes, ni de hagin arribat no sé quins.
0: I la Terra segueix siguent rodona.
1: Sí, la Terra segueix... Això té a veure amb les falles tectòniques. És complexa d'explicar-ho, sí. No, penso que no hem de fer pas aquí una sessió de classes de tectònica de plaques. Hi ha falles, és a dir, esquerdes, en els materials de la Terra, en el subsol que trepitgem, i aquestes falles es mouen i en direccions contràries. Per tant, van provocant unes tensions unes amb altres que finalment aquestes tensions s'han d'alliberar. Els terratrèmols és l'alliberament d'aquestes tensions produïdes en el subsol pels moviments de les grans plaques, de les grans masses de terra. El trencament d'aquestes plaques a vegades es realitza tot de cop i és un terratrèmol. Però a vegades la part central, on la tensió és màxima, es trenca i es produeix el primer terratrèmol. I els sectors marginals, que estan, diguéssim, aquí, molts quilòmetres, més cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap al nord, cap al sud, s'han quedat quiets. Però s'ha provocat un increment de tensió que a continuació també desencadena el trencament. Això són els duets sísmics, explicat així d'una manera molt ràpida, lleugera i potser incomprensible, demano perdó si no s'entén, però és que no és fàcil sense una bona explicació llarga i amb dibuixos i vídeos i tal, explicar tot això. En els cursos que feia, quan encara estava en el món de l'ensenyament, aquests materials estaven incorporats en la assignatura que feia ciència de la Terra i del Medi Ambient, ciències i matèries que, doncs, les responsabilitats educatives o polítiques han decidit que ja no s'imparteixen i que això ja no cal explicar-ho. Uh-huh. La qual anem fent els ciutadans progressivament més tontos.
0: A mi la capacitat de sorprendre'm del ser humà és molt alta, en el meu cas, no? O sigui, tota la vida són actituds, no? O sigui, als Estats Units, per exemple, a San Francisco, Los Angeles, tota la part... oest, podríem dir, dels Estats Units, està sempre pendent d'un gran terratrèmol que s'enfonsi tot. Com dic tot, vull dir, tot San Francisco, tot Los Angeles, i la gent hi viu i està esperant el gran...
1: El
0: gran Big One, vol dir el gran sapatasso que s'enfonsi per la falla aquella que tenen.
1: De Sant Andrés,
0: que allò peti i se'n vagi tot, desapareixin tots al mar. Els és igual. Viuen allà, és carpe diem, s'aprofiten, no? Una altra cosa que em sorprèn també, parlant de les construccions, és l'actitud de gent que viu per la part de Florida. A Florida sempre hi ha molts huracans i moltes desgràcies d'aquest tipus, i tornados. Els tornados hi ha gent que els segueix com si segueixin a un... Mm-hmm. Vale? Doncs resulta que fan construccions de fusta lleugeres perquè el propi tornado se l'emporti. O sigui, fan segur el sòtan. Els soten si guarden, però si se'n va a la casa volant, si volen, tornen a fer una altra. Per què? Perquè la fan de fullola, pràcticament. Per què? Perquè volen viure allà i s'han acostumat a que vinguin i volin les cases, no? Japó, per exemple, té un sistema arquitectònic brutal que aguanta els seismes d'una manera bestial. Els edificis es belluguen com el que sigui, però aguanten, no? Per tant, hi ha gent que... La gent viu on vol viure. Bueno, aquí una mica, molt criticat, la gent que construeix a les rieres, no? Uh-huh. El mateix. Construir les rieres com viure a San Francisco amb la falla de l'altre, o tindre una casa a prop de Mallari, allà a la part dels Caimans, no? Què vol dir? Que l'home és tossut. L'home és molt tossut, no té una lògica coherent ni per la seva pròpia seguretat, i es fan moltes irresponsabilitats. Bàsicament, és un tema econòmic? No, és un tema d'actitud mental. El ser humà és el típic tio que es llença d'un pont amb una corda per passar-s'ho bé. O sigui, això, no hi ha cap espècie que s'autoprovoqui tant de perill a sobre. Les espècies es protegeixen, s'ajuden. Per exemple, els llops, que tant critiquem els llops, el llop més fort és el que va darrere de tot, i davant van els llops més grans. Per què? Perquè marquen el ritme per no deixar-se ningú. Per mi això és comunisme, no? O és progressisme, és a dir, els més poderosos porten el ritme dels més grans per protegir-los, no? Pues hem d'aprendre des de la política dels llops o el comportament, els animals són els primers que, quan senten algun tipus de perill, fugeixen ràpid i no construeixen en lloc que pugui ser destruït. És a dir, la natura sembla feta pels animals. I quan diem animals, jo crec que els animals més animals de la Terra són nosaltres.
2: Bé, que ens està escoltant l'Antonio, que el volia saludar.
1: És que volia dir una cosa molt interessant, que m'has fet pensar en això ara.
2: Hola, Antonio, bon dia.
3: Estás sufriendo, ¿eh? ¿Verdad que estás sufriendo?
2: ¿Qué estabas porque... sufriendo, señor letrado?
3: Sí, estás sufriendo, hola. Porque la verdad es que lo que estabais diciendo era magnífico.
2: Qué bé.
3: Me cuesta un montón decirlo, pero Josep ha hecho unas observaciones absolutamente certeras y brillantes cuando hablaba de la situación de la izquierda en España.
2: Ah, justamente,
3: y además se ve, y además se ve es una reflexión honesta que cualquier persona de izquierdas tiene que hacer, como la gente de derechas tiene que hacer reflexiones sobre cuando adoptan posiciones xenófobas o posiciones misóginas. Es decir, realmente, quien de verdad, por mucho que Josep esté equivocado en muchas cosas,
2: ya me extrañaba a mí,
0: raro,
3: sí, de verdad, raro. Pero cuando una persona lo hace desde la honestidad, desde la idea de que tiene unos principios y una ideología, pero una ideología que lo que busca es ayudar o ayudar a los demás, ayudar a la gente, la reflexión constante tiene que ser sobre si lo que hace es correcto o no es correcto y sobre qué apoya o no apoya. Aquella gente cainita que solo apoya a los suyos, da igual lo que hagan o no hagan, o sea, yo con los míos y ya está. Esa gente son las que de verdad enrarecen el ambiente, corrompen la discusión y son los que rompen cualquier posibilidad de convivencia. Y las manifestaciones de Josep eran justamente de personas que con las que se puede convivir y las que se puede hablar, por lo menos casi siempre.
2: Bueno, y luego t'agraeixo les reflexions. Jo el que anava a dir, potser fent un pas enrere, és el següent, que hi ha una dificultat objectiva en això que estava plantejant, diguéssim, el Xavier al voltant d'aquesta estupidesa dels humans.
3: És que, això també lo suscribo.
2: Aviam, aquí el que hi ha és que ja l'Einstein ens va dir que hi havia dues coses infinites i només dues. Una és l'univers, i l'altre és l'estupidesa humana.
0: Exacte.
2: Aleshores, en tot cas, hi ha una raó objectiva que minora la culpabilitat dels humans. La fa més... no la justifica, però sí la fa menys greu. I és el fet del decalatge de les coses temporals. M'explico. La vida humana és la que és en quant a termini. Ja sabem que ara alguns aspiren a 150 anys, no? Em sembla que el senyor...
0: Diuen que ja ha nascut,
2: Xi Jinping i el Putin parlaven d'arribar als 150 anys, espero que... No dic res més.
0: Quina manga.
2: Aleshores, en qualsevol cas, aviam, estem on estem, és a dir, posem 80 com a estàndard de estadística i 90 o 100, unes minories que sembla ser que aniran creixent. Però és això, un segle. Les coses geològiques, ja siguin els huracans, els terratrèmols i la llarga llista de coses de la natura, no van a aquestes escales temporals. Van a una escala temporal molt més lenta, molt més llarga, de segles i segles i sovint de mil·lennis i mil·lennis. Per tant, és clar, llavors què passa? Dius, home, aquest terreny, aquest país, aquesta península, aquesta illa, és volcànica, aquesta altra és... Però clar, aquest volcà es manifesta un cop cada 200 anys. Per tant, com que, bueno, sí, el temps dels avis, però aleshores ara està tranquil, quiet, no passa res, torno a fer una casa. I els meus nets són els que patiran la destrucció d'aquestes cases. Aquí hi ha aquest element objectiu, que no coincideix amb les escales temporals, i dificulten, encara fan més difícil, el que l'estupidesa humana la puguem superar.
3: Bueno, lo vemos en las riadas, ¿no? Lo vemos en las construcciones, en las riadas, en las construcciones, en los bosques, en zonas que evidentemente son peligrosas. Sí, sí, efectivamente, eso es un factor que está ahí. La memoria, la escala del tiempo hace que volvamos a los errores de antes, pero bueno, probablemente forma parte de la disonancia humana.
0: És que el ser humà és egoista de per se. L'egoisme que té el fa perillosíssim, perquè té por a perdre moltes coses i tal. Hi ha una frase, bueno, més que una frase, és una dita, una reflexió, millor dit, oriental, crec que del Confuci o del Lao Tse, potser el Lao Tse, i que deia una cosa, diu, aquella persona que planta un arbre sapiguent que mai gaudirà ell de la sombra és una persona que té sentit de la vida.
2: Més o menys per què.
0: I això és el que ens passa. Nosaltres ho volem tot per ara i per nosaltres. I el futur, com no hi serem, és igual. I això fa que fem aquestes bestieses que fotem, no? O sigui, això de plantar un arbre pensant que un altre gaudirà la sombra i tu no, Hosti, em diu molta cosa, no? Jo resumiria amb això, l'home és tan provisional.
3: I escucha, en el fondo, cuando hemos hablado de políticos, de gestión y las instalaciones de Renfe y los edificios, estábamos hablando de que nuestros políticos solo piensan en eso, en el momento concreto, claro, en las siguientes elecciones, y no piensan en... a largo plazo, no piensan de verdad en hacer estructuras que vayan más allá de su calendario electoral. I això és un dels grans defectes d'aquest país.
1: És més greu, Antonio, és més greu que això que estàs dient. Això que estàs dient és cert, però és més greu. M'explico. Quan hi ha la campanya electoral, els discursos, els escrits, els mítings, semblen que situen en el centre de l'actuació, de la intervenció, de l'oratòria dels polítics, el ciutadà i els problemes dels ciutadans. És així. Però resulta que tan bon punt han acabat les eleccions i ja hi ha un resultat electoral, els electes, una bona part dels electes, al nivell que sigui, les eleccions locals, eleccions estatals, el que sigui, eleccions nacionals, el centre del debat entre ells és com fotre el polític contrari i com garantir amb les decisions que prenc que jo m'hi mantinc. És a dir, aquí hi ha una dificultat en peu objectiva, com una mena de llei de ciències socials, aquesta no seria una llei natural, sinó una llei de ciències socials, que dificulta la bona gestió política, la bona gestió democràtica. O aconseguim que els líders mantinguin la paraula, siguin honestos, siguin coherents, i per tant allò que han dit a la campanya electoral és el que facin durant els 4 anys, o els 5, depèn de quines eleccions, quin país, etc., no? Que tenen el mandat que se'ls ha otorgat, hi hagi coherència, hi hagi coordinació, hi hagi el que s'ha dit que hi haurà. Si això no es compleix, i estem veient des de fa molts anys que aquí no es compleix, això vol dir que quan estan en el càrrec ja electe, no estan pensant en els ciutadans i els seus problemes, estan pensant en com debatre, com aplastar l'opositor, que pot estar dintre del propi partit o que pot estar en els altres partits de l'oposició política, o com jo faig aquelles decisions que em garanteixin que jo continuaré aquí 4, 8, 10 i si pot ser, per
3: però,
1: sempre.
3: Però, Josep, és que a nosaltres ens falta
1: aquesta deformació claro. Entre, necessita algun tipus de correcció o les nostres democràcies són tan febles que desapareixeran.
2: Digues, Antonio.
3: Josep, nuestra clase política necesita una formación, o sea, para tener una buena clase política debe provenir de dos ámbitos. Por un lado, de gente que tenga gestión pública, y por otro lado, yo creo conveniente que tengan gestión privada. Lo que no pueden ser es que sean políticos que no hayan demostrado, no hayan hecho nada en toda su vida anterior, que no hayan gestionado la empresa pública, que no hayan actuado en el servicio público, que no hayan gestionado empresas privadas o profesiones privadas. Es decir, de repente aparecen políticos en nuestros partidos que cuando tú ves el currículum es el político. No han hecho nada más. Y claro, eso es un déficit de preparación, quieras o no. Y ese déficit de preparación también se muestra en que su único interés es seguir siendo político. Entonces, es lo que estamos hablando. Esa persona no piensa en plantar un árbol que no va a ver la sombra. Esa persona lo que piensa es a corto plazo. Y ese es un defecto. Y eso es verdad que es una característica, sobre todo de los últimos 20 años, 30 años, de la clase política española, que realmente deja bastante que desear.
1: És això que dius i també l'altre element, que és el de dir, si pensem en líders polítics, posem nom i cognom, que han desaparegut, te'n dic dos de posicions polítiques ben diferents, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, es tracta de persones sàvies, persones que han llegit molt, persones que han estudiat, persones que saben parlar, persones que coneixen la història del seu país, persones que coneixen el territori, que trepitgen del seu país, en aquest cas Catalunya, el mateix podríem dir doncs, d'Espanya,
3: sí,
1: i podríem parlar de França, etc. Mentre que els actuals líders polítics em pregunto què han llegit en la seva joventut, no només a què s'han dedicat, sinó, vostè sap qui és Beethoven? Perquè ara quan es fan preguntes d'aquestes en programes televisius, en fi, absolutament intranscendents a la joventut d'ara, i demostren que no saben la capital de cap país, i demostren que no saben res de música i que no saben res de la història, qui va matar García Lorca? Els comunistes. Bé, demostren, per tant, un analfabetisme cultural massiu. És que resulta que hi ha tota una generació de polítics, o això sembla, que també comparteixin aquesta inutilitat i aquesta incapacitat de conèixer la història, la sabidoria, la ciència, l'art, etc etc. No només és que no han fet res al marge de ser, diguéssim, ells mateixos fent política, és que no saben res. Això és tremendo. Això és tremendo. I això va des d'un regidor passant per un alcalde i acabant amb el president del govern. No dic noms aquí, eh? No dic noms, sinó simplement que hi ha una autèntica degradació de la capacitat dels gestors i dels líders polítics.
0: Jo crec que des del moment que la política s'ha convertit en una feina, és l'error més gran, no? Uh-huh. Hi havia un individu que es deia Valentí Almirall,
2: sí,
0: que estava molt relacionat amb Papiol. El Papiol és un poble petit, però té coses a vegades sorprenents, no?
2: Sí.
0: Doncs ell deia que els polítics no havien de cobrar cap diner.
2: La biblioteca porta el seu nom, per cert.
0: Sí, sí, era un home, un home molt viscut, llegit i intel·ligent, fa molts anys d'això, eh? Uh-huh. I deia que els polítics, des del moment que cobren per ser polítics, la política es queda pervertida, no? Perquè ja no defensen. Quan tu vius d'una cosa, ja no defenses el bé comú, defenses el teu sou. I a partir d'aquí, l'escalada que hi ha professional de polítics, de la política professionalitzada, que deixen, per exemple, pues, un senyor que jo respecto molt i admiro com a polític, és el Trias, Xavier Trias, mai ha fet de metge, el Pujol era metge. Vull dir, són gent que canvien de professió per dedicar-se 100% a la política. Això fa de que la política, com és el modus vivendi de molta gent, i dret dos persones amb cultura i amb, bueno, amb un reconegut prestigi, no? Però hi ha molta gent que no sap què fer, que no té ni ofici ni benefici, s'hi fot a la política i va pujant. D'aquí que venen ministres, per exemple, de tots els colors, eh?, que no tenen ni una sola carrera. No vull dir que una persona intel·ligent sigui perquè té carrera o no, però com a mínim tenen unes aspiracions a part del partit, no? I tothom, quan entra en la política a nivell professional, a nivell local no tant, n'hi ha que sí, també, n'hi ha que gent que viu de la política local, però anem a dir, és més diferent. Quan tu ja entres als... com et diria jo, el modus vivendi, el funcionament a la maquinària d'un partit, estàs atrapat, perquè és la feina. I et jugues la teva feina, i defenses la teva cadira, i vols escalar, i vols pujar, i al final, clar que defensaràs tot el que el teu partit digui i no tindràs esperit crític. Per què? Perquè és el que et paga.
2: Perdó. Valentí Almirall, fill... un moment, fill de Josep Almirall, comerciant de drogues i colonials, uh-huh, i Josepa Llosar Sabrià, hereva dels barons del Papiol.
0: Exacte. Sí,
2: senyors,
0: sí,
2: un títol de Valentí personatge... sempre va evitar, tot i que li corresponia per primogenitura.
0: Sí.
2: I sabia, en relació amb això que dieu, sabia grec, sabia parlar grec, llatí, francès, anglès, italià
0: sabia
2: i alemany.
0: Sabia moltes coses, aquell home.
2: Entre no altres coses.
0: Ara, no? I el que jo vull dir és això, de que i acabo, eh?
2: Sí.
0: Quan tu et deus... tu no pots anar contra la feina.
2: No.
0: I quan la política és una feina, i no és una predisposició, anem a dir, amb ideals, sinó que pots començar amb ideals o amb tendències, però després acabes defensant tot el que fa el partit. Perquè si el partit s'equivoca, però tu vius del partit, el tindràs que defensar, uh-huh, perquè no et voldràs anar a l'atur. I si aquesta gent que has viscut només de la política... Per això hi ha les portes giratòries, perquè un cop deixen la política no saben fer una altra cosa. I els posen en consells d'administració, això els que tenen un estatus dins del jeràrquic dins del partit, tal, però és que de petits també. Uh-huh. Tu mires la quantitat de gent que es col·loca després dels partits a llocs on el partit treballa, diputacions i tal, i és tremendo. Jo crec que la política hauria de ser com el que va néixer, amb un esperit social i amb ganes de col·laborar, i sobretot tindre unes normes i unes mesures que controlés molt els polítics. Però què passa? Els partits no controlen el país. El partit controlen els seus propis partits i ja procuren que ningú toqui el seu estatus econòmic. Aquest, per mi, és el gran problema, no només d'aquí, eh? No ni de la dreta, ni de l'esquerra, ni del centre, ni de dalt, ni de baix. És un problema
3: que
0: passa en molts llocs, eh?
2: Digues.
0: I la pena, i acabo, la pena és que vocacionalment hi ha gent que sí que té aquesta necessitat política, sí que té aquest esperit polític noble, i la pena és que molts cops aquesta gent acaba deixant els partits fastiguejant. No?
2: Digues, Antonio.
3: No, que quiero que claro una cosa. Yo no estoy diciendo que los políticos tengan que ser necesariamente abogados, catedráticos, economistas.
0: No, está claro.
3: No. Pueden ser electricistas, pueden ser carpinteros, pueden ser dependientes. Lo que yo digo es que gente, como de alguna manera, consiguiendo el hilo que vosotros decís, gente que solo se ha dedicado a la política y solo hace política y depende de su partido, pues evidentemente... hay ese déficit, esas circunstancias que estamos comentando, de que a lo mejor su único interés es mantenerse en el partido. Y entonces ahí surge también otro elemento, que es, como decíamos, si su partido es corrupto o si la gente que le va a ascender dentro del partido político es corrupta, Tienes un problema a la hora de seguir adelante si denuncias esa corrupción. Por lo que quería decir sobre todo el tema de los profesionales, porque por ejemplo, ahora mismo me ha salido a la cabeza, por ejemplo, aquel que era de Izquierda Unida, me parece que es Gerardo Iglesias, ¿no?
0: Que era minero.
3: Oye,
0: iba a turnar la mina,
3: un tío cabal, un tío sensato. Con el que yo discreparía en muchas cosas, dejó la política, volvió a la minería. Es decir, no tienes que ser catedrático de derecho, ni abogado, ni nada. Lo único que no puede ser es que tu única actuación en la vida socialmente sea la de haber pegado carteles en los postes.
0: És que saps què passa? La política de partits, i acabo molt ràpid, és l'endogàmia més pura, no? Això passa amb escoles de negocis, per exemple, de que els primers professors que hi havia eren professionals molt bons i les escoles eren molt bones. Després, què ha passat? Que els propis alumnes d'aquests han donat classes, i han donat classes a l'alumne, que al final el que avui en dia s'està donant i el que al principi es donava no té res a veure. Amb els partits passa exactament igual. Hi ha una endogàmia. Els partits premien més la fidelitat que la responsabilitat.
1: Claro. De totes maneres, això no és una mena de mal irreversible que ens té condemnats i que, per tant, perseguirà eternament a les democràcies. No, aviam, anem al present, i el que acaba de passar, per dir-ho així, en aquests darrers els 26 anys d'aquest segle, a Espanya, en aquest cas a Euskadi, el Partit Nacionalista Basc és l'exemple de que això que esteu dient no va gens. El Partit Nacionalista Basc té com a dirigents empresaris, enginyers, metges, etc. I que quan acaba la gestió política, perquè estan un temps, tots tornen al seu ofici i a la seva cosa, i no es tracta de... Hi ha algun cas, tampoc diem noms, el tinc en el cap, algun cas de porta giratòria que llavors s'incorporen a les empreses energètiques, però són casos aïllats, i en tot cas després es demostra que quan han estat dirigents d'aquestes empreses energètiques han seguit treballant per Euskadi, curiosament això. Però, bàsicament, la immensa majoria dels presidents i dels consells de ministres, diguem-ho així, dels lendakaris i dels consells del País Basc, que han estat del PNB, són persones que després s'han incorporat a la vida de la qual procedien, ni més ni menys.
0: És així, tu.
2: Haurem d'anar tancant. Antonio, què sabem del Partit Popular, doncs, de cara a les eleccions municipals del 23 de maig?
3: No t'escucho.
2: No? Pues sí, em reps bé o no? Ja que parlem tant de...
0: No, ha fet una ironia, crec.
1: Diu, no sabe, no contesta.
2: Tenim alguna novetat al respecte? Ho dic perquè Aliança Catalana ja ha presentat el seu candidat, eh?
3: Sí, lo sé, pero lo han comentado, pero la verdad es que no... A ver, en principio va a ser lo lógico, y lo lógico pero es que... lo normal, es que la persona que ha estado los últimos dos años ejerciendo las labores de, digamos, de persona ¿sí? Que lidera el proyecto será el candidato.
2: Pero que es presentará al Partido Popular, ¿o confirmas, no?, que es presentará al Partido Popular?
3: Sí, eso siempre. Sí, es que en principio eso no me cae ninguna duda.
2: D'acord. Bé, doncs ja tindrem temps de seguir-ho comentant. I d'eleccions al 2027 sembla que en tindrem més d'una, doncs...
1: Sí, no?
2: Sembla ser, eh? Sí. A banda de les municipals, que aquestes ja estan clares...
1: Ah, jo crec que els aconteixements jurídics, judicials, de les properes setmanes, especialment el mes de juliol, ens poden col·locar a l'inici de les vacances globals del mes d'agost, en què se sàpiga perfectament que a partir del setembre es posa en marxa una dinàmica electoral. Ahir, aquest article que us sembla que l'hem estat comentant abans d'entrar en estudi, diguéssim, en antena, un article que va publicar l'advocat Bolle, ahir en un diari, plantejava que en les properes setmanes tindrem coneixement de coses molt rellevants. Al voltant, diguéssim, de tots aquests casos que en aquests moments estan a primeres pàgines dels diaris i les televisions. I d'aquestes notícies se'n pot derivar realment el que les eleccions.
2: Per tant, serà
1: estats s'avancin molt.
2: Un juliol calorós amb tots els sentits. Doncs.
1: Exactament.
2: D'acord. Deixem-ho aquí. Antonio, gràcies per ser-hi aquesta estoneta.
3: Un saludo.
2: Que vagi molt bé. Antonio Valverde.
1: Adéu, Antonio.
2: I Xavi García i Josep Genés. Moltes gràcies també, que tingueu una bona setmana.
1: A vosaltres. Gràcies a la ràdio.
2: Gràcies. Igualment. I bon dia.
1: Adéu.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...